0: ideal.
1: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si dutxes en parella.
2: Ah, sí?
1: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà. Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores. Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si caiet yum dehet yum, si caiet ahsan nas, al hawfi li hum liban, hatta bahar dajibki.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: Utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
2: Sergi, tu portes jo, ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
6: ¡Ahora! ¿Qué vas a hacer?
7: Recargar.
6: ¡Torpedo!
7: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
7: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es esto?
11: Funky Tracks Radio.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Diruz a càrrec, bihotzik ez du lotuko duteko gorota estu azen...
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat, que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: I could have, but I didn't.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: save the world.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
4: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
3: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
5: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
3: I què fas amb aquesta?
4: Una ampolla de moscatella?
3: Una ampolla de moscatell.
5: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
3: Ah!
5: L'ampolla és buida, eh?
3: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
4: I no pot ser de llet o de whisky?
5: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
3: Ah, d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
5: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
3: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
5: Bueno, sí, però no la veig.
3: Clar, perquè està dins la cisterna. Clar.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si la dutxes en parella.
4: Ah, sí?
3: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Posa'm per ella, cap aquí, cap allà. Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
6: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Tenim en Aloa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
4: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
3: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: The names have been changed to protect the innocent.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola al Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la Torre del Club Nàutic, no?
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors, a Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
10: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques.
11: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
12: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
13: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
12: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
14: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
11: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: 1, 2, 3, 4, 5... Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Tu agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
8: Pues la cosa és així, verà.
9: Es impresionante.
10: Me encanta, me encanta.
11: Mola.
12: Me gusta como suena.
13: ¡Qué bonito!
7: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
14: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb un

0: residuals als voltants de la capital catalana, força intensitat sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions en totes les dues rondes de Barcelona, sobretot en els seus primers trams en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. Lentitud habitual també a la AP7 a diversos punts, concretament al Papiol, a Barberà del Vallès i a Montornès també en sentit sud. Pel que fa a la C17 a Parets del Vallès també tenim retencions habituals de fins a 2 quilòmetres en direcció Barcelona. En sentit nord hi ha retencions en l'últim tram de la C60 a l'altura de la Roca. I al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. També en sentit nord des de Viladecans es fa 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I per tancar portada, la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, una situació que desperta fresqueta una altra vegada i, sobretot, aquest dilluns al matí, amb aquestes boirades que tenim a les comarques interiors. Avui són molt més denses i extenses a les comarques planes de Lleida. En general, a la resta del país el matí serà una mica més obert, però frescal, com dèiem, amb una mica més de vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida, també a tocar de França en el cas de Girona, per tant, cap al nord de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquí tindrem algun ruixat aïllat. A la resta del país, una tarda més plàcida i força suau. De fet, la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Un ambient molt i molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador, amb 91 dianes, i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi haurà 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. Justament, doncs, us expliquem que aquestes celebracions a Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol de Lliga i la Supercopa, també els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va morir acabar morint, de fet, d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continua

0: Continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
0: Dels evacuats del vaixell Ondius, aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la 50ena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals són catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
2: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
1: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
2: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
3: It's not another COVID.
4: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
3: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
2: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
0: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
5: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
0: També el papa Lleu XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita del mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també justament les Canàries.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
7: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las porciones porque las luchas requieren sacrificio.
0: I mentrestant, una de les entitats de la flotilla, Open Arms, es prepara també per salpar demà cap a Cuba. El veler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units. La iniciativa pretén portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Podrien arribar-hi a finals de juny.
8: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Un quart de vuit del matí, el govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada, diu, a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
9: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: I no ens movem de l'àmbit escolar perquè la calor extrema ja és un factor educatiu. L'informe Calor a l'escola d'Equitat.org alerta que en pocs anys una quarta part del curs es farà amb temperatures per sobre dels 27 graus, un llindar a partir del qual el rendiment escolar cau de manera clara. A casa nostra, però, la meitat dels centres públics no estan adaptats al nou clima i caldria una inversió estable i un pla de 5 a 10 anys per revertir-ho. En volem parlar de tot plegat amb en Joan Cuevas, que és cap de projectes d'Equitat.org. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: En el vostre informe dieu que a partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus, ara ho explicàvem. En què i com afecten aquestes temperatures als escolars, el rendiment escolar dintre de les aules?
10: Sí, de vegades es tendeix a pensar que els infants són bastant resistents a la calor, i l'estudi el que apunta és que no, que precisament els infants són molt poc resistents a la calor, transpiren menys, pateixen molt més de cops de calor que els adults, i a més té afectacions a nivell d'aprenentatge. Tenint en compte que una quarta part dels dies lectius l'any 2030 estaran amb temperatures superiors a 27 graus, doncs comença a ser preocupant, sobretot perquè sabem que cada dia per sobre de 27 graus, amb estudis molt rigorosos, comencen a caure els resultats, perquè els processos cognitius es compliquen molt, tendeixen a caure 0,18 punts PISA per cada dia per sobre de 27 graus. Això tenint en compte 45 dies lectius a l'any, doncs estaríem parlant d'una equivalència d'un o dos mesos de caiguda en aprenentatges mesurat en PISA. Per tant, seria una caiguda ja rellevant a partir del 2030.
0: Joan, si sabem que la calor perjudica directament l'aprenentatge, què necessiten les escoles públiques per adaptar-se al nou clima?
10: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també, no, la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati, per tant, totes les mesures que sabem que funcionen i que alhora són responsables amb el clima, amb el planeta. Això tindria un cost aproximat d'uns 1.500 milions d'euros, però el que sí que sabem, perquè poden semblar molts milions d'euros, és que distribuït en 10 anys seria equivalent a una inversió de 200 euros per infant i any.
0: Perfecte, Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. Segurament n'anirem parlant perquè té tela aquest informe i, evidentment, els 27 graus s'assoliran d'aquí a uns anys i, per tant, això és un tema que seguirem parlant en un futur. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Més coses relacionats amb l'educació. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
11: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
12: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar, no, aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
11: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
13: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
11: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: Més de 300 estudiants universitaris s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris en el marc de la Interhack Barcelona. Es tracta d'una hackató per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona, un esdeveniment que ha situat la ciutat com a capital europea de talent digital. Els participants, que pertanyien a les 4 universitats públiques de Barcelona, s'han concentrat per equips durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o la automatització.
14: És una ocasió perfecta per explotar tot aquest talent i tota aquesta energia que tenen els joves en aquests 2 dies, que són 36 hores sense parar.
15: Al final, posar el seu talent i la seva creativitat a buscar solucions per resoldre també els reptes climàtics de Barcelona, no?, que proposen aquests reptes.
16: La nostra proposta és per optimitzar la logística de repartiment de mercaderies.
17: El nostre projecte va de fer més eficient les interseccions de la ciutat.
0: El conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció el passat mes d'abril d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense llar a Rubí per raons presumptament de profòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets pels quals l'acusen es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva perspectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. Afrontem ara la crònica esportiva més enllà del triomf del Barça. Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt als últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
18: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
0: I el Barça ha sumat una nova victòria en Lliga per 1-3 davant del Costa Adeje. Les de Pere Romeu van remuntar el gol inicial de Gramaglia amb dianes de Brooks, Kika i Pina. Amb aquest resultat, les campiones sumen la 28a victòria de la temporada i encaren la final de la Copa de la Reina amb bones sensacions. La final se celebrarà dissabte contra l'Atlético de Madrid. I derrota del Barça, en aquest cas, a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alavar va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
19: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
0: I arribarem a 8:15 amb la festa de Sant Anastasi. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la crema, la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. Amb el so del piromusical i una banda sonora per a tots els públics, Badalona ha donat la benvinguda al dia de Sant Anastasi. També estan de festa pel mateix Sant a la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge, com dèiem, al patró de la ciutat, que és també Sant Anastasi. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Una gran jornada castellera amb la primera torre de set descarregada pels lleidatans o el 4-9 amb folre descarregat per la Vella dels Xiquets.

0: La xarxa de comunicació local. Salut.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. La ràdio sona diferent al Maresme.
2: Amb el tema curiós al dia, què ens portes?
3: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
2: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, sí. Hi ha una fuita d'aigua.
3: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació dels pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
2: Clar, clar.
3: No cal que entri.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
2: Al fons de l'esquerra no miri, no, sisplau, entri. Senyor agent, eh?
3: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el Barça, que és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. En un primer cop, que és el primer cop, de fet, que es guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 11 de maig. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. Sobre aquest dispositiu i sobre què en sabem de l'antivirus, en parlarem tot seguit amb Xavier Vallès, epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
2: L'informe el que planteja, perquè és, una, és un repte d'un subgròs, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb 2 accidents. Un a l'AP7, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona en sentit sud. El segon, a l'AP2, a Artesa de Lleida, que deixa els vehicles al voral en direcció Saragossa. Per altra banda, ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana. Força i intensitat en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dilluns es desperta més fresc i amb boirades a les comarques de l'interior. En general, a la resta del territori, el matí serà una mica més obert, però frescot, i amb vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida i també a l'Empordà i la Garrotxa, s'espera algun ruixat. Ambient agradable a la resta del país i força suau.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada d'avui. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys n'ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
3: My mom called me and she said that my father passed away.
4: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
3: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this.
4: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
3: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valdé han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric Garcia, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa, els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa i en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
5: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Dels evacuats del vaixell Ondius aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en l'aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que hi evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
6: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
7: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
6: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
8: It's not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
6: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Illes Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que hi ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
10: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
1: Bé, el papa Lleó XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita el mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també a les Canàries.
11: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas.
1: Després d'unes hores pendents de les repatriacions i de l'operatiu internacional, avui volem anar un pas més enllà i entendre què hi ha darrere de les decisions que s'han pres, com es valora el risc, com es gestionen els contactes i què ens diu aquest brot sobre la circulació dels virus en un món globalitzat. En parlem amb l'epidemiòleg Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia.
1: Parlem d'un virus poc transmissible, però molt greu, i d'un vaixell amb 147 persones a bord, que són de 23 països i que ara van tornant de mica en mica al seu lloc d'origen. Com s'explica epidemiològicament que un virus així es pugui dispersar geogràficament sense generar, però, un risc global elevat?
12: Bueno, jo primer de tot voldria puntualitzar que, a veure, no es tracta de contribuir a la bola mediàtica informativa amb informacions i declaracions perquè li donem importància més enllà del que estrictament pot tenir com a risc general per la població. Per tant, la meva intervenció esdevé només purament tècnica per intentar posar les coses al seu lloc i ajudar a entendre i prendre-ho amb molta més calma de la que s'ha pres fins ara. Llavors, respecte a la pregunta que vostè posa, jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou, és un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i és també de forma molt més dramàtica, fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba, amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res. Senzillament, tenim la història de sempre amb un escenari diferent. I en aquest sentit no ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenir en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i, per tant, qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps. I, a més, són 5 condicions ideals per a patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria. I en aquest sentit... Digues.
1: Els repatriats espanyols, incloent-hi els 5 catalans, estan en quarantena al Gómez Ulla, un hospital militar amb unitats d'aïllament d'alt nivell. 7 dies, segons autorització judicial, o 42, segons l'OMS? Com ho hem d'interpretar, això?
12: No, des d'un punt de vista purament tècnic i epidemiològic, han de ser 42 dies, perquè aquest virus té un període d'incubació màxim de fins a 3, 4, 6 setmanes. I, per tant, la màxima prudència demana o exigeix que sigui aquest aïllament. L'altra cosa són les qüestions judicials o les qüestions que les regles o les lleis que tinguem nosaltres en el nostre propi país permetin en els termes del respecte de la llibertat individual de cadascú. Per tant, són dos aspectes contraposats que sempre, evidentment, és una discussió habitual i que ja vam tenir durant el període de la Covid-19, si els confinaments havien de ser obligats, com, qui... i fins a quin punt podem obligar o tergiversar o modificar la llibertat individual de cadascú. Des d'un punt de vista epidemiològic, purament epidemiològic, són 42 dies, tal com diu l'OMS.
1: Una darrera qüestió, Xavier Valls. En el cas de la dona de Barcelona, que fa quarantena al Clínic, no era un contacte estret, però igualment s'ha optat per aïllar-la. En brots tan poc freqüents, encara que siguin coneguts, com es gestiona la incertesa científica? Què pesa més, el que sabem o el que encara no sabem? O ja ho sabem tot, d'aquest virus?
12: No ho sabem tot, primer perquè tenim una casuística limitada. Provoca brots de transmissió humana molt de tant en tant. S'han analitzat, l'últim que va haver-hi registrat va ser del 2018-2019 i, per tant, sempre hi ha un nivell d'incertesa perquè no tenim una casuística, no tenim. I, a més, també és una situació nova, que és la primera vegada, no la primera vegada que salta de continent, però sí la primera vegada que produeix un brot fora de la seva zona endèmica. Per tant, la prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És a dir, coneixem prou aquest virus com per saber 4 coses bàsiques. 1, que és molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, amb contactes molt estrets. L'altre gran avantatge és que només es transmet quan la persona està realment malalta, per tant, una persona asimptomàtica no han vist mai que transmeti la malaltia, fins i tot persones asimptomàtiques rarament la transmeten, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Doncs Xavier Valls, ens tranquil·litza força a través d'aquestes explicacions de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Fins una altra.
12: Gràcies a vostès. Tingueu bon dia.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals, que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
13: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque en nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las fuerzas porque las luchas requieren sacrificio.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari, dèiem, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
14: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
2: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
1: Encara en l'àmbit educatiu, formatiu, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica de Lluís Mata.
15: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
16: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
15: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
17: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
15: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: El primer cap de setmana de Temps de Flors ha arrencat a Girona amb 141 projectes florals repartits en més d'un centenar d'espais de la ciutat. L'edició d'aquest any, que arriba al número 71, inclou dos projectes en sintonia amb l'any Gaudí. Una de les grans novetats és la descentralització de Temps de Flors. Més enllà del barri vell, les flors s'estenen també per tots els barris i la resta de la trama urbana. El primer cap de setmana ha engegat amb una important afluència de visitants que han valorat positivament aquesta edició d'enguany.
18: Aquest any m'ha sobtat que potser l'he vist molt millor que en darreres ocasions. En darrers, aquests darrers anys havia estat potser més pobre en quant a valorar la flor natural. Els ponts estan francament molt i molt bé, m'ha agradat molt i molt.
19: De lo que he vist fins ara m'agrada molt. Potser és de les vegades que més m'agrada, tinguent en compte que quan venim de la sequera, que va baixar molt, perquè és clar no es podien posar plantes, i la veritat és que va baixar el nivell. I ara, que es pot plantar plantes, el que he vist m'agrada molt.
1: En esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
20: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
1: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. A la Bar va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
21: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
1: Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral en aquesta nit de Sant Anastasi. També està de festa la capital del Segrià, Lleida, amb la festa major de maig, en homenatge també al patró de la ciutat, que és el mateix sant. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar bé.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love.
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. En uns minuts analitzarem les claus del títol blaugrana amb Pitu Abril, periodista esportiu i director del programa La Porteria de BTV. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
8: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
7: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
1: L'informe el que planteja, perquè és, una, és un repte d'un subgròs, el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
7: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha

0: De Valls, els moixiganguers d'Igualada i els xiquets de Reus. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora, déu-n'hi-do, tenim ja diferents punts amb força aturades, més o menys habituals, d'altra banda, això és cert. En el cas, per exemple, de l'entrada pel sud de Barcelona, tenim la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i també entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal d'entrada de Barcelona, o l'autovia 2, en aquest cas, a partir de Pallejà fins pràcticament Cornellà, en direcció també a la zona franca, en direcció a Barcelona. La C32, en aquest cas, entre Viladecans i Sant Boi, i la C31 a l'altura del Prat de Llobregat. Els accessos pel nord, en el cas de la C58, és més a la zona de Montcada i Reixac. En el cas de l'autopista P7, des de més amunt, a l'altura de la Roca del Vallès, Granollers, amb lentitud, amb aturades en sentit sud, i també les dues rondes, que a aquesta hora van planíssimes, les dues en sentit Llobregat, la de dalt del Nus a Sant Gervasi i la litoral de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I pel que fa al temps, avui placidesa total. Lluís Miquel Pérez, bon dia, és així?
2: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, tot i que a hores d'ara l'ambient és fresquet i ha tornat a baixar força la temperatura, doncs de seguida aquesta temperatura s'acabarà espavilant i la màxima acabarà sent una mica més alta que la d'ahir, sobretot on hi viu més gent, cap a l'àrea metropolitana i també al Camp de Tarragona. Sí que aquest matí despertem amb aquests núvols que s'estan estirant per moltes comarques, núvols prims a la seva majoria, i també tornem a tenir boires a hores d'ara a les comarques interiors, sobretot a les fondalades de la Catalunya Central i també de Lleida. Aquesta boira que no ha de persistir. Per tant, tot i que a hores d'ara hi hagi una mica de Mordor, per exemple, a la vall del Segre o a la vall del Cardener, entre d'altres rius, doncs de seguida aquesta boira s'acabarà dissipant. Aquesta tarda, un temps més aviat assolellat a les comarques de Tarragona, gran part de Lleida i de Barcelona, i en canvi, enganxats al Pirineu, també cap a l'Empordà, núvols estones més gruixuts amb algun xàfec. Però podem dir, Helena, que avui serà una mena de treva. El temps que tindrem a gran part de Catalunya, amb aquesta tarda tan suau que diem que hi haurà, esperant a un dimarts, per tant demà, en el qual les tempestes tornaran a guanyar terreny. Demà, a la tarda, sobretot. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi haurà 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
0: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga, però també el de la Supercopa. Tots

0: dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. Doncs per analitzar aquesta victòria, que ja ha fet història, parlem ara amb Pitu Abril. Ell és director, és periodista esportiu, està clar, i és director de la porteria de BTV. Bon dia, Pitu, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Mai un clàssic havia pogut decidir matemàticament una lliga al Camp Nou. Aquesta nit el Barça ho ha aconseguit. Quin significat esportiu, Pitu, té això i simbòlic guanyar un títol d'aquesta manera i sobretot fer-ho davant d'un Madrid que arriba en plena tempesta interna?
1: Home, és molt important. Sovint fem servir la paraula històrica de manera gratuïta, però en aquesta ocasió sí que podem parlar d'una nit històrica i d'un fet històric, perquè, com tu dius, mai havia passat que, en fi, que el Barça guanyés la Lliga en un enfrontament directe amb el Real Madrid. Mai havia passat i és molt difícil que torni a passar. Al revés, evidentment, tampoc havia passat. Guanyar una... Com deia Valero Rivera, el mític entrenador d'handbol del Barça, el que és més difícil és tornar a guanyar. Sempre diuen que la segona temporada és molt més complicada que la primera, però ha sigut una segona temporada excel·lent i és molt difícil guanyar dues lligues de manera consecutiva. De fet, el Madrid ho va aconseguir fa 37 anys. Fa 37 anys que el Madrid no guanya de manera consecutiva dues lligues amb el mateix entrenador. En fi, i aquí, doncs, evidentment, cal donar molta importància a Hansi Flick. Ara l'escoltàvem. Va ser un dia molt difícil per ell, perquè a mitja tarda vam saber que havia mort el seu pare, però ha sigut, sí, per mi, el crac d'aquest equip està a la banqueta, i es diu Hansi Flick. A més, ha aconseguit que siguin una família, ho ha tornat a dir, ho ha dit en diverses ocasions, som una família, i l'altre dia un comentarista deia que no hi havia cap altre equip on hi hagués 7 o 8 jugadors que fossin amics. I hem tornat a veure, doncs, aquesta nit passada, ara tu ho comentaves, la banda de la bicicleta, amb Dani Olmo al capdavant, veure... Jo no havia vist mai jugadors del Barça celebrant amb l'afició a la plaça de Catalunya o al Canaletes un títol de Lliga o un títol de Copa, no? I això va tornar a passar ahir amb aquests dos jugadors, amb Alejandro Valde i també amb Marc Casado, no?
0: Tu deies ara, Hansi Flick, la confirmació d'un model d'èxit, un Flick a qui tampoc ningú li discuteix una mica la força, l'empenta que va tenir ahir a sobreposar-se amb la seva situació personal. Pitu, l'únic repte que li queda al Barça fins al final de temporada seria assolir els 100 punts i els 100 gols?
1: Aquest és el repte que s'ha marcat ara a l'equip, tornar a repetir la Lliga dels 100 punts, aquella Lliga que va guanyar amb Tito Vilanova, l'enyorat Tito Vilanova a la banqueta. I a més té un altre, en fi, hi ha un altre objectiu, que és donar un cop de mà, si volen, als dos equips, als altres dos equips catalans, que són el Girona i l'Espanyol, perquè recordem que aquesta setmana hi torna a haver jornada de Lliga. El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, però aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions. I aquest suposo que és el gran objectiu que es marcarà Hansi Flick de cara a la temporada vinent. Hansi Flick ha aconseguit formar una família, que és el vestidor del Barça, i a més treure rendiment a jugadors que no ho diries. És a dir, Ferran, un jugador qüestionat, ara és un jugador indiscutible, i ha aconseguit també que Gerard Martín, doncs, tingui nivell Barça per jugar de central. I això sí que és una tasca que ha fet Hansi Flick i que se li ha de posar amb ell la medalla de valorar, de fer pujar el valor d'alguns jugadors del Futbol Club Barcelona.
0: Pitu Abril, a celebrar-ho ara, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta interpretació, per ajudar-nos a analitzar la importància d'aquest triomf, d'aquesta victòria. Gràcies una vegada més, un plaer. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu, Helena. Bona tarda, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Un quart de nou del matí, un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar, recordem-ho, a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus i un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatjaven en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especials. Recordem que aquest diumenge un ciutadà francès que també estava sent repatriat del creuer també ha presentat símptomes mentre volava cap a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional en què va acabar morint d'antivirus. Però la dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a l'altre pacient, una dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
3: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
0: Mentrestant, a Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
4: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
3: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
4: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
5: It's not another COVID.
6: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
5: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
4: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
0: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
7: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
0: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió existent. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Usted Castés, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst justament per demà amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és també un dels principals focus d'atenció entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
8: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: No deixem encara aquest àmbit perquè la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
9: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
0: I de l'àmbit universitari us expliquem que el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles, però també per l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
6: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
10: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
6: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
11: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
6: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: Mm-hmm. Dels esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Gil, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
12: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
0: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar a 73 davant del València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Koulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç, doncs, per a l'únic que, malgrat l'eliminació, podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per l'eliminació de l'Avenida en l'altre semifinal. Tot i quedar fora de la final, el tècnic Roberto Íñiguez es mostrava content.
13: Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar. Y me fastidia no ganar, pero estoy contento. Estoy de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido.
0: I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant d'un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. A la Lliga ACB, triomf important del Hajo Post-Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant del conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Batmon estel·lar van donar al Hajo Post-Lleida l'onzena victòria de la temporada. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial, la nit de Sant Anastàsil. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units. Se sumen al ciutadà francès que també ha presentat símptomes mentre volava a París. A casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. En uns minuts conversarem amb Miquel Soriano, director general d'Universitats, per esbrinar les causes d'aquesta mancança i quins són els plans de futur del govern. En cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suara en la portada. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casadó i Alejandro Valde, que han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Barcelona es desperta avui de la ressaca d'aquest triomf del Barça aquesta passada nit i a punt d'engegar els preparatius, com dèiem, de la rua d'aquesta tarda per celebrar aquest títol de Lliga. A les portes del Camp Nou hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Aquest dilluns, Anna, es viu d'una altra manera pels barcelonistes. Què diuen els que has trobat?
6: Hola, Elena, bon dia. Sí, Barcelona es desperta progressivament de la ressaca que ha suposat la victòria del Barça davant el Real Madrid i la ciutat pren també progressivament el pols d'aquest dilluns laborable. Però, tot i això, seguidors i seguidores de l'equip arrenquen la setmana d'una manera molt diferent, sí, a la de qualsevol altre dilluns, perquè la felicitat és evident, el somriure al rostre es manté camí a la feina.
7: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
8: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casadó i el Valdé... Va ser brutal.
9: Pero lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sufrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
6: I, Elena, la festa continuarà aquesta tarda, a partir de les 5 d'aquesta tarda, perquè la rua sortirà des de l'estadi a aquella hora en un format d'anada i tornada. Això significa que la rua de celebració sortirà des d'aquí, des de l'estadi del Barça, continuarà per travessera de les Corts, continuarà el seu trajecte per carrers com Numància, París, Berlín, per donar la volta per plaça Catalunya, passant per Passeig de Gràcia i iniciar després el seu recorregut de tornada. La Guàrdia Urbana, també els Mossos d'Esquadra, garantiran la seguretat durant tot el trajecte i la Guàrdia Urbana anirà tallant els carrers necessaris un cop avanci la rua. Així que la recomanació principal per aquesta tarda és utilitzar el metro i deixar el cotxe a casa.
1: Molt bé, Anna. El que està clar, el que hem vist és que avui l'uniforme oficial és la samarreta blaugrana. M'estranya que avui tu no la portis. Que vagi bé. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Però Avui també és notícia que un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatgen en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especial. Aquest diumenge, un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, ha presentat símptomes mentre volava a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls estan practicant, o que se'ls han practicat, de fet. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus. Però aquesta dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que hi evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
10: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
10: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
12: It's not another COVID.
13: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
12: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
10: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg, ara ho dic bé, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Dos minuts per arribar a 9:45 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Ens ho amplia tot plegat en aquesta crònica en Lluís Mata.
14: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
14: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
16: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
14: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Ho sentíem, eh? El govern parla d'un canvi de model, el sector d'un problema cronificat. Ho volem confrontar amb el director general d'universitats, el senyor Miquel Soriano. Senyor Soriano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: I gràcies a vosaltres.
1: El sentim molt fluixet. No sé si podria pujar el volum.
17: Sí?
1: Ara sí, perfecte.
17: Bon dia. Sí.
1: Bon dia, perfecte, perfecte. Bon dia. Senyor Soriano, per què no s'ha assolit l'objectiu que vostès mateixos es van fixar en aquestes places fixes de professor universitari?
17: Bé, l'objectiu, és a dir, nosaltres, el govern va establir un pla de xoc amb 820 places. Quan es va fer aquesta proposta, el govern estatal no havia dit res, no havia mogut peça respecte a com quedaria la LOSU. Posteriorment, el govern estatal impulsa un programa que es diu Maria Goiri, en el qual hi ha 1.168 places a Catalunya, de les quals 705 s'havien d'incorporar durant l'any 2025, com va ser. Llavors, el pla de xoc, durant que és el pla finançat per la Generalitat, durant el 2023 i 2024 va actuar amb la proporció corresponent, bàsicament van ser les places corresponents a 10 milions d'euros al 2023, a 20 milions al 2024, i llavors el 2025 les universitats el que van veure va ser que no hi havia prou cantera per incorporar tanta gent de cop i que era millor espaiar-les. És a dir, d'alguna forma, les places del pla de xoc que no s'han completat ha estat per decisió de les universitats, que el que han volgut és esponjar una mica més la distribució de totes aquestes places que s'havien de crear entre el pla de xoc i el pla Maria Goiri. I les places de l'Estat, les Maria Goiri són 1.168 places, de les quals 705 són finançades pel Ministeri, la resta finançades per la Generalitat, les del Ministeri, totes, havien de ser contractades durant l'any passat i per això les universitats van dir aquest any millor no contractem res del pla de xoc perquè ja hem de posar 705 places en el sistema i posar-ne més igual suposaria que places quedessin desertes diguem que una incorporació massa de cop i pensem que és millor esponjar-lo.
1: Però el que sí que sigui com sigui, senyor Soriano, els associats continuen sent més de 7.000 i denuncien condicions laborals precàries, diguem-ho així. Quin és l'horitzó real, per deixar de dependre d'aquesta figura com a peça estructural del sistema? Com es pot revertir tot plegat?
17: Jo diria que a data d'avui són una mica menys de 7.000. Eh? O sigui, 7.000 eren el 2025, jo crec que a data d'avui estem per sota. El 2022 eren 8.855, però també cal dir que la dedicació màxima que podien fer els associats abans de la LOSU eren 6 hores a la setmana i ara és de 4. És a dir, que d'alguna forma hi ha menys associats i la dedicació d'aquests associats és menor del que hi havia abans. És a dir, l'impacte que tenen els estudiants d'hores d'associat és molt menor. Quan es pensa revertir? Doncs, en principi, a veure, tot això dependrà nosaltres tenim fins al 2028, és el termini que ens hem posat, perquè també ho determina la LOSU, per acabar de completar el pla de xoc i el Maria Goiri, i llavors en aquell moment el nombre de places que haurem creat en el sistema, addicionals a les jubilacions, perquè són places addicionals, serà de 1.703. I, per tant, creiem que en aquest moment ja els números hauran canviat substancialment.
1: Doncs farem els números d'aquí uns quants dies o d'aquí un quant temps. Miquel Soriano, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
17: Bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses quan falten 10 minuts exactes per arribar a les 9 del matí. I abans dels esports, us expliquem justament la recollida de residus ciutadana que s'ha fet aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Una iniciativa que ha topat amb la realitat del sensellarisme en aquesta zona. Els voluntaris han respost a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza aquesta iniciativa per cuidar l'entorn barceloní. Ens ho explica, ens en dona tots els detalls el Guillem Martínez, de BTV.
18: La primera pila d'escombraries amb què es troben ja és un cop de realitat. Molts dels residus que hi ha a la muntanya de Montjuïc no són fruit de l'incivisme, sinó de la pobresa. Restes de campaments de persones que han viscut en algun moment a la muntanya, com aquest Somier malmès o aquesta tenda de campanya trencada.
19: Tot tipus de residu, i el residu que genera la gent que malauradament viu a Montjuïc.
20: És un tema, crec, social, és un tema que l'administració hauria d'intervenir, perquè fa molta tristesa veure roba de gent, sabates aquí.
18: Cal ser molt curós i identificar allò que es pot retirar del que són pertinences de gent que passa la nit a Montjuïc. Aquesta lona amaga un Somier aparentment en ús. No el toquen. En canvi, aquest matalàs entre els matolls el consideren abandonat i se l'enduen. Els voluntaris, una quarantena, en resposta a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza la recollida. Ara l'empara de l'aula ambiental de Sants Montjuïc.
1: I en esports, més enllà del triomf del Barça, Cristina Álvarez, molt bon dia.
21: Bon dia.
1: Avui destaca el duel decisiu que disputa Girona al camp del Rayo Vallecano.
21: Sí, és que el títol està decidit, però no encara la permanència, i un dels equips implicats és el Girona. Avui visita Vallecas i ho fa amb només un punt de marge sobre el descens. L'equip gironí vol trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Bel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeix la importància de l'enfrontament.
22: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
21: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alabart va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar cap el títol continental, que no guanya des de 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
23: Felicitar primer de tot a l'Oporto, ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
21: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar 73 davant el València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç per a l'únic, que malgrat l'eliminació podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per la derrota de l'Avenida en l'altra semifinal. I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. El Baxi Manresa és ara 12è a la classificació. I triomf important del Jaiopos Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant el conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Beitmon estel·lar van donar al Jaiopos Lleida l'onzena victòria de la temporada. Doncs tant el Jaiopos com el Baxi lluitant per la permanència, ja veus que no només títols es decideixen, també permanències.
3: I aquesta tarda?
21: En aquest tram final.
3: Pendent
21: aquesta
3: de la rua,
21: tarda, la rua, i tant.
3: Gràcies,
21: demà
3: Cristina.
21: Ho expliquem.
3: Vinga, fins demà, que vagi,
21: que vagi
3: molt
21: bé.
3: I marxem ara cap a Badalona, que aquesta nit s'ha tornat a il·luminar amb el foc de la seva nit més especial. És la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat al cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró també de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Doncs amb aquests castells posem avui punt i final, amb aquesta victòria del Barça que demà us expliquem, sobretot la rua d'aquesta tarda, que vagi bé. Adéu, adéu, fins demà.
4: La xarxa de comunicació local. Tot el que toco sempre...
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
24: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat a la xarxa que el principal objectiu de Hansi Flick ara és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. I l'activista Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. Abu Keshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. I en mobilitat, en aquests moments, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'intensifiquen per un accident, en aquest cas a la B20, que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, la C33 a Montcada, una avaria també deixa un vehicle al voral i dificulta la circulació en aquest punt. A banda, lentitud també a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sabadell i finalment a la 2 a Pallejà. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
5: A hores d'ara, tot indica que el curs 2026-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui el 10 de juny les línies oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també parlen d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ens ha indicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva arribada d'alumnes durant el curs, que es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Per això diu, i per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
6: Els nens que hi ha a Premià, crec que eren 58 menys que el curs passat. Aleshores, hi ha una incertesa en aquest sentit. Jo no puc afirmar

0: Full ha tingut poca preinscripció. El que no podem fer és deixar aquesta escola sense infants i tampoc no podem anar contra el pacte a favor de la inclusió i de l'equitat educativa, perquè si nosaltres deixem una escola amb poquets nens, el que passarà durant tot l'any amb la matrícula viva anirà a l'escola Sant Cristòfol. Això vol dir que nosaltres mateixos, que ens abanderem parlant de segregació, el que farem és segregar més.
1: Com diem, i sempre que es confirmi aquesta previsió, la segona línia del Montserrat no s'obrirà a l'inici del curs, però continuarà estant disponible per si calgués fer-ho. Segons ha dit Busquets, la pèrdua d'una línia de I3 en una escola ocasiona principalment una retallada de professionals i també una certa reorganització, donat que a partir d'ara conviuran cursos d'una línia amb cursos de dues línies, però no té per què suposar, ha dit, cap canvi en el projecte educatiu del centre. D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus, grups polítics i també entitats que consideren que amb decisions com aquesta l'administració s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què en un cas com el que es dona aquest any no es tanquen línies a l'escola La Salle en lloc de fer-ho al Montserrat. Busquets els ha dit que és un error que en aquest cas vincular una cosa amb l'altra perquè en la gestió de les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola concertada com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir més places lliures d'aparcament al barri de la Floresta de Premià de Dalt per eixugar la gran demanda de places que hi ha al Tarter Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments des d'Esquerra Republicana de Catalunya i des del Partit Socialista de Catalunya. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que les converses amb el municipi veí acabarà imperant el seny i la raó i recordava que al final tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cànovas advertia que sense contraprestació als veïns de Premià de Dalt serà difícil aconseguir aquest aparcament a la Floresta. Cànovas assenyala específicament les places per a residents al sector de l'estació i qüestionava el treball conjunt de dos municipis, recordava, on els alcaldes són del mateix color polític. Els escoltem a tots dos.
2: Jo espero que en aquest sentit al final doncs imperi el seny i trobem una solució que torno a dir, espero i confio que d'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots som veïns i jo crec que al final, la raó imperarà en aquest sentit.
3: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també, evidentment, vol una contraprestació. Jo no he parlat amb l'alcalde de Premià de Dalt, però, evidentment, si tu a la part de l'estació poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar a aparcar els seus cotxes per agafar el tren, doncs, clar, evidentment, el retorn que tindràs per l'altre poble pues, no serà el que esperaves. Clar, jo crec que no s'ha fet una feina de treball conjunt de pobles per posar en comú moltíssimes polítiques, no? I sobte això, no?, que som dos alcaldes del mateix color i no arribin a aquest consens.
1: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista.
2: De totes maneres, hem de treballar en altres solucions. Vull dir, això no pot ser l'única solució que tinguem pel barri. Nosaltres ja estem pensant en alternatives de futur. De ben segur que a llarg termini, mig llarg termini, podrem plantejar altres solucions que dic, ja les estem treballant, les estem pensant. No se'ns escapa que amb els nous accessos de l'autopista hi haurà una acció urbanística en aquest sentit. No és una solució a curt termini, per tant no puc avançar res, però sí que és veritat que qualsevol acció que es faci en el futur, i se'n faran, segurament passaran per aquest tema d'aparcament.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
1: Les obres de reforma de Jacint Verdaguer encara en la recta final i aviat haurà de començar l'asfaltat, que és l'últim capítol dels treballs. Actualment s'allesteix la renovació de serveis soterrats al tram que va de Marina a Riera i també s'espera que la companyia elèctrica faci unes connexions pendents a diversos encreuaments de carrer. Després d'això, com diem, s'asfaltarà el carrer de punta a punta, una part que s'allarga pocs dies. L'actuació, per tant, podria quedar completada al llarg d'aquest mes de maig. Recordem que aquesta haurà estat una de les obres de més envergadura del mandat actual, amb un pressupost de prop de 1.130.000 euros. Van començar el mes d'agost passat i els treballs sempre s'han desenvolupat sense entrebancs importants més enllà d'alguna interrupció de poca importància per culpa de la pluja.
5: Matinal Premià Mèdia.
1: La policia local de Mataró serà la primera de Catalunya a adoptar un nou sistema d'integració d'imatges i dades per mitjà d'un software dotat d'intel·ligència artificial que permetrà generar mapes i assistir en la presa de decisions del cos policial. Es tracta tracta d'una prova pilot que s'allargarà 3 mesos i que, per tant, ja s'utilitzarà durant la pròxima festa de les Santes. La tecnologia du per nom Fusus i l'han fet possible a 4 mans la multinacional americana Axon

0: i l'empresa mataronina Alphabet. Com explica l'Ajuntament mataroní, es tracta d'un sistema que interconnecta les imatges captades pels diferents dispositius de vigilància de la policia, càmeres de seguretat o càmeres corporals dels agents amb informació i ho superposa en un sol mapa de dades per mitjà de la intel·ligència artificial. Aquest mapa resultant serveix no només per tenir situades totes les peces que intervenen en un dispositiu policial, sinó que també és capaç de planificar i de proposar accions. Com explica el periòdico, tot i que la prova ja ha començat, els primers grans esdeveniments on s'aplicarà seran la Fira de Mataró i la Festa Major de les Santes. El nou sistema es va presentar al Tecnocampus en presència de l'alcalde David Bote i de les empreses que hi ha al darrere. Bote va posar en valor que una col·laboració público-privada com aquesta permeti ajudar-se de la tecnologia punta en la protecció dels ciutadans i va mostrar-se orgullós que Mataró sigui la primera ciutat que adopta aquest sistema. La Fundació El Maresme convoca a la ciutadania maresmenca una nova activitat solidària el 17 de maig vinent, una iniciativa emmarcada en la commemoració aquest any del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on simbòlicament es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons han calculat, necessiten 4.000 participants. Ho faran, com diem, el diumenge 17 de maig en una matinal al Passeig del Callao. Fa uns dies, des de la Fundació, en Sergi Galera ens deia que a aquesta entitat li agrada posar-se reptes amb majúscules.
1: Ens agrada posar-nos reptes. De fet, contínuament estem buscant la manera d'incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més com a fundació. Déu-n'hi-do, ja la gent ens coneix molt, la Fundació Maresme és reconeguda en l'àmbit comarcal, però sempre intentem anar un pas més enllà en les nostres propostes. I és per això justament que aquest any, com a primera activitat en la que sortirem a la ciutadania de tot el Maresme, farem aquesta caminada el dia 17 de maig al Passeig de Callao, a Mataró, i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant per poder arribar a aquests 60 milions de passes solidàries.
0: La convocatòria contindrà altres reclams, com ara música en directe o una tòmbola solidària, i també s'hi presentarà oficialment la cançó d'enguany i la flashmob de les dissantes. Ja fa dies que s'han obert les inscripcions, que es poden fer presencialment a les oficines centrals de la Fundació Muralla dels Genovesos 12 o a les paradetes que planten a les places de Santana i Illa Cristina durant aquest mes de maig, i també per internet al web fundaciomaresme.cat. Hi ha dues modalitats d'inscripció, la de 7 euros amb bossa d'avituallament i polsera de les dissantes, i la de 14 euros que inclou samarreta de les dissantes.
2: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta setmana, aquesta nova setmana, amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serrada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims cap als 25 graus aquest migdia, mentre que el Maresme nord s'han de mantenir sense canvis i quedaran situades entre els 22 i els 23. Per tant, una disbauja en quant a temperatures aquí en el Maresme, i de fet al llarg dels pròxims dies la situació vindrà marcada justament per això, per la variabilitat meteorològica típica d'altra banda de la primavera i del mes de maig. De cara a demà s'espera un dia en general tranquil, però cap al vespre els xàfecs que a la tarda afectaran la zona de la Catalunya central i del prelitoral també arribaran aquí a la comarca, deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada, i per tant, en principi, en poca quantitat de precipitació. Això demà, a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil, a l'espera que de cara a dijous i divendres tornem a parlar d'un temps inestable amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars, localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres, amb el pas d'una línia frontal del nord que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
4: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Som en un moment decisiu, podríem dir, pel que fa al capítol educatiu, superades les dates de preinscripcions per al curs 2026-2027. Aviat podrem dibuixar el mapa educatiu de Premià de Mar per al pròxim curs. I per això, per parlar de tot això, del que podem esperar, de les informacions que tenim, ens acompanya avui la regidora d'Educació, Elisenda Busquets. Elisenda, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Hem explicat ja que xifres i dades precises oficials no les tindrem fins al 10 de juny, però em fa l'efecte que de tot allò que hem pogut copsar després d'aquest període de preinscripcions, ja podem albirar una mica quin serà l'escenari educatiu, sobretot pel que fa a les línies escolars i sobretot pel que fa a aquella línia, aquella segona línia de l'Escola Montserrat, que segons va decidir la taula de planificació educativa el desembre passat, estava supeditada o està supeditada al volum de famílies que s'hagin preinscrit a Premià de Mar. Què podem dir, hores d'ara, respecte d'aquestes preinscripcions, sense números oficials, i d'aquestes línies pel curs vinent?
7: Bé, primerament dir que en el moment en què es va fer l'oferta educativa de totes les escoles del municipi, ja vam sortir amb una sobreoferta, és a dir, vam ofertar més places realment que nens i que infants que havien d'iniciar I3. Per tant, vol dir que ja vam sortir amb un marge d'oferir més places de les que realment necessitàvem, no? Creiem que aquesta dada és important, la dada de la realitat, perquè no és només aquest any, sinó que és una tendència. Per tant, doncs ens hem d'adaptar en el que hi ha, no? A partir d'aquí, doncs, com bé has dit, s'ha fet ja la preinscripció. En principi, en final, les llistes definitives sortiran el 10 de juny i ara en aquests moments s'està treballant a la Comissió de Garanties, qui és que gestiona tot aquest tema, s'està treballant amb l'adjudicació de places tant de segones opcions com dels alumnes NESE, és a dir, aquells alumnes que la mateixa administració, el mateix departament, assigna a cadascuna de les escoles. Sabem que hi ha una reserva d'aquests alumnes que és de 6 infants per línia, val? Aleshores, doncs, ara que en moment s'està treballant amb aquests infants i s'està treballant també amb les... Si hi ha persones que no han entrat a l'escola que havien demanat en primera opció, s'està treballant, doncs, per reubicar-les en un altre centre, val? No és el cas majoritari aquest any, perquè crec que la majoria de famílies que han escollit una escola en primera opció podran optar a la mateixa, però en qualsevol cas, doncs, s'està treballant en aquest tema.
6: Mm-hmm. Però aquí, com dèiem, el gran interrogant és què passa amb aquesta segona línia de l'Escola Montserrat. Estem en condicions ja de, si no assegurar el 100%, d'albirar què passarà amb aquesta línia a principi de curs?
7: Bé, en aquests moments, pels números que s'estan gestionant, jo crec que és aviat per dir si hi haurà aquesta segona línia. En principi, la previsió és que els nens que hi han a Premià, com he dit abans, són menys 50, crec que eren 58 menys que el curs passat, i per tant, amb el que tenim, doncs hem d'actuar, no? Aleshores, es podrà obrir aquesta línia? En aquests moments hi ha una incertesa en aquest sentit. Jo no puc afirmar perquè no tinc les dades, però sí que és veritat que el que no farem serà deixar una altra escola pública sense infants per omplir una segona línia, perquè no tindria cap sentit. És a dir, si nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca prescripció pel motiu que sigui, el que no farem és dir, doncs, aquesta escola que tanqui aquesta línia o que es quedi amb poquets nens i omplir una segona línia a l'escola Montserrat. Per tant, a dia d'avui, potser és aviat per dir-ho, però jo crec que aquesta segona línia en el Montserrat aquest any no serà viable.
6: D'acord, ens interessa molt aquesta qüestió que posa sobre la taula. Quina és aquesta altra escola que perilla? Bé, si per raó d'aquests vasos comunicants la segona línia pogués arribar a fer que aquella altra es quedés buida.
7: Bé, aquí el tema està a nivell d'escola pública. Estic parlant només en aquests moments d'escola pública. Sí. No és tant dir, és que n'hi ha una concertada... No, aquí estic parlant d'escoles públiques entre elles, no? Aleshores, aquesta segona escola pública, que és el Sant Cristòfol, ha tingut poca preinscripció. Aleshores, el que, com he dit abans, el que no podem fer és deixar aquesta escola sense infants, i tampoc no podem fer d'anar contra el que nosaltres mateixos, doncs, vam aprovar al ple fa uns mesos, que és el pacte contra a favor de la inclusió i de l'equitat educativa. Per què? Doncs perquè si nosaltres deixem una escola amb poquets nens, poquets infants, el que passarà durant tot l'any amb la matrícula viva, que són famílies que arriben de fora i que aquí a Premià de Mar en són moltes, passarà que com totes les altres escoles estaran plenes, no hi hauran places, tota aquesta matrícula viva anirà a l'escola Sant Cristòfol. Això vol dir que nosaltres mateixos, que ens abanderem parlant de segregació, el que farem és segregar més una escola que, doncs, s'està treballant molt per tal de que pugui tirar endavant.
6: Per tant, de manera resumida, i em perdonarà si ho faig una mica massa esquemàtic, però d'alguna manera el que estaríem fent és no obrir una línia en una escola pública per obrir, salvar una altra línia en una escola pública.
7: Una segona línia en una escola pública, sí, exacte.
6: Per impedir, doncs, que aquella línia del Sant Cristòfol, o que aquesta escola, fins i tot Sant Cristòfol, doncs, en fi, es posi en perill.
7: Exacte.
6: D'acord. No cal dir que la situació, perquè de fet és així ja de fa anys, d'alguna forma motivarà que algunes veus i alguns grups polítics acusin l'Ajuntament, sobretot, òbviament, la Generalitat, qui pren les decisions, que és qui pren les decisions, però també l'Ajuntament, d'afavorir l'escola concertada, perquè consideren que si ha de perillar alguna línia hauria de ser la de l'escola concertada. Què els diem a aquestes veus?
7: Bé, jo sempre he dit el mateix. L'escola concertada, l'obertura o tancament de línies no depèn en absolut de l'Ajuntament. L'Ajuntament no té res a dir aquí. El que la concertada pot perdre una línia per dos motius. Una, perquè no tingui infants, com va passar l'any passat amb alguna escola concertada, i dos, perquè els concerts educatius tenen una periodicitat, no sé si ara si són 4 o 5 anys, i el departament en un moment donat pot dir, doncs miri, sap què? A partir d'ara no li concerto aquesta línia perquè vostè té pocs nens o perquè pel motiu que sigui. Això no té res a veure ni amb l'Ajuntament, ni fins i tot amb el departament, ja dic, només pot tancar, només pot deixar el concert per aquests dos motius. Per tant, jo els diria que que no s'equivoquin, que no és una lluita, que no hi ha una lluita aquí entre concertada i pública. A Premià de Mar, eh? A Premià de Mar, en aquests moments, la lluita no és entre pública i concertada. La lluita és amb les, la lluita en el bon sentit de la paraula, eh? Cuidado, tampoc no voldria jo dir que hi ha un enfrontament ni que hi ha... No, però la, el problema o la problemàtica és pública, pública, o sigui... La, el departament no pot obligar, per exemple, aquest senyor, el senyor representant de la Crida deia és que la Celler hauria de tancar una segona línia. Però escolti'm, la Celler ha tingut preinscripcions, pel que jo sé, no sé els nombres exactes, però ha tingut demandes de famílies. Aleshores, si té demanda, per què ha de tancar la línia? Pregunto, no? Aleshores, hem de ser curosos amb això, no? De dir, aquí no hi ha una lluita entre pública i concertada, és, i tampoc entre pública i pública, senzillament hi ha uns nombres i hem de repartir, vull dir, és que no té cap sentit, no? I després altra, i dir-li també, dir en aquest grup municipal que nosaltres no tenim escoles municipals, com deia. Nosaltres tenim escoles públiques, en tot cas, les escoles municipals són l'escola Bressol i l'escola de música. Per tant, no ens equivoquem. Vull dir, si nosaltres tinguéssim la competència municipal, podríem actuar molt més del que ara podem actuar, o el marge de maniobra seria més gran. Per tant, estem parlant d'escoles públiques i no d'escoles municipals. I a partir d'aquí, fa molts anys que hi ha una connivència entre la pública i la concertada, i això és així. En el moment en què la Salle, i parlo de la Salle perquè és el que va anomenar ell, que la Salle es quedi amb 20 preinscripcions, evidentment que tancarà la segona línia. Però, de moment, els números són els que manen.
6: Una qüestió més encara, abans de passar a dos temes més que avui aprofitarem també de comentar amb l'Elisenda Busquets, pel que fa a l'escola Montserrat, en el cas que es confirmés, segurament, doncs, res, d'aquí uns dies ja en tindrem la certesa, en el cas que es confirmés que aquesta línia no s'obre, si més no, a l'inici de curs, perquè també ens has dit que al llarg del curs això podria reobrir-se, si calgués, però si no s'obrís a principi de curs, què significa això per l'escola Montserrat? Pels que no vivim el dia a dia d'una escola, què suposa per una escola perdre una línia que fins ara existia?
7: A veure, primerament suposa doncs, la pèrdua d'alguns professionals. No sé, en aquest cas, si és un professional i mig o dos, no t'ho sabria dir exactament. Evidentment, la pèrdua d'un professional, d'una persona que es queda sense feina o s'ha de reubicar, sense feina no, una persona que s'ha de reubicar en un altre centre. I després, a nivell pedagògic o a nivell organitzatiu, és veritat que tenir... A primer de primària una línia, a segon de primària dos, a tercer una. A nivell d'organització és complicat. És complicat perquè bueno, és molt més fàcil, no? Quan tu tens un grup sol o quan tens dos grups sols, doncs l'organització, fins i tot la metodologia, tot és diferent, no? Per tant, sí que és veritat. A nivell d'horaris, per exemple... Tot això implica, doncs, bueno, que evidentment que el projecte educatiu tira endavant igual, evidentment que el professorat està entregat igual, però sí que és veritat que són com... A vegades són una mica, no?, com bolets, no? Ai, primer no, a primer en tenim una, a segona en tenim dues, i és una mica complicat. I després, evidentment, la pèrdua també de professorat.
6: Bé, doncs en el cas que ho arribéssim a confirmar del tot, mirarem també de d'esbrinar en quina mesura impacta en el que és l'organització d'aquesta escola. Abans d'acabar, Elisenda, i aprofitant que tenim la regidora d'Educació, tenim a l'agenda, podríem dir, en matèria educativa, dos arguments immensos pels pròxims temps. Escola Bressol als Corriols, tot en ordre, obres... portes obertes, aviat les preinscripcions, estem tranquils?
7: Bé, jo crec que anem endavant, estem tranquils. És veritat que potser el tema obres s'està redreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge com per poder que al setembre això sigui una realitat. el tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat, crec que aviat ja podrem dir quina és l'empresa o entitat que assumirà doncs, la gestió d'aquest servei, per tant, aquest aspecte també. El tema del personal, evidentment, és un tema que també portaran des de l'empresa, per tant...
6: Aquí algun grup municipal ja ens ha dit i ha fet públic el seu temor que hi hagi greuges, pel fet que en un cas doncs, sigui personal intern, podríem dir, i en un altre extern.
7: Sí, això és cert. Això és cert, vull dir, probablement hi haurà un greuge comparatiu a nivell econòmic, sobretot, però l'única manera de que fos viable que al setembre hi hagués una escola bressol oberta era doncs, fent aquest tipus de gestió, perquè no hi havia una altra manera, mm-hmm. I si era, ens retrasava altra vegada, no sé si un any més o un curs més, però bueno, en qualsevol cas, des d'ensenyament o des d'educació i des del meu punt de vista personal, no ens podíem permetre el luxe d'allargar això, no? És una lluita que tu saps millor que ningú, que fa molts anys que dura, que tenim un deute amb els ciutadans de Premià, especialment amb les famílies que tenen nens i nenes petits, i crec que l'objectiu principal era que això al setembre pogués funcionar, i tot el demés es pot, amb el temps, jo m'imagino que no hi ha res que sigui inamovible, si ens sembla doncs, que aquesta gestió o aquesta manera de treballar es pot canviar, bueno, es podria fer, però per mi l'objectiu principal era que això es pogués obrir al setembre.
6: Podríem dir que l'aspiració seria que algun dia, com passa amb els gafarrons, fos una gestió interna, eh?
7: Podria ser. Vull dir, en aquests moments jo sé que hi ha, crec que són 2 anys de licitació, i a partir d'aquí tenim un marge de temps doncs, per parlar dels pros, dels contres, i de veure si realment una gestió directa ens aportaria més qualitat. Jo crec que la qualitat és la mateixa, però sí que és veritat que es produeix un greuge en quant a aquest tema econòmic.
6: D'acord, i per últim, i ja acabo, un altre gran argument, eh? Escola Marnova, obres aquest estiu, s'acosta una temporada agitada, podríem dir, per aquest centre, però també molt il·lusionant, no?
7: Sí, el ple passat doncs, es va aprovar ja el tema del projecte executiu. El dimarts vinent hi ha una reunió a l'Ajuntament, en la qual participaran doncs, evidentment l'arquitecte, l'alcalde, la directora de l'escola Bressol, per començar ja a elaborar un cronograma ja més, no, més concret, de dir, bueno, quan hem de començar a retirar material, com ho hem de fer, com es preveu que serà, tenint en compte de que la construcció de l'escola anirà paral·lel amb el curs 2026-27, el curs seguirà igual, in situ, perquè no hi ha un altre espai on poder anar, i per tant, doncs, quines mesures de seguretat s'han de prendre, com s'ha de fer, bueno, jo crec que és una reunió per ja planificar, sí, i perquè l'estiu doncs, es comenci a veure moviment.
6: Molt bé,
7: Elisenda. Tot amb molta il·lusió, la veritat.
6: Naturalment. Elisenda Busquets, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
4: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Dilluns, 11 de maig del 2026, iniciem la setmana i iniciem també la roda dels grups municipals per conèixer l'opinió de les diferents forces polítiques de l'Ajuntament de Premià de Mar. I avui saludem a Ciutadans. Josep Maria Cano, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Marc.
0: Expliquem a Premià Mèdia que tenim pràcticament descartada la segona línia al curs vinent a l'escola Montserrat i volem conèixer a partir d'ara quina és l'opinió dels diferents grups municipals. Comencem avui per Ciutadans.
1: Bé, en definitiva, jo entenc que és un tema demogràfic i és una llàstima, no?, que perdre una línia, però en aquest cas, si no hi ha suficients alumnes, doncs és complicat mantenir-la, no? Jo crec que és un bon moment en aquests moments per reduir ràtios, que jo crec que seria de ser la proposta, no?, intentar reduir els ràtios en lloc de tancar les línies de l'escola. Jo crec que aquesta seria la idea, no? I que hi ha moments que són oportunitats, i en aquest cas, degut a la situació i als números, jo crec que l'oportunitat és per intentar doncs millorar aquesta qualitat via reduir aquestes ràtios. Per nosaltres és el que s'hauria de fer en aquests moments.
0: Molt bé. Més coses també. S'han llestit de premiar el diagnòstic sobre la discapacitat. I ara, per tant, segons ens explicava la regidora Cesca Domènech, caldrà fer doncs un pla d'actuació.
1: Sí, està bé. Jo, inclús a les xarxes ho posava, està molt bé que fem estudis, no?, i que tinguem dades, però és que, per la meva experiència, al llarg de tots aquests mandats, sempre estem amb l'estudi, amb la dada, i jo crec que l'important és que comencem a fer coses i, a més, fer una carrera de fons, és a dir, anar fent millores contínues, més enllà de l'anàlisi que et pugui donar un estudi, que en aquest cas és finançat per la Diputació, és veure el dia a dia, no?, quines són les barreres, quines són les possibilitats, i això ho veiem sense necessitar cap tipus d'estudi, no? El que sí que necessitem és pressupost i voluntat de fer-ho. Per tant, jo crec que està molt bé tenir les dades, però no hem d'oblidar que el que els veïns i veïnes necessiten són fets, no estudis.
0: Però ho està fent bé la regidoria de discapacitat?
1: Sí, jo penso que sí, que la regidora Cesca Domènech està fent una bona feina. El que passa és que jo crec que ha de tenir més pes també dins de l'Ajuntament i dins de l'equip de govern per poder decidir fer inversions d'aquest tipus, perquè al final el que s'han de fer són inversions i, a més, ben dirigides. No? No només és la voluntat de la regidora, sinó posar en marxa plans d'actuacions, que jo crec que és el que s'ha de fer a Premià de Mar.
0: Molt bé. Avui també parlarem d'aparcament. S'estudia encara, Josep Maria, qui gestionarà aquest aparcament de rotació de Can Sant Pere.
1: Sí, jo crec que per mi no hi ha hagut una informació massa clara, no sé si l'equip de govern tenia massa clar què volia fer, si fos l'empresa privada la que gestionés aquest aparcament, si és l'Ajuntament qui l'ha de gestionar. Per mi l'important és que l'aparcament aquest hauria de ser gratuït. Al final nosaltres vam expropiar el que seria Can Sant Pere. Can Sant Pere havia de ser pel poble, pues que la primera mesura sigui de pagament, pues jo no ho veig gaire dient, tot i que entenc les justificacions, sobretot des del punt de vista de promoció econòmica i des del punt de vista del regidor, el senyor Gatius, però per mi no és bon inici al començar fent pagar els veïns i veïnes per aparcar en aquesta zona.
0: El parla l'alcalde d'aquest mes de maig. L'altre dia demanava Rafa Navarro paciència pel que fa al cens de pisos buits, que ha d'estar disponible a partir del juny, tot i que s'està retrasant una mica. Em preguntàvem també per què és tan complicat, no?, i ens deien justament que doncs el dispositiu demana d'estar actualitzant-lo constantment, un pis buit que pot no estar-ho al cap de pocs mesos o a l'inrevés, més enllà de tenir també totes les dades, que és el que costa. Com ho està vivint Ciutadans? Què li sembla tota la qüestió del cens de pisos buits?
1: Bé, en principi és com els estudis, no? Per mi està bé tenir un cens de pisos buits, però a mi el que m'agradaria saber és, un cop que el tinguem, quines polítiques posarem a sobre de la taula. Al final hem d'intentar que aquests pisos buits que hi ha a Premià de Mar doncs surtin al mercat i surtin els preus assequibles, no? Com ho fem, això, no? Com animem aquests propietaris, els pisos que realment es poden llogar, no? Perquè hi ha pisos que realment potser no estan en condicions, són herències que no es posen d'acord els hereus i són més complicades, però què posem a sobre la taula si detectem que hi ha un pis que està buit, podem contactar amb els propietaris, quin tipus de política posem en marxa, que els ajudem a rehabilitar el pis, simplement els animem, intentem que estigui garantit d'alguna manera el lloguer, quines polítiques posem sobre la taula, un cop que tinguem aquests cens més enllà del que podria ser intentar pujar l'IBI o aquestes coses que són elements, entenc jo, dissuasoris, però que tenen poca potència per un tema d'un immoble. Per tant, jo crec que és important quines són les polítiques que tenim darrere d'aquests cens de pisos buits.
0: Demanava justament l'altre dia, Navarro, també predisposició per part de, dels diferents grups de municipals, en aquest cas a la taula d'habitatge, per justament posar sobre la taula aquestes diferents qüestions, no? Aquestes possibles solucions.
1: Sí, nosaltres podem posar moltes idees. El que passa és que l'equip de govern ha de tenir clar quines són les polítiques que vol posar sobre la taula, no? Des de l'oposició el que podem fer són pues, que mesures que es podrien posar en marxa, no? Podríem, el que parlava, no? Mirar com està aquest immoble, posar, diguéssim, facilitats per rehabilitar-ho, perquè surti al mercat, però qui ha de tenir la voluntat i qui ha de posar en marxa les polítiques i qui ha de preparar el pressupost és l'equip de govern. Aquesta responsabilitat no la pot deluir ni delegar amb la resta de l'oposició, sinó que han de ser ells qui maneguin i que agafin el comandament i posin en marxa i plantegin quines són aquestes polítiques.
0: Parlem de cultura, Josep Maria, amb el Premià de Circ que ha passat aquest cap de setmana, quina nota li poseu?
1: Bé, jo no he pogut anar al Premià de Circ, per tant, no et diria que com ha anat, ni et donaria la meva opinió. El que sí que sé és que des del punt de vista cultural tots aquests elements són positius per Premià de Mar i que hi hagi activitat d'aquest tipus i activitat cultural, i a més que sigui una activitat que es consolidi, no? Que no sigui només un any i l'any que ve fem altres activitats, sinó que són activitats que es poden consolidar i el fet de que passi el temps i que es vagin organitzat i que es tinguin experiències pues fa que cada cop sigui millor. Per mi tot això és molt positiu, que puguem fer-ho d'aquesta manera i no cada any canviar de temes i canviar d'aspectes o de temes culturals. Per tant, jo animo a la regidora a tirar endavant i em sembla una proposta bona.
0: I a partir del dissabte tindrem un tercer museu a Premià de Mar, Can Manent, que s'inaugurarà aquesta Casa de la Festa, a més amb dues noves exposicions.
1: Sí, a nivell cultural és positiu, el que sí que és veritat que la rehabilitació d'aquest habitatge o d'aquest immoble ha estat tot un calvari, no?, per diferents elements. És veritat que l'empresa va fer fallida i això complica molt les coses. També que van trobar patrimoni, que això és un tema positiu, però que també tira, diguéssim, que el temps sigui més llarg per rehabilitar, i ara el que hem de fer és pues, que aquesta Casa de la Festa pues, funcioni, sigui un museu dins dels que tenim a Premià de Mar i que el puguem potenciar, com el Museu Romà o el de l'Estampació, no? Per tant, a veure com es gestiona i com funciona aquest museu.
0: Molt bé, l'opinió avui de Ciutadans és el seu espai d'opinió. Alguna cosa més per afegir, Josep Maria?
1: Res, desitjar-vos molt bona setmana i molta feina.
0: Doncs gràcies, i igualment. Gràcies, per, com sempre, per doncs, atendre la trucada de la ràdio, Josep Maria.
1: Gràcies a vosaltres, Marc, com sempre.

0: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
1: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta setmana, aquesta nova setmana, amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serrada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims cap als 25 graus aquest migdia, mentre que el Maresme nord s'han de mantenir sense canvis i quedaran situades entre els 22 i els 23. Per tant, una disbauja en quant a temperatures aquí en el Maresme, i de fet al llarg dels pròxims dies la situació vindrà marcada justament per això, per la variabilitat meteorològica típica d'altra banda de la primavera i del mes de maig. De cara a demà s'espera un dia en general tranquil, però cap al vespre els xàfecs que a la tarda afectaran la zona de la Catalunya central i del prelitoral també arribaran aquí a la comarca, deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada i, per tant, en principi, poca quantitat de precipitació. Això demà, a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil a l'espera que de cara a dijous i divendres tornem a parlar d'un temps inestable amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars, localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres amb el pas d'una línia frontal del nord que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
1: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
3: Estàs escoltant?
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
5: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga, de Premià Mèdia, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui. Sí, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles. I a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova, i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma. I ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa, són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
0: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda?
1: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale? Donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge, i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, vale? Que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, bé, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara, què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
0: Mm-hmm. Aquests enemics són constants i els tenim constant, sempre presents.
1: Clar, la hipoteca està sempre constant. El no arribar a fi de mes està sempre constant. La relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant. És a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell, i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda.
2: Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i l'ansietat també pot tenir...
1: L'ansietat també, té a veure aquí.
0: Una resposta. Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
1: Vale. Lo primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga, quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència però tenen tots els recursos per... Doncs tenen una amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. Com? I això és una feina diària. S'ha vist, si tu cada dia et dediques a això, 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I, bé, avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga indicat, això. Uh-huh. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer...
2: Guerrer en equilibri.
1: En equilibri, guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números. Llavors, és un equilibri, que és el que busquem un equilibri emocional, no? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer. Per què? Perquè cal molta honestetat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem, si no tinguéssim neocòrtex, és deixar-nos endur, no? Uh-huh. Mireu els animals. No? Tenen una emoció, reaccionen. Tenen una emoció, reaccionen.
0: Sense filtre.
1: Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar la emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern.
0: I com fem aquest guerrer?
2: Doncs, mira, ens col·loquem dretes. Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica, i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil, quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins a la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Uh-huh. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li vagi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal.
0: Molt bé. És aquest equilibri, parlem també de la importància de la respiració, Quina forma és la correcta per controlar les emocions?
1: Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. Hi ha afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció, és a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir l'emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans. Tenso l'anus, apreto la boca. Aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. Ho inhalo, inhalo. I exhalant, exhalo molt llarg, molt llarg, molt llarg, i li dono espai. Ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a la emoció i deixar-la anar. Deixar-la anar, deixar-la anar. Això és la base, val? És a dir, fent això, podem sortir d'un problema emocional al moment, no? Allò que et donen una mala notícia, doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma faci el moviment, vale? I em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és tot el... Ara se li diu treball amb la respiració en anglès, work breath, una cosa d'aquestes, que si no li posem un nom en anglès sembla que la cosa no funciona, tu. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball de, ho repetiré mil vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és anuloma viloma pranayama. Fent això cada dia, mantens el teu estat emocional. L'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem...
0: Molt exagerat,
1: molt
0: no?
1: Exagerat,
0: molt de pic,
1: no?
0: I molt de pressió.
1: O estàs a dalt, no? O estàs a baix, i les emocions se't porten, i la teva vida és una muntanya russa. Doncs amb el treball constant de la respiració, això, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes, vale? I amb anuloma viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant.
0: Serien aquests 20 minuts que dèieu?
1: Sí, sí, sí.
2: Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades...
0: Sent realistes,
2: tenim,
0: no?
2: Tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina.
1: Home, al principi, quan estàs segrestat per l'emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta... O quan...
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
3: No ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenir en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i, per tant, qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps i, a més, són condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria.
4: La ministra Mònica García informava que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla de Bona i que l'operatiu continuarà avui mateix. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya.
5: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
6: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
7: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
8: Un dietista de regullons, no?
7: Sí, una mica, sí, dit
9: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
7: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
9: I te fa uns tàpers de 10.
7: És veritat.
9: I Dani?
8: Jo contractaria un xòfer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
9: Doncs mira, és bona
7: Dani,
9: idea.
7: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
5: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
10: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola a tothom. Els estudis de la xarxa de comunicació local estem preparats i ben entrenats per un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs lingüístic que ens fa aprendre cada dia alguna cosa nova sobre el català. I això ens fa feliços. Esperem oferir-vos avui un programa d'alt nivell que serà possible

0: Contactem amb la Lola Santiago, que ens parla des de BTV Ràdio a Barcelona. Lola, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
1: Hola, molt bones a tothom. Doncs per aquí tenim a la Júlia, la Martina i la Mar, totes tres són alumnes del SADACO i tenen moltes ganes de participar al Picalletres. Si us sembla, seran elles mateixes les que es presentin i així també les podeu conèixer una miqueta millor.
2: Hola, jo sóc la Júlia Martí i m'agrada molt jugar a vòlei i ballar.
3: Jo sóc la Martina i també m'agrada molt jugar a vòlei.
4: I hola, em dic Mari Bars i m'agrada molt esquiar.
0: Saludem afectuosament als oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Sant Sadurní. Com va, Miquel Cuenca?
5: Doncs ja estem a la capital del Cava. Tenim a les tres participants en representació de l'Escola Badruna. Tenim a l'Arlet, la Clara i la Martina, i fent referència també al que s'ha comentat a Barcelona, que siguin elles les que es presentin amb el nom cognom i també alguna afició que tingueu, noies.
6: Bé, doncs jo sóc l'Arlet Bladé i m'agrada molt fer música.
7: Jo sóc la Clara Batalla i m'agrada molt la gimnàstica rítmica.
8: Jo sóc la Martina del Río i m'agrada molt llegir.
0: Us desitgem el millor també a vosaltres. I per donar el bo i millor d'ella mateixa, també tenim amb nosaltres, com sempre, a la nostra estimada jurat, sense la qual això no pot començar. Hola, jurat.
9: Hola, Tina. Hola, concursants i oients. Vinga, que això, amb una mica per part de cadascú, sortirà de meravella. I tant que sí, concursants, que tingueu molta sort.
0: Estic segura que els concursants demostraran el màxim de les seves capacitats lingüístiques. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
10: El Picarrànquing.
9: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. En tercera posició l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. La segona posició l'ocupa l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
0: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconsegueu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
10: A lletrejar.
0: Comencem amb el primer nivell. Aquí les paraules són breus, de fins a 7 lletres i molt assequibles, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'escola SADACO. Preparada, Júlia?
2: Sí.
0: Temps. Metall.
2: M-E-T-A-L-L.
0: Hindú.
2: I amb accent...
9: Comença per H.
0: Martina. Puntada.
3: P-U-N-T-A-D-A.
0: Fusell.
3: F-U-S-E-L-L.
0: Tèxtil.
3: T-E amb accent obert, X-T-I-L.
0: Marrec.
3: M-A-R-R-E-C.
9: S, no fe.
0: Mar. Agitar.
3: A-G-I-T-A-R.
0: Captiu.
3: C-A-P-T-I-U.
0: Tèrmica.
3: T-E amb accent obert, R-M-I-C-A.
0: Somni.
3: S-O-M-N-I.
0: Pausada.
3: P-A-U-S-A-D-A.
0: Púnic.
3: P-U-N-I-C.
9: La U porta accent.
0: Molt bona arrencada, noies. Heu fet un total de 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Badruna Sant Sadurní. Preparada, Arlet?
2: Sí.
0: Temps. Escalar.
6: E-S-C-A-L-A-R.
0: Trípode.
6: T-R-I-P.
9: I amb accent P.
0: Clara. Crema.
7: C-R-E-M-A.
0: Causal.
7: C-A-U-S-A-L.
0: Aiguat.
7: A-G.
9: T'has deixat la I.
0: Martina. Meridià.
8: M-A.
9: És una E.
0: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova

0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'escola Sadako. Les vostres paraules són les següents. Mate, simple, torpe.
2: Torpe.
3: Torpe.
4: La paraula intrusa és torpe.
5: Correcte. En català, quan volem expressar que algú té, podríem dir, poca habilitat per fer les coses, podem fer servir termes com maldestre, desmanyotat, poca traça, negat... I no, torpe.
1: Doncs en aquest cas sumeu 200 punts al vostre marcador. Ara és el torn de l'escola Badruna de Sant Sadurní. Les vostres paraules, en infinitiu, són les següents. Remitir, abolir, escopir.
4: Remitir.
5: Correcte, també. En català, fer anar algú o alguna cosa a la seva destinació es diu remetre, i no pas remitir. I és sinònim, per cert, de trametre o d'enviar.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador, i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: Ens endinsem en la segona ronda, on hi trobem paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, que ja poden dur alguna complicació més. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament, teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'escola Sadako. Martina, estàs a punt?
3: Sí.
1: Temps. Cama llarga.
3: C-A-M...
5: S, no C.
1: Mar. Cromàtic.
3: C-R-O-M-A amb accent T-I-C.
1: Penalitat.
3: P-E-N-A-L-I-T-A-T.
1: Mosquitera.
3: M-O-S-Q-U-I-T-E-R-A.
1: Afalagador.
3: A-F-E-L...
5: És una A.
1: Júlia. Cel·lulosa.
6: C-E-L-G-U-L-O-S-A.
1: Cèntrica.
6: C-E amb accent obert, N-T-R-I-C-A.
1: Protector.
6: P-R-O-T-E-C-T-O-R.
1: Tramitable.
6: T-R-A-M-I-T-A-B-L-E.
1: Filagar-se.
6: F-I-L-A-G.
1: Doncs en aquesta ocasió heu fet 7 encerts que sumen 1.400 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Badruna Sant Sadurní. Preparada, Clara?
7: Sí.
1: Temps. Computable.
7: C-O-M-P-P.
1: Martina. Veneració.
8: B-E.
5: És B baixa.
1: Arlet. Desterrar.
8: D-E-S-T-E-R-R. A R.
1: Estrabisme.
8: E S T R E.
5: És una A.
1: Doncs en aquest cas heu fet un encert que sumen 200 punts al vostre marcador. I és el moment de fer un recompte general i veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
5: L'escola Sadako de Barcelona ha aconseguit fins ara 2.500 punts i l'escola Badruna Sant Sadurní n'ha aconseguit 700.
1: Doncs l'escola Sadako, que de moment es posa pel davant, però encara queda molt de programa per seguir-ne sumant més punts encara. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. A la prova musical d'avui ens visita l'Alfred García. L'exconcursant d'Operación Triunfo va ser jurat de la tercera edició d'Eufòria. Ha engegat una nova etapa ancorada en la rumba. Després del senzill Rumba Catalana, que serà la cançó que escoltarem tot seguit, i d'un documental estrenat a Filmin sobre el gènere, el pretenc va publicar un nou àlbum al maig de 2025, anomenat T'estimo, este quiero, en què passa el pop d'autor pel sedàs de Les Palmes. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Rumba Catalana, de l'Alfred García. Tota la vida.

0: Ai, la rumba, que de seguida ens aixeca tots per ballar. Espero que hàgiu estat ben atentes a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Escola Sadako. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. El protagonista de la cançó, a quina hora del dia diu que ja fa tant temps que li canta?
2: A l'alba.
3: A l'alba.
4: Correcte, escoltem-ho. Ja fa tant temps que et
0: canto a l'alba. Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara de l'escola Vedruna Sant Sadurní. Per quins barris estava perdut el cantant de la cançó? N'hi ha dos, amb un seria suficient.
5: Gràcia.
4: Correcte, escoltem-ho.
0: Perdut pels barris de Gràcia i Puiget. Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar, la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem de plen al tercer nivell de lletreig i les paraules són més difícils i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Sadako. Mar, preparada?
3: Sí.
0: Temps. Condicional.
3: Condicional. C-O-N-D-I-C-I-O-N-A-L.
0: Astrofísica.
3: Astrofísica. A-S-T-R-O-F-I amb accent S-I-C-A.
0: Immanejable.
3: I-M-M-A N-E-G-A-B...
4: És una jota.
0: Júlia, adjudicaries.
6: Adjudicaries. A-D-J-U-D-I-C-A-R-I-E-S.
0: Infravalorat.
6: I-N-F-R-A-V-A-L-O-R-A-T.
0: Animalístic.
6: A-N-I-M-A-L.
0: Noies, en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Vedruna Sant Sadurní. Preparada, Martina?
7: Sí.
0: Temps. Congregades.
7: C-O-N-G-R-E-G-A-D-E-S. A-D-E-S.
0: Periodístic.
7: P-E-R-I-O-D-I amb accent S-T-I-C.
0: Simplificat.
7: S-I-M-P-L-I-C.
4: T'has deixat la F i la I.
0: Arlet, constel·lació.
8: C-O-N-S-T-E-L geminada E.
4: És una A.
0: Clara. Intermitent.
8: I-N-T-E-R-M-I-T-E-N.
4: T'has deixat la T final.
0: Doncs en aquest cas heu fet 2 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
4: En aquests moments, l'escola Sadako de Barcelona té acumulats un total de 3.900 punts i l'escola Vedruna Sant Sadurní en té un total de 1.500.
0: Doncs així és com arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, atès que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Lola Santiago, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
4: Doncs per part del Sadako serà la Júlia.
0: Doncs la Júlia, que lletrejarà la megaparaula. Miquel Cuenca, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
1: Doncs per part de l'Escola Badruna serà l'Arlet.
0: Doncs l'Arlet, que també s'atrevirà amb aquesta megaparaula. Ara el que heu de fer les dues ràdios és pensar-vos una aposta i custodiar-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Sant Sadurní. Miquel Cuenca, fins ara.
1: Fins ara.
0: Comença la prova a l'escola Sadako. Estàs preparada, Júlia?
3: Sí.
0: Som-hi, doncs. Hi ha persones a la vida que no ens agradaria tenir lluny mai. Són persones importants per nosaltres, persones de les quals no podríem prescindir, perquè ens entenen, ens estimen, ens ajuden, aprenem al seu costat. Vaja, són persones clau a la nostra vida, i cadascú en té unes, esclar. Doncs bé, avui la meva paraula és l'adjectiu plural imprescindibles.
6: Imprescindibles.
4: Endavant.
6: I-M-P-R-E-S-C-I-N-D-I-B-L-E. S. Ho he dit?
0: Ha entrat. Per tant, ara desconnectem amb vosaltres i serà el torn de l'Escola Badruna Sant Sadurní. Fins ara, Lola Santiago.
4: Fins ara.
0: Escola Badruna Sant Sadurní, sou a punt? Estàs preparada, Arlet?
7: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que es converteixen en necessàries per cadascun de nosaltres, perquè ens acompanyen a la vida sempre de la millor manera. Ens comprenen, ens ajuden, ens estimen, però també hi ha llocs dels quals no podem prescindir perquè ens aporten pau, calma. La meva paraula d'avui és l'adjectiu plural imprescindibles.
7: Imprescindibles.
4: Endavant.
7: I-M-P-R-E-S-S.
4: No són dues S's, és una S i una C. Oh.
0: Doncs en aquest cas no has lletrejat la mega paraula correctament, però ara descobrirem com ho ha fet l'altre equip. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cadascú. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Lola Santiago, quants punts ha apostat el teu equip?
4: Doncs tot, hem anat a tot, és a dir, 3.900.
0: Molt bé, doncs aquests 3.900 punts apostats. Miquel Cuenca, quants punts ha apostat el teu equip?
1: Doncs també tots.
0: També, aquests 1.500 que teníeu acumulats. Ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola Sadako ha lletrejat la mega paraula correctament. Per tant, sumeu la vostra aposta als punts que ja teníeu. I l'escola Badruna Sant Sadurní ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Per tant, resteu la vostra aposta als punts que ja teníeu. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
4: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa. L'Escola Sadako de Barcelona ha aconseguit, finalment, 7.800 punts. I l'Escola Badruna Sant Sadurní ha quedat, finalment, amb 0 punts.
0: Per tant, en aquest cas, tenim unes guanyadores, que són l'Escola Sadako. Anem a parlar amb elles. Lola Santiago, què tal per aquí? Com estan els ànims?
2: Doncs estan supercontentes. Diuen que encara tremolant una mica, perquè us expliquin elles. Em miren i em diuen sí, sí, sí, molt contentes.
0: Doncs
2: sí.
0: Vinga, que diguin elles.
9: Jo crec que estem molt contentes i no ens ho esperàvem, però estem encara totes tremolant.
0: Quina és la prova que us ha agradat més? A veure...
3: No ho sé.
10: És que a mi de per si és un que m'ha agradat molt com la de l'intrus.
0: La de la paraula intrusa, sí.
10: Us I la de la música també estava molt
3: la de la música, sí, jo em pensava que seria com molt difícil i que seria com una cançó així que no conegués molta gent.
0: Us heu passat bé per això?
10: Sí, molt. Ha sigut molt bona experiència.
0: Molt bé, doncs me n'alegro. No em vull oblidar tampoc de parlar amb l'Escola Badruna de Sant Sadurní. Miquel Cuenca, com esteu per aquí?
1: Els somriures hi són. Bueno, al final era a cara o creu, ha sortit creu, però l'important és participar, no, noies?
0: Sí. Igualment, havíeu acumulat 1.500 punts, vull dir que la participació també estava molt bé, llàstima d'aquesta última mega paraula, però que podeu marxar molt contentes, eh? Com ho heu viscut vosaltres, a veure?
11: Bueno, està molt divertit. Bueno, o sigui, per passar una estona així... Bueno, a mi m'ha agradat més la part de l'intrus, també.
7: Sí.
0: Doncs moltes gràcies també a vosaltres i ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça algunes de les concursants d'avui.
12: El pica-rànquing.
4: En quarta posició tenim l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I després del programa d'avui entra al pica-rànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts. Enhorabona!
0: Doncs, noies, moltíssimes felicitats. Heu arribat
10: gràcies.
0: A la primera posició d'aquest pica-rànquing. Què us sembla?
9: Molt fort.
10: Molt bé. No ens ho esperàvem ninguna. Ens estem rient molt. Sí.
0: Doncs gaudiu d'aquesta posició i a veure si dureu fins a la final, que teniu moltes possibilitats, jo crec, perquè és una puntuació bastant alta, la veritat. Doncs molt bé, per part meva només em queda acomiadar-me de les locutores d'avui, Lola Santiago i Miquel Cuenca, locutor, i també concursants. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que ho hagueu gaudit moltíssim.
7: Gràcies
1: a vosaltres.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios avui per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. A reveure!
1: Pica Lletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Les obres de condicionament de la planta baixa del Mercat de Sant Joan per convertir-la en un nou aparcament públic començaran aproximadament d'aquí un mes i han de durar 10 setmanes i s'espera que l'espai estarà operatiu l'últim trimestre d'aquest any. Ho va anunciar el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que justificava la creació de nou aparcament en la necessitat del municipi, sobretot de disposar de més places nocturnes, i que també assenyalava que les obres que s'han de fer són obres d'una certa envergadura.
4: Estem treballant també en obrir l'aparcament del Mercat per tal que sigui públic i guanyar també places nocturnes. Jo crec que no ens anirem abans de, diríem, l'últim trimestre d'aquest any. Vull dir, és una obra major. En més o menys un mes començaran les obres d'enderrocament de lo que són les escales interiors de l'aparcament, etcètera. Vull dir, és una obra important, que a més s'ha de fer sense que afecti moltíssim l'activitat diària del mercat. Entre que es fa l'obra i s'habilita tota la maquinària i tot el servei de lo que és pròpiament l'aparcament, doncs no podem anunciar-ho abans de, diríem, 4 a 5 mesos.
3: Les obres s'han adjudicat l'abril passat a l'empresa B28 Construccions SL per un import de 65.000 euros amb IVA inclòs. Després d'això s'haurà de definir del tot la gestió del nou espai i, si s'escau, licitar el servei, i es preveu que el nou aparcament podrà acollir una trentena de vehicles més una zona de càrrega i descàrrega per als paradistes. Gatius vinculava la creació d'aquest aparcament a l'obertura imminent del nou pàrquing temporal de rotació a Can Sant Pere, ja que en tots dos casos, deia, es busca oferir places nocturnes en un municipi d'on marxen molts vehicles durant el dia, però amb una alta demanda durant la nit.
2: Premià Mèdia, informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui venim a conèixer el projecte musical de l'Escola Sant Cristòfol que permet que els seus alumnes, més enllà de les classes, també aprenguin a tocar un instrument. Avui hi ha concert, per tant, descobrim com funciona tot aquest projecte.
2: Avui fem el tancament del que portem practicant durant el curs, tot i que encara no acabem el curs, però sí que fem un concert final que sortiran les quatre big bands, que tenim big band de tercer, quart i cinquè, estan repartides en dos grups, 5A i 5B. El repertori i arranjaments els tenim fets pel Sergi, que està fent una feinada molt, molt bonica i amb estils molt diversos. I cada grup penso que està agafant el seu caràcter propi i penso que estan com molt còmodes amb el repertori que estan fent.
3: Bé, el projecte està orientat sobretot a la pràctica i que els nens i nenes tocant cada setmana, doncs aprenen l'instrument i les dinàmiques musicals des de la pràctica. I així és una manera, un plantejament més intuïtiu i orgànic d'aprendre música.
4: Jo crec que el que ens fa millor és treballar amb equip, els professors i assajos, assajar.
5: Que a part d'explicar molt bé, són molt divertits i ens ajuden molt.
6: És bastant difícil, però si t'esforces molt ho podràs aconseguir. Si pogués tocar en un altre espai, m'agradaria ser bastant professional.
7: El baix és part de la base, com li diem nosaltres, que és on és el ritme i on és tot.
8: De petit, la meva mare em va comprar una trompeta de plàstic i des d'aquell dia a mi em va agradar molt i des d'aquell dia ja em vaig plantejar que podria tocar la trompeta.
9: Sí, costa una mica perquè és com a vegades no escoltem els altres instruments.
10: La veritat és que és molt emocionant. Ara ja ens hem acostumat una miqueta, però al principi quan començaven a sonar els instruments i veiem els nens que, bueno, no toquen la flauta, que potser és el més típic, flauta o ukelele, ara últimament, i es veien amb instruments com la trompeta, el trombó, el saxo, un clarinet, se'n saltaven les llàgrimes. Vull dir, és molt emocionant. I després, veure'ls amb ells, que els hi podem donar l'oportunitat d'accedir a una formació que en altres circumstàncies ells no podrien accedir-hi, doncs encara ens omple encara més de satisfacció, la veritat.
2: I precisament hem d'agrair a l'equip humà que tenim, que sense ells això no tiraria endavant. I penso que gran part de l'esforç és gràcies a creure's aquest projecte, que estem tots molt involucrats. I per part d'ells és que està sent com molt fàcil, perquè estem veient una evolució i això és el que també ens fa seguir com endavant. I penso que val molt la pena invertir música, cultura amb ells.
11: Home, per nosaltres és un privilegi tenir això a l'escola pública. És una meravella. Teniu en compte que l'escola de música en si, durant la meva infantesa, era una cosa que era només assequible a les famílies doncs una mica més pudientes, no? Llavors nosaltres, el fet de tenir els nostres fills a dins l'escola pública, que tinguin accés a una educació musical i artística, doncs per mi, de veritat, és una meravella.
12: La part artística és fonamental per l'aprenentatge dels nens. Vull dir, fomenta i potència unes habilitats, les relacions socials, fomenta treballar en grup, saber escoltar, normes...
11: En el cas del meu fill, de l'Hugo, he notat un avanç importantíssim en la seva... en el creixement que ell ha tingut durant aquests 2 o 3 anys i, no sé, o sigui, l'ha afectat positivament en molts aspectes. L'autoestima ha crescut moltíssim. A més, és un nen que té molta sensibilitat en general per altres aspectes i poder-la enfocar cap a aquesta via, doncs és estupendo.
13: D'entrada em fa molta il·lusió veure, no?, que hem estat capaços de consolidar dos projectes educatius, el projecte educatiu de l'Escola de Música, conjuntament amb el projecte educatiu de l'Escola Sant Cristòfol, i de que treballant en equip i treballant en regularitat, incorporant aquest aprenentatge musical dins de l'horari lectiu de l'escola, doncs dona ni més ni menys que aquests resultats, no? I sobretot pel fet de que potser si aquesta activitat no fos així, potser molts nens o moltes nenes es perdrien l'oportunitat, doncs, de poder trucar un instrument o senzillament per saber si els agrada la música o no els agrada, no?
10: Ara mateix estem a l'espera de fer un intercanvi musical amb altres escoles que tenen formació de Big Band. A tot Catalunya, que nosaltres sapiguem, només en som tres, una escola de Granollers, una escola a Barcelona i nosaltres. Llavors nosaltres hem començat a tenir contacte amb l'escola de Granollers i ara al maig fem el primer intercanvi de Big Bands escolars. La idea és això, doncs, anar-ho com consolidant i obrir-ho al poble. De moment ho fem a nivell d'escola, però poder obrir al poble i, bueno, que tothom vegi tot el treball que estem fent.
14: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
15: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
3: Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres, canalitzades a través de les respectives associacions de veïns, han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho va explicar l'alcalde de xarxes socials, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en altres trams d'aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat. L'alcalde gravava el vídeo des del pont de l'autopista i deixava constància acústica de la problemàtica.
4: Arran de les queixes de veïns, hem procedit a fer una sonometria oficial i, efectivament, en horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. I, per tant, necessitem solucions.
5: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder posar el soroll que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat com hi ha el tram de Badalona, o que combini les dues solucions.
3: Val a dir que les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són les pantalles acústiques, poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat sovint amb l'ús de radars de control o els ferms sonoreductors, un asfalt que absorbeix la compressió de l'aire que genera el pneumàtic en rodar. Recordem, d'altra banda, que justament en aquest sector és on s'ha de construir el nou accés a l'autopista, que inclourà una gran rotonda sobre la via, cosa que incidirà notablement en la mobilitat a la zona i pel qual s'ha de fer un estudi ambiental que també ha de preveure l'impacte acústic. Segons ens indica Rafa Navarro, la petició que es fa ara és independentment d'aquest projecte i es pretén que sigui atesa abans que el nou accés es materialitzi.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: El proper diumenge 17 de maig, l'Espai L'Amistat acollirà l'espectacle clàssic i popular Cançons d'un Poble, una funció a benefici de l'Associació contra el Càncer i que tindrà com a protagonistes les lletres de Manuel de Falla i Federico García Lorca. Anna Puche, que avui ens acompanya, ho guionitza i dirigeix també aquesta obra. Com estàs? Benvinguda.
4: Hola, bon dia.
3: Anem a saludar tota la gent que ens acompanya, algunes de les mans i veus també que hi participaran, perquè també ens acompanyen des del cor d'Òpera de l'Amistat, el Leandre Molins. Bon dia, com estàs?
5: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya la Francisca Brugal, membre de l'ECA Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
6: Molt bé, bon dia. Bon dia.
3: Falten encara moltes més veus i moltes més mans, Anna, que podríem haver sumat, per exemple, a l'Escola de Baile Loli, que et demanem també d'aquí una estona que ens expliquis el paper que jugaran, que serà molt important en aquesta posada en escena. Per fer-nos una mica de context, Anna, explica'ns d'on surt aquesta idea.
4: Doncs, bueno, un any més se'm va proposar de muntar un espectacle per l'Associació contra el Càncer i ens vam trobar en un punt en el qual el cor d'òpera no podia participar cantant perquè estaven plens d'assajos amb la novena de Beethoven que han estat fent. Llavors se'm va ocórrer, aquesta vegada, no cantar òpera, sinó coincidint que aquest any és l'any de Manuel de Falla i s'està fent molta de la seva obra, se'm va ocórrer de poder fer les cançons de Manuel de Falla, les cançons populars i les cançons populars de García Lorca, també, que són molt maques. I és un tipus de música que normalment amb òpera no ho fem i és una cançó que tothom té a l'oïda, tothom l'ha sentit alguna vegada i és molt propera, no? I arrel d'això, doncs, bueno, vaig crear un guió amb els personatges de Manuel de Falla, de García Lorca, llavors jo hi cantaré les cançons, hi hauran els dos actors que interpreten Falla i Lorca, i el cor participa d'una manera, aquesta vegada no cantant, sinó actuant.
3: D'acord.
4: Faran de poble.
3: Val.
4: A tot això, a més, li sumem l'Escola de Baile Loli, les ballarines, que crec que són unes 25 o així, que déu-n'hi-do, on interpretaran i ballaran les cançons que jo estic cantant a la vegada i també estaran actuant amb nosaltres. Amb la qual cosa és tota una moguda que ens
3: molt
4: hem engrescat, molt xula, que queda molt maco, però, però bueno, és un espectacle que poques vegades es fa.
3: Oh, i tant. Ara et demanarem més detalls, però, Leandre, ara ens deia l'Anna que canvieu una mica, no?, el paper que jugareu. Com us esteu veient de moment tots els que hi participeu en aquesta nova funció, en aquesta nova feina que us han encomanat?
5: Sempre és una aventura amb l'Anna. Vull dir, sí, és una aventura divertida, perquè, bueno, al final tu veus la implicació que té la gent, veus que la gent s'ho passa bé, que disfrutarà, i, bueno, doncs els que estem al voltant, amb el guió, jo estic a dalt a la cabina, no estic fent, estaré a dalt a la cabina, veus que la gent s'ho passa bé, que al final és el que busques i que la finalitat és pues, poder col·laborar amb l'associació, no?
4: I està xulo, doncs jo agraeixo que confiïn en la meva idea, perquè jo tinc molt clar al cap el que vull fer, no? Però clar, ells no. Jo vaig muntant per parts i llavors quan arriba el dia que tot es va juntant, es queden impactats, dient, hosti, quina passada, la pell de gallina. I és com, sí, sí, clar, jo és que el meu cap ja era
3: així,
4: això.
3: Eh?
4: O sigui...
5: I ho hem d'entendre els altres, eh?
3: Clar.
5: Tot ho hem d'entendre.
3: Això és una feina. Francisca, aquest concert que estem explicant ja és una de les activitats tradicionals i clàssiques de l'ECA aquí a Premià de Mar, eh?
6: Sí, això pretenem que sigui ja, que quedi establert i que la gent ja sàpiga que cada any hi haurà un concert. Aquest any jo confio plenament en ells perquè sé que el que faran serà de qualitat i que arribarà la gent. Pues ha sigut això, l'Anna vol aquest any de Falla, de molt de Falla, que està molt bé, perquè tothom tenim, el que diu ella, tothom tenim a la memòria aquelles tonadelles de quan érem petits, escoltàvem la ràdio. I jo crec que serà molt, molt guapo el concert, que els agradarà molt.
3: És tota una activitat, dèiem, cultural, però també amb aquest component, no, de solidaritat, no? Que sí, això sí. És importantíssim, cadascuna molt. D'aquestes activitats que feu, Francisca.
6: La gent està molt conscienciada. Malauradament, sempre hi ha algú, la família, si no proper, molt proper. I sí, la gent respon. Uh-huh. I encara ara estem a mig, diguéssim, a mitja venda. Encara falta l'última setmana i, important, el dia del concert, abans del concert es vendran entrades també. Si la gent no ha tingut temps o no ha pogut, que sàpiga que no... que podrà entrar.
3: Molt bé, ara esteu més o menys a la meitat de l'aforament, al
6: sí,
3: 50%.
6: Més o menys. Sí.
3: Molt bé. Molt...
5: Jo animo des d'aquí a la gent que vingui, no? Perquè serà un espectacle que no el veuran enlloc.
3: Clar.
5: És un espectacle únic. Únic. Uh-huh. I els animo que vinguin, que s'ho passaran molt bé, que per sort tenim molts professionals, que l'Anna sobretot amb el disseny de l'espectacle, i s'ho passaran molt bé. Jo els animo a que vegin a comprar el centre cívic, a comprar les entrades.
4: Uh-huh. I sobretot tota la gent que hi participa també, agrair la seva col·laboració, perquè són moltes hores d'assaig, això comporta molt de temps de preparació i és una implicació que clar, que és altruista completament, no? Uh-huh. I és d'agrair.
3: Anna, parla'ns d'aquesta idea una mica, d'això que ens deies, perquè en el meu cap estava molt ben endreçat tot, després ho hem hagut de posar, no?, sobre terreny i que tothom s'involucrés. Parla'ns una mica de com has organitzat, doncs, justament el repertori, com ho has repartit i una mica el que podrem veure el diumenge de la setmana que ve.
4: Bé, com he dit, hi ha dos personatges, que és Manuel de Falla i Federico García Lorca, i el títol de l'obra és Cançons d'un poble. Uh-huh. Sí? Llavors, l'obra parla de com van passant les... i com es mantenen vives... vives les cançons a través...
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
9: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
8: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació, ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic, per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç es situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
0: Notícies en xarxa. Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
5: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
5: Home, testimonis.
3: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
5: A la teva ràdio local.
7: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
11: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola a tothom, us saludem des dels estudis de la xarxa de comunicació local, on estem preparats per encetar un nou capítol radiofònic del Picalletres, el nostre concurs lingüístic favorit. Estem a punt per posar a prova lingüísticament els nostres concursants d'avui i esperem que ens ofereixin un molt bon nivell. Segur que venen molt entrenats i amb moltes ganes d'aconseguir un bon grapat de punts que els facin entrar al nostre Picarrànquing. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació del

0: el futbol.
1: Hola, jo soc l'Inenco i m'agrada l'esport en general.
2: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ona la Torre, de Torredembarra. Com va, Raquel Martínez?
3: Molt bé, tot a punt aquí als estudis de la ràdio per tal de donar la benvinguda a l'alumnat de l'Institut Torredembarra. Comencem per saludar el Sebastián, l'Eder i la Noa, que ja estan aquí davant dels micròfons.
4: Bon dia, jo sóc el Sebastià i m'agrada molt dibuixar.
5: Hola, jo em dic Eder i m'agrada molt el bàsquet.
6: I jo sóc la Noa i m'encanta quedar amb els amics.
2: Doncs us desitgem també el millor a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
7: Sí, aquí estic, Tina, ben preparada. Espero que els nostres concursants demostrin un molt bon nivell. Segur que sí, benvinguts i benvingudes, concursants. Molta sort.
2: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però recordem el pica-rànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
8: El pica-rànquing.
7: La quarta posició l'ocupa el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. En tercera posició tenim l'Institut La Girada, de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau, de l'Espluga de Francolí, amb 5.600 punts. I encapçala el pica-rànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell, amb 7.400 punts.
2: Doncs aquest és el pica-rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig, jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
8: A lletrejar.
2: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Roda de Berà. Preparada, Martina?
0: Sí.
2: Temps. Interna.
0: I-N-T-E-R-N-A.
2: Síndria.
0: S-I-N-D.
7: La I porta accent.
2: Alba. Raper.
9: R-E-P.
7: És una A, no una E.
2: Eneco. Arxivar.
10: A-R-A.
7: És una X.
2: Doncs comenceu amb un encert que suma 100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torredembarra. Preparat, Sebastián?
4: Sí.
2: Temps. Humana.
4: H-U-M-A. A-N-A.
2: Refrany.
4: R-E-F-R-A-N-Y.
2: Físics.
4: F, I amb accent tancat, S-I-C-S.
2: Dominar.
4: D-O-M-I-N-A-R.
2: Funeral.
4: F-U-N-A.
7: És una E.
2: Eder. Auditiu.
5: A-U-D-I-T-I-U.
2: Endívia.
5: E-N-T.
7: És una D.
2: Noa. Liberal.
6: L-I-B-E-R-A-L.
2: Natja.
6: N-A.
2: Doncs en aquest cas heu fet 6 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
8: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Roda de Berà. Les vostres paraules són les següents. Cartera, calavera,

0: Batero.
1: Nosaltres pensem que és la tercera, patera.
0: Correcte. En català, l'embarcació petita, de fons pla i sense quilla, es diu pastera i no patera.
2: Doncs molt bé, ja teniu 200 punts al sac. Torna ara per a l'Institut Torredembarra. Les vostres paraules són les següents. Aro, tripa, bata.
3: Nosaltres pensem que és aro.
0: Penseu bé, correcte. En català, quan volem fer referència a un objecte circular de plàstic, metall, ferro, buit a la part central, hem de fer servir termes com anella, argolla, cèrcol, rodell i no aro.
2: Doncs felicitats, 200 punts que també sumeu vosaltres al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
4: A lletrejar.
2: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Roda de Barà. Alba, estàs preparada?
1: Sí.
2: Temps. Alternança.
1: A-L-T-E-R-N-A-C-I.
0: N, C trencada.
2: En eco, atípiques.
5: A, T, I amb accent, P, I, C.
0: És una Q.
2: Martina, partidista.
6: P, A, R, T, I, D, I, S, T, A.
2: Desproveir.
6: D, E, S, P, R, O, B baixa, E, I amb dièresi.
0: No porta dièresi.
2: Doncs en aquesta ocasió també heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torredembarra. Preparat, Eder?
7: Sí.
2: Temps. Infinitat.
7: I-N-F-I-N-I-T-A-T.
2: Pictòrica.
7: B baixa, I.
0: Comença per P.
2: Noa, finlandesa.
8: F-I-N-L-A-N-D-E-S-A.
2: Proposar.
8: P-R-O-P-O-S-A-R.
2: Enginyosos.
8: E-N-G-I-N-Y-O-S-O-S.
2: Cavalcada.
8: C-A-B-A-L-T-A-L.
0: B baixa.
2: Sebastián. Magnífic.
3: M amb accent obert.
0: No porta accent, aquesta.
2: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el moment ara de saber com van en aquest recompte general, aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
0: L'Institut Roda de Barà ha aconseguit sumar fins ara 500 punts i l'Institut Torredembarra ha aconseguit 1.600.
2: Doncs en aquest cas l'Institut Torredembarra que es posa una mica per davant, però no patiu perquè encara queden moltes proves per davant. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a Gavina MP3, el nom artístic sota el qual s'amaga en Max Codinac, guanyador del Sona Nou del 2024. Amb el seu primer disc, Molts Ossos, Molts Estels, del 2024, va aconseguir capturar l'essència d'aquell pop narratiu que alguns trobaven a faltar des de Manel. Max aposta pel relat. Ve del món de la poesia i amb 27 anys ja ha publicat un llibre, i això es nota en cada cançó. La seva música té una sensibilitat única que connecta sense artificis. Avui escoltarem Ho sento molt, una balada que camina entre el pop-rock, la cançó d'autor i l'electrònica. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Ho sento molt, de Gavina MP3.

0: Un món ben sensible, el de Gavina MP3. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Roda de Barà. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que ha pagat el protagonista de la cançó?
2: Nosaltres pensem que ha pagat moltes espelmes.
3: Perfectíssim. Escoltem-ho.
4: He pagat tantes espelmes que...
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torredembarra. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. De què ha canviat tants cops el protagonista de la cançó?
5: Creiem que el protagonista de la cançó ha canviat moltes vegades de casa.
3: Molt bé, també, escoltem-ho.
4: He canviat tants cops de casa.
0: Molt bé, doncs també 200 punts que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complicades i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons a temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Roda de Barà. Eneko, preparat?
6: Sí.
0: Temps. Complicitat.
6: C-O-M-P-L-I-C-I-T-A-T.
0: Restaurarem.
6: R-A...
3: És una E.
0: Martina. Monarquisme.
7: M... O, N, Q...
3: A, R.
0: Alba. Desconnexió.
8: D, E, S, C, O, N, N, E, X, I, O amb accent tancat.
0: Antisistema.
8: A, N, T, I, S, T, E, M, A, A.
3: Has dit dues As, ho sento.
0: Doncs llàstima d'aquesta última paraula, però en tot cas heu fet dos encerts que sumen un total de 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torredembarra. Preparada, Noa?
9: Sí.
0: Temps. Esvalutador.
9: E-S-T-A...
3: De baixa, no té.
0: Sebastián. Despropòsit.
6: D-E-S-P-R-O-P-O amb accent obert. S-I-T.
0: Trinxeraire.
6: T-R-I-X.
3: Abans hi ha una N.
0: Eder. Massacraran.
10: M-A-S-S-A-C-R-A-R-A-N.
0: Aplicadament.
10: A-P-L-I-A.
3: Que has deixat una C.
0: Doncs en el vostre cas també heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
11: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut Roda de Barà ha aconseguit 1.300 punts i l'Institut Torredembarra n'ha aconseguit 2.400.
0: Aquests són els resultats amb els quals arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Sònia Camí, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
9: Doncs serà la Martina.
0: Doncs la Martina, representant del grup. Raquel Martínez, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
12: En el nostre cas serà el Sebastián.
0: Doncs en Sebastián també com a representant de l'equip. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, ara desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ona la Torre. Fins ara mateix.
12: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Roda de Barà. Estàs preparada, Martina?
7: Sí.
0: Som-hi, doncs. Avui parlem de la condició d'incandescent, que és una qualitat que tenen aquells elements vivament lluminosos a causa de la seva alta temperatura. Quan se sotmet, per exemple, un material com el ferro, l'acer, el carbó, a altes temperatures, es torna incandescent, lluminós. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu incandescència.
7: Incandescència.
3: Endavant.
7: INCANDESCIA.
0: Quina llàstima, t'has quedat sense temps, però anaves molt bé, no pateixis. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'Institut Torredembarra. Per tant, desconnectem de Roda de Barà Ràdio. Fins després.
9: Fins ara.
0: Institut Torredembarra, estàs preparat, Sebastián?
6: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la condició d'incandescent, és a dir, de l'estat d'un cos que emet radiacions lluminoses per l'acció tèrmica. Quan se sotmet, per exemple, un material com el ferro, l'acer, el carbó, a altes temperatures es torna incandescent, lluminós. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu incandescència.
6: Incandescència.
3: Endavant.
6: INCANDESCIA.
3: Hi va una D, no una S.
0: Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Sònia Camí, quants punts ha apostat el teu equip?
9: Doncs els havia apostat tots.
0: Molt bé, doncs aquests 1.300 punts que teníeu i que heu apostat. Raquel Martínez, quants punts ha apostat el teu equip?
12: 300 punts.
0: 300 punts. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Roda de Barà ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh. I l'Institut Torredembarra ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. De fet, en el cas de l'Institut Roda de Barà no és que l'hagués lletrejat incorrectament, sinó que s'ha quedat sense temps. Ha estat a punt de lletrejar-la de manera correcta, però malauradament s'han acabat els 15 segons abans que pogués acabar-la. Ara sí, només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
11: Les puntuacions finals són les següents. L'Institut Roda de Barà ha quedat finalment amb 0 punts i l'Institut Torredembarra ha acumulat finalment 2.100 punts.
0: Per tant, l'Institut Torredembarra és el guanyador del Picalletres d'avui. Enhorabona, anem a parlar amb ells. Raquel Martínez, com esteu per aquí, nois, noies? Felicitats. Sí.
12: Gràcies. Ara mateix estan somrients i acaben de fer un gest d'extensió. I bé, bé, els veig molt, molt contents, a hores d'ara.
0: Tu diràs, escolta'm, què? Com ha anat això? Quina prova heu vist més complicada?
5: La de lletrejar, la paraula llarga.
0: La última, la mega paraula. Sí. Sí. Clar, és que són pocs segons, és una paraula llargueta, a vegades costa, que és, de fet és el que li ha passat a l'Institut Roda de Barà, que s'ha quedat sense temps. Però bé, no passa res. Institut Roda de Barà, com esteu?
9: Doncs bé, s'ho han passat bé, no? Jo crec que sí, que s'ho han passat molt bé i han après segurament noves paraules, no? Martina, Alba?
7: Sí.
9: Sí?
6: Sí, sí, sí.
0: Sí, que, de fet, Martina, és que és el que diem, l'havies fet bé, però és que aquest so final no ha acabat.
11: Felicitats, Martina, pel lletreig que has fet de la mega paraula, tot i que t'has quedat aquí amb dos, t'han faltat dos segons per entrar dins del temps. Ho sentim molt, però felicitats, ho has fet molt bé.
0: Felicitats a tots dos centres, que heu fet una molt bona participació i ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure com queda el pica-rànquing d'avui.
1: El pica-rànquing.
11: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En tercera posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I el primeríssim lloc del nostre pica-rànquing l'ocupa l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
0: Doncs aquest és el pica-rànquing, el final del pica-lletres d'avui. A mi, per part meva, només em queda acomiadar-me tant de les locutores, en aquest cas Sònia Camí, Raquel Martínez, i tots els concursants d'avui, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per haver concursat.
9: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
12: Sí, ens ho hem passat molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos, per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies, Roda de Barà Ràdio i Ona la Torre, per la vostra feina, així com també el professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el pica-rànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adéu.
1: Pica-lletres, mots i jocs a cabassos.

0: Premià Mèdia, informació.
1: A hores d'ara, tot indica que el curs 2026-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui el 10 de juny les línies oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també parlen d'una inscripció molt minsa a l'escola Sant Cristòfol. Segons ens ha indicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva arribada d'alumnes durant el curs, que es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Per això diu, i per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
2: Els nens que hi ha a Premià, crec que eren 58 menys que el curs passat. Aleshores, hi ha una incertesa en aquest sentit. Jo no puc afirmar perquè no tinc les dades, però sí que és veritat que el que no farem serà deixar una altra escola pública sense infants per omplir una segona línia, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca prescripció pel motiu que sigui, el que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia o que es quedi amb poquets nens i omplir una segona línia a l'escola Montserrat. A dia d'avui, jo crec que aquesta segona línia en el Montserrat aquest any no serà viable. Aquesta segona escola pública, que és el Sant Cristòfol, ha tingut poca prescripció. El que no podem fer és deixar aquesta escola sense infants i tampoc no podem anar contra el pacte a favor de la inclusió i de l'equitat educativa, perquè si nosaltres deixem una escola amb poquets nens, el que passarà durant tot l'any amb la matrícula viva anirà a l'escola Sant Cristòfol. Això vol dir que nosaltres mateixos, que ens abanderem parlant de segregació, el que farem és segregar més.
1: Com diem, i sempre que es confirmi aquesta previsió, la segona línia del Montserrat no s'obrirà a l'inici del curs, però continuarà estant disponible per si calgués fer-ho. Segons ha dit Busquets, la pèrdua d'una línia de I3 en una escola ocasiona principalment una retallada de professionals i també una certa reorganització, donat que a partir d'ara conviuran cursos d'una línia amb cursos de dues línies, però no té per què suposar, ha dit, cap canvi en el projecte educatiu del centre. D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus, grups polítics i també entitats que consideren que amb decisions com aquesta l'administració s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què en un cas com el que es dona aquest any no es tanquen línies a l'escola La Salle en lloc de fer-ho al Montserrat. Busquets els ha dit que és un error que en aquest cas vincular una cosa amb l'altra perquè en la gestió de les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola concertada com La Salle que ha mantingut la demanda.
0: Premià Mèdia, informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Segons dades recents, el 2025 el preu del lloguer a Premià de Mar es va situar prop dels 900 euros, un municipi tensionat on s'han aplicat els topalls decretats per la Generalitat. Però quina és la realitat dels premianencs i què paguen els que han aconseguit quedar-se a viure a Premià de Mar? La primera pregunta és si vius de lloguer i més o menys, si ens pots dir què pagues o una forquilla del que estàs pagant.
2: Vis de lloguer i pago 930.
3: Ara mismo vivo con mis padres porque con la situación que hay no es imposible. La verdad.
4: Propietat. Propietat de fa 8 anys, aquí a Premià.
5: Estoy pagando 1.300 euros en este momento, ¿me entendés? Con los reajustes que se vinieron haciendo.
6: Soc propietària al barri Cotet i fa 9 anys.
1: Què en penses a la situació, això, de que tu busquis pis i no n'estiguis trobant? Què en penses, això?
3: Pues la verdad que lo veo muy mal, sobre todo para nosotros y para la gente que viene detrás de nosotros. Porque mis padres, por ejemplo, han tenido esa suerte de que lo han podido hacer con mi edad y yo verme a esta edad y no poder hacer nada, pues está un poco mal, la verdad.
2: Aquí de lloguer, si te fiques a idealistes, ja han 5 o 6 pisos de lloguer, ja molt pocs. A ver, la meva pròpia experiència que he buscat de trobar algo més barat no ha estat fàcil.
6: Per exemple, el meu germà té 30 anys i està a casa dels pares perquè, bueno, no arriba i és sol. I si no ets en parella, que vulguis o no, pots tindre, però clar, no tot el món té parella. És complicat i el lloguer està... Bueno, és que no n'hi ha.
1: I hem vingut fins a unes finques justament per això, perquè ens expliquin quin és el problema que tenim amb el lloguer a Premià de Mar.
7: Bueno, el problema que tenim, com t'he comentat, és que no n'hi ha oferta. Abans no és que haguéssim molta oferta, però n'hi havia 2-3 pisos cada mes tenien per llogar. Des de que es va tensionar el mercat i es van limitar els preus en l'índice Mibau, pues te trobes que no n'hi ha.
1: I si de tu depengués trobar una solució, què faries perquè la gent pogués accedir als habitatges?
3: Primero, alguna ajuda o buscar, o sea, bajar los precios. Porque no puede ser que un piso, a lo mejor una habitación, te valga ya 1.000 euros.
5: Yo soy argentino y en Argentina se estila mucho de las viviendas colectivas para gente con menores recursos o que no pueden acudir.
2: A un par de habitatges públics no estaria pas malament. No sé si la llei aquesta catalana que van fer de regulació de lloguers, que en realitat es fa molta trampa.
6: A regular o mirar com fer si hi ha algun habitatge social per a aquestes persones vulnerables que estan ocupant, o mirar una mica més per què estan ocupant, no? I començar a fer una mica de, em sap greu dir-ho, no?, com neteja, per poder tindre disponibilitat pels joves o gent que no és tan jove, que es separa. Ara hi ha molta gent que es separa i necessita una segona vivenda.
8: Els escoltes.
9: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
10: Austin, I'm keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not in the gymnastics, but I'm in the flipping things. I tell these women that it's all about a team. Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
3: La policia local de Mataró serà la primera de Catalunya a adoptar un nou sistema d'integració d'imatges i dades per mitjà d'un software dotat d'intel·ligència artificial que permetrà generar mapes i assistir en la presa de decisions del cos policial. Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà 3 mesos i que, per tant, ja s'utilitzarà durant la pròxima festa de les Santes. La tecnologia du per nom Fusus i l'han fet possible a 4 mans la multinacional americana Axon i l'empresa mataronina Alphabet. Com explica l'Ajuntament mataroní, es tracta d'un sistema que interconnecta les imatges captades pels diferents dispositius de vigilància de la policia, càmeres de seguretat o càmeres corporals dels agents amb informació i ho superposa en un sol mapa de dades per mitjà de la intel·ligència artificial. Aquest mapa resultant serveix no només per tenir situades totes les peces que intervenen en un dispositiu policial, sinó que també és capaç de planificar i de proposar accions. Com explica el periòdico, tot i que la prova ja ha començat, els primers grans esdeveniments on s'aplicarà seran la Fira de Mataró i la Festa Major de les Santes. El nou sistema es va presentar al Tecnocampus en presència de l'alcalde David Bote i de les empreses que hi ha al darrere. Bote va posar en valor que una col·laboració público-privada com aquesta permeti ajudar-se de la tecnologia punta en la protecció dels ciutadans i va mostrar-se orgullós que Mataró sigui la primera ciutat que adopta aquest sistema.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: A Premià Mèdia parlem amb el sensei del Jukutsu Dojo, amb l'Edu Giné, que ha tornat de l'Europeu de Polònia, atenció, amb medalla d'or. Quin any per ell, eh? En categoria màster, està recollint un munt de podis i, a més de metalls. Tres ors porta ja l'Edu Giné a la Copa Oyama, a la Copa d'Espanya i ara també a l'Europeu, i, a més, un bronze mundial a Riad. En parlem amb ell perquè, a més, el Jukutsu Dojo està ple també d'activitat i reptes, ara que estem a la recta final de curs. Queden pendents també alguns tornejos i la Copa del Món. Així que, què millor que saludar-lo ràpidament. Edu, com estàs? Benvingut a la ràdio.
4: Hola, bona tarda, Marc.
3: Enhorabona.
4: Gràcies.
3: Tercer or.
4: Bueno, ahí vamos.
3: És el teu any, no? Com ha anat això? Quina bogeria.
4: Doncs bé, bueno, com a dinosaurio, que a vegades dic amb aquestes categories de màster, doncs m'està sortint força bé, la veritat, i bueno, també ho noto amb les lesions al cos, o sigui que sempre em porto algun regalet, però la veritat és que content amb els resultats. Però més content, com a vegades també hem parlat, amb el procés. La veritat és que veure que els processos fins de preparació fins als tornejos surten bé i, sobretot, doncs, no, em proporcionen una satisfacció emocional i psicològica bona.
3: Clar, comences a la Copa Oyama, guanyes l'or. Diu, ben, preparo també la Copa d'Espanya, guanyes l'or. Vinga, va, em vaig a preparar a Polònia, guanyes l'or. On hi ha el sostre?
4: Bueno, mira, això de Polònia, si tinc que comentar l'anècdota, va ser una calentada, perquè sent coherents m'havia plantejat el campionat d'Espanya, la Copa d'Espanya, el COI, i em volia deixar, clar, 49 anys, dius, la recuperació d'això fins la Copa del Món, que serà ara el 5 i 6 de juny a Vitoria-Gasteiz, i deixar un marge per si de cas sortia tocat de la Copa d'Espanya. No recupero ja com un nano de 20 anys. I clar, allò que setmanes abans de la Copa d'Espanya, amb l'equip que anava també a Polònia, hòstia, que al final vamos a Polònia, tal i qual, i era també l'equip amb el que vaig anar a Riad, em vaig calentar i dic, doncs mira, arriscaré, espero no sortir lesionat de Bolònia. D'algun lloc m'he vingut tocat, però res que no es pugui recuperar en una setmaneta.
3: Com va anar la competició? Com ens l'expliques? Com la defineixes? Quins van ser els reptes? Què t'ha fet més fort?
4: Doncs mira, el repte, la veritat, és que és tota la temporada, perquè ja m'he marcat, possiblement és la temporada on he pogut ficar més cap de cara a el que és preparar molt bé les estacions, tot i que això de Polònia va estar com molt sobtat. I ha estat tota una experiència. Polònia, fixa't a més que aquest destí, que era... Hòstia, no em sortirà el nom, són tot consonants. Sisnowe, o sigui, està al Bàltic i està allà a frontera amb Alemanya, no? I el 2017 no vaig poder anar, perquè em vaig fer una lesió molt forta que em va retirar, a més, de la competició. I quan vaig veure que era aquell estí, dic, hòstia, no sé, vamos pa allà, també. I la veritat és que molt bé, o sigui, una competició de molt nivell. Els competidors, la veritat és que forts, tot sigui, com et dic, sent realista, no són les categories absolutes amb les que bé, ens tenim que comparar, perquè són gent molt més jove, però, clar, força complicat. Polacs, romanos, espanyols... I bé, anar passant rondes fins que arribes a la final i bé, et plantes allà i el treball ronda a ronda va anar sortint bé. Estratègia i tirar cap endavant.
3: Ja us coneixeu, imagino que et temen també, Edu, perquè clar, al final veus que ha guanyat l'or constantment, va guanyant ors. Què et fa fort? Quina diries que són les teves virtuts?
4: Doncs mira, jo, per exemple, el que intento és arribar el millor possible de coco, perquè amb aquestes alçades, amb molta experiència, sí que tinc que dir que... I li passa a tot competidor. A vegades et trobes el moment que hi ha autosaboteo. I amb això tens que lluitar i lidiar. Però clar, això es basa en posar la teva preparació a un extrem on la tens que contraposar molts cops, com m'agrada fer a mi, no només al dojo, sinó anar-me a altres dojos on m'ho fan passar magre. I arribar el millor possible, no només físicament, però sí molt fort mentalment, psicològicament i òbviament, un estat emocional fort, també.
5: Quan estàs en un punt d'aquests, és a dir, que el cervell t'està fent males passades, que t'està enviant a tu mateix missatges negatius, què fas?
4: Tens que agafar allò positiu. O sigui, et planta aquí dimoni i àngel i tens que agafar-te els pensaments positius. I jo, personalment, la meva manera és agafar-me els moments on t'ho fan passar pitjor aquells companys amb els que sues karategi i ho passes magre. I dic, hòstia, si ho passo malament allà i realment trec el fetge per la boca molts cops, no n'hi ha res diferent que em pugui passar aquí. O sigui que juguem a... És un lloc de caçadors que també poden ser caçats.
5: Què vol dir passar-ho malament? Vol dir a nivell de resistència, a nivell de dolor, a nivell de rebre cops?
4: Dolors, de rebre cops. Uh-huh. Tens que... La nostra tipologia de combat és tan intensa, o sigui que ens estem picant quasi bé constantment. Aleshores, el dolor el tens que naturalitzar i conviure amb ell. Abans i després, els entrenaments, clar, a més que sigui una lesió molt forta i tinguis que fer-ho d'una altra manera. Però, a més, a les competicions de Kyokushin, una de les seves característiques que ja només és que, home, si et deixen, fan un knockout, s'acabó la competició. No només que perdis, sinó que s'acaba la competició i s'acaba potser la següent durant uns quants mesos. Però, clar, si vas passant ronda a ronda, doncs són cops, lesions, a vegades ossos trencats, amb els que tens que anar passant. O et retires, si veus que la lesió t'impedeix poder colpejar, o si no, conviure amb aquestes lesions que van sortint durant la competició.
5: Mm-hmm. Abans ens explicaves que no t'ho vas pensar gaire, que amb el grup, una vegada que ja vau anar riat i de més, vas dir, vinga, va, depèn de com vagi el campionat espanyol, em preparo per Polònia. Què et diuen els companys quan has aconseguit el bronze riat, l'or a Espanya i l'or a Polònia?
4: Doncs bé, ja, home, et feliciten, veuen que estàs en un bon estat competitiu, però no m'ho... Com t'ho diria? El que em faig és autoprotegir-me de la situació, sí. Sempre agrairé que et felicitin i a tothom li agrada que li diguin com està portant bé la seva feina i que ja no només és un tema de resultats, sinó que es treballa bé. Però no m'ho agrada creure. Jo, de fet, per molt que hagi trepitjat el podi abans d'arribar a Polònia en altres campionats, per mi sempre, i a més ho faig, deixo el que és el ser favorit a altres rivals.
5: No t'agrada?
4: És que no em considero favorit. Per començar, sempre... Igual, no sé, és una manera també d'autoprotecció, o d'estratègia psicològica. Jo sempre dic, i és veritat, soy el más viejo de la categoria, o sigui que, clar, ara amb els màsters, normalment les categories són de 40 a 49 anys, i després amb els seus pesos. Aleshores, ara de moment, jo voy siendo el más viejo, però bueno, ahí estamos.
5: Déu-n'hi-do, i el que aconsegueix emportar-se als campionats. Evidentment, també aquí a la ràdio, Edu, us anem seguint, hem parlat també del dojo, evidentment, de campionats tant nacionals com internacionals. Com estàs valorant també el curs? Com l'aneu seguint? Perquè tenim la sensació que esteu fent passes endavant.
4: Doncs, primer en l'àmbit formatiu, que com altres cops també parlem i xerrem, és el primer potencial de l'escola, va perfecte. A més, des que vam fer, diguem-ne, la nostra pròpia escola arrel de sortida del Sant Cristòfol, molt més treball, molta més feina, però de veritat que és molt millor portar-ho així, de primera mà, i tot és positiu. Òbviament, el dia a dia comporta molta lluita, perquè no deixes de treballar amb gent, però la satisfacció és molt bèstia. I en temes de competició, si ja ens centrem en això, que és una altra parcel·la, doncs no em puc queixar. Els nanos estan treballant de valent, s'estan entregant, però sobretot el que a mi més m'agrada és que hi ha un compromís impressionant per part dels xavals, amb el que a vegades dius en la societat amb la que vivim avui, de tot ràpid, tot ràpid, tot immediat i poc compromís. Sembla que aquests valors, que deuen de ser normalitzats de manera normal, queden com molt obsolets. I els nanos estan comprometent, encara que sigui en un àmbit esportiu. Però jo crec que això li servirà com a eina el dia de demà.
5: És un canvi de xip només passar la porta del dojo, no?
4: El dojo tothom sempre s'ho dic, i jo crec que cadascú a la seva manera de regir, ho tramita d'una manera correcta. És entrar per aquella porta i és el seu moment del dia. O sigui, tenen que deixar totes les altres coses fora i centrar-se per gaudir del seu entrenament i de la seva millora personal i col·lectiva. Perquè no només es tracta de tu. Hi ha una tasca implícita col·lectiva on tens que empentar com els demés.
5: I entren per la porta del dojo, al carrer Jacint Verdaguer, i veuen un altre or del sensei. Tu deies que no t'agrada portar la pressió, però imagino que també ets un mirall on molts nens i nenes que fan karate kyokushin es reflexen, Edu.
4: Bueno, si es poden reflexar en lo que és l'esforç...
6: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
7: El grup municipal socialista demanarà amb una moció al pròxim ple municipal que Premià de Mar es doti d'un defensor del ciutadà. Els regidors Luz Cánovas i Kilian Santiago anunciaven la proposta per mitjà d'un vídeo on feien notar que a Catalunya són gairebé 50 els municipis que ja en tenen i que n'hi ha uns quants al Maresme, entre ells Mataró. També explicaven que la seva elecció correspon al ple i ens indicaven les seves funcions principals.
8: És una mena de síndic de greuges que actualment està a uns 47 pobles de tota Catalunya. I aquí al Maresme n'hi ha uns quants. Hi ha Argentona, Mataró, Alella, Arenys de Mar. És una persona que es tria per consens entre tot el plenari. I el que fa queixes dels veïns i veïnes de mal funcionament de l'administració, de manca de transparència. I llavors doncs, fa aquesta mena de mediació entre el que és l'Ajuntament i els veïns i veïnes. És, a més, una figura que actualment s'està tractant al Parlament de Catalunya amb una llei, que és la llei de sindicatures.
7: Com sentíem, el Parlament treballa ara en una nova llei de sindicatures de greuges locals que busca, justament, omplir el buit legal que es produeix respecte d'aquesta figura. L'alcalde Rafa Navarro s'ha pronunciat a Premià Mèdia sobre la negativa de Premià de Dalt a cedir places per residents a la Floresta i sobre la problemàtica de l'aparcament al Tarter Maresme. D'una banda, s'ha mostrat comprensiu amb la posició de l'alcalde Josep Triadó, perquè, segons Navarro, és normal que no vulgui encetar una guerra amb els veïns de la Floresta. Ara bé, això no treu que Navarro acusi d'insolidaris aquests veïns.
9: Però també entenc que si els veïns de la Floresta de Can Vilà, per insolidaritat, perquè tots tenen aparcaments propis, però són cases unifamiliars, la majoria d'elles, i és simplement un no als veïns de Premià de Mar, si ells diuen que no, doncs l'alcalde de Premià de Dalt el que no farà, perquè seria del gènere tonto, és iniciar una guerra contra els seus propis veïns.
7: En referència a la pregunta que es feia al PSC de Premià de Mar sobre si existeixen prou contraprestacions per al poble veí com per esperar sessions d'aparcament, Navarro assegurava que des del primer dia s'ha ofert la contraprestació màxima, una targeta única de residents per als veïns de tots dos municipis, una idea a la qual Premià de Dalt es continua negant, ens ha dit, però que no s'ha abandonat encara. Ja es treballa en la reforma del pas soterrat de l'estació, que serà el segon pas soterrat on s'adopti el nou model antivandàlic que va començar el pas del carrer Joan Prim. Com es va fer allà? S'hi enrajolen les parets i es canvia la instal·lació de llum per fer-la menys vulnerable, mentre que al terra s'hi col·loca un paviment antilliscant. El pas de Joan Prim es va reobrir després de les obres a finals de gener i, segons ens deia divendres el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, la idea ha funcionat.
10: Sí, ens està funcionant. Com que és un vidriat, és una rajola vidriada, a l'esprai no s'aguanta tant, es pot treure bé fàcilment, i al grafitero ja no li va bé. És una superfície que ja no funciona per fer això. Llavors, a veure si així aconseguim tenir una mica net, perquè hi ha grafitis i grafitis. Hi ha grafitis que poden ser curiosos, però hi ha grafitis que no ho són. És una marranada.
7: La idea del govern és reformar dos passos al llarg d'aquest any amb un pressupost total de 100.000 euros, el de l'estació i després el de la Masia Ribes. Escepticisme i crítiques de l'alcalde Rafa Navarro, també com a president del Consell Comarcal, davant l'anunci del pla de xoc per les línies de bus interurbà que feia fa uns dies la Generalitat. Navarro deia a Premià Mèdia que el govern ens ha acostumat als anuncis grandiloquents quan encara no té els pressupostos aprovats, cosa que faria dubtar molt, segons ens deia, que les millores anunciades es puguin fer efectives en els terminis que aventurava el Departament d'Interior, que eren entre 4 i 6 mesos.
9: Ens estem acostumant, desgraciadament, a anuncis grandiloquents dins d'aquest govern. Cada setmana hi ha un anunci d'inversions milionàries amb un govern que no té pressupost. Nosaltres, que gestionem pressupostos, i nosaltres sí que els aprovem, sabem que depèn de quines inversions no es poden fer si no hi ha pressupost. I, de fet, el senyor Nadal, en aquella reunió amb la plataforma, ens va dir que si s'aprovaven els pressupostos, aquesta inversió es faria. S'ha anunciat la inversió abans de tenir el pressupost aprovat.
7: Aquest escepticisme s'acompanyava també de crítiques pel que considera que ha estat passar el mort a ajuntaments i Consell Comarcal a l'hora de proposar les millores a fer. I també denunciava Navarro que ni com a alcalde ni com a president del Consell Comarcal se li ha comunicat res respecte d'aquest procés de definició de mesures. Preguntat per últim sobre la participació que reclamava la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en aquest procés, l'alcalde afirmava que serà molt complicat atendre les demandes de totes les plataformes ciutadanes que han aparegut. Concert solidari aquesta setmana per la lluita contra el càncer. Manel Ferrer.
11: La música popular, la poesia i la dansa es fusionaran aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Espai L'Amistat amb cançons d'un poble, un espectacle solidari dirigit per Anna Puigcer, que enguany també vol sumar-se a la commemoració de l'any Manuel de Falla. La proposta retrà homenatge al compositor andalús i a Federico García Lorca i destinarà tota la recaptació a l'Associació contra el Càncer. L'obra comptarà amb la participació del Cor de l'Amistat i del de ball de l'Escola de Baile Loli. Puigcer ens explica els detalls del muntatge.
12: Llavors se'm va ocórrer aquesta vegada no cantar òpera, sinó coincidint que aquest any és l'any de Manuel de Falla i s'està fent molta de la seva obra, se'm va ocórrer de poder fer les cançons de Manuel de Falla, les cançons populars i les cançons populars de García Lorca, també.
11: Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir cada tarda de 6 a 8 del vespre al Centre Cívic o bé al mateix dia de la funció a la taquilla de l'Espai L'Amistat.
7: Ara esports, Marc Rodríguez.
3: Permanència al sac pel Premià de Futbol, que seguirà sent equip de primera catalana després de golejar 4-0 al Banyoles i sumar els 39 punts que li donen la permanència. El municipal va ser una festa per celebrar aquesta permanència perquè l'equip de Cristian Carriqui va sortir a la gespa amb les idees molt clares. Malamín obria la llauna a la mitja hora i a la segona meitat Daniel Peinado, Bubacar i Mati van arrodonir la golejada. Els premiarencs han fet un

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Premià Mèdia. Informació.
4: El dia 16 de maig, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, es farà la inauguració oficial del nou espai museístic de Can Manent, un equipament que per fi obrirà les seves portes després d'un periple accidentat de reforma i condicionament que va començar la primavera del 2021. L'actuació va topar d'entrada amb la pandèmia i més endavant amb la suspensió de pagaments de l'empresa que se n'ocupava, però també va haver de fer front a altres obstacles imprevistos, des de la burocràcia dels contractes fins a les noves troballes patrimonials, passant per alguna inundació. Dissabte, dia 16, serà, per tant, una inauguració amb gust de victòria. Aquesta setmana, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, admetia que s'ha patit molt i que encara es patirà una mica més fins l'últim moment i es mostrava així de feliç.
5: Hem patit molt, i patirem encara, perquè hi ha coses que encara han d'arribar. Però sí, o sigui, al final, a veure, molt feliç de poder inaugurar la Casa de la Festa. És un projecte que s'ha allargat en el temps perquè va començar des de l'entitat de Bòlit, no?, quan estaven situats en allà, després va arribar la proposta de rehabilitar la casa, es va afegir l'edifici del costat, es va trobar el forn, la premsa, bé, en fi, va arribar el Covid, l'empresa primera doncs va fer suspensió de pagaments, després no hi havia empresa. Saps allò? Una cosa que s'ha allargat molt en el temps. I penses, home, doncs així segur que ho teniu super per la mà acabat. Doncs no, evidentment no, sempre falten coses d'última hora, però sí, molt contenta de poder finalment obrir aquest espai.
4: Com ja s'havia explicat, el nou Museu Premianenc serà doble perquè ens explicarà d'una banda els orígens del municipi en una panoràmica vinculada a la història de la masia i també s'hi exposarà tot el seguici festiu premianenc i s'explicaran les colles de Bòlit a la Casa de la Festa. A tot això s'hi afegirà un espai de projeccions i conferències i la sala insonoritzada que s'usarà principalment per als assajos de les colles de cultura popular. Està previst que a partir del dia 16 el nou equipament s'obri al públic cada dissabte i diumenge al matí.
6: Joan Antoni Valera s'ha acomiadat del Centre Esportiu Municipal després de 37 anys com a gerent. El defineixen com una persona dedicada, compromesa, i posa fi a una etapa important de la seva vida que avui volem explicar a la ràdio. Joan Antoni, benvingut.
7: Hola, gràcies per convidar-me.
6: Com estàs? Són dies de reconeixements, dies de moltes emocions, dies de fer balanç, dies de marxar a casa i imagino que també sentiu un buit especial que potser no has sentit mai, no? Com ho estàs portant?
7: Doncs sí, són emocions contradictòries tot sovint. El reconeixement és molt gratificant després de tants anys i quan ve de situacions tan diverses del club, per descomptat, per part del club, per part de la federació, per part dels propis companys gerents d'altres clubs. I, bueno, això et fa pensar que durant el teu recorregut has pogut deixar una mínima petjada, no? Quan et diuen, ostres, és que ens has ajudat en algun moment, és que... doncs això és molt gratificant. I després ve, doncs, enfrontar-te a la crua realitat, no? Deixes una feina, però deixes una feina que tu has desenvolupat amb molta vocació,

0: i en el lloc on tu has estat vinculat des de petit. Per tant, hi ha un component emocional, no? Quan tu treballes en un club que és el teu club, hi ha un component emocional molt gran. I això, doncs, no sé si és equivalent a un dol, però hi està molt a prop.
1: Clar, és que sumes també aquest concepte, no? Ja no és només deixar la feina, sinó la vinculació que tens amb la feina. Sí. Com comença la teva història amb el Centre de Natació Premià? No sé com dir-li, perquè clar, quan tu estàs des de molt a l'inici, no?
0: Sí, nosaltres som de Mataró, vam començar l'etapa esportiva nostra, quan dic nostra, vull dir la Carme i jo, la meva germana, vam començar a nedar en el Centre de Natació Mataró. Jo devia tenir 6 anys o així. La nostra entrenadora, que era la Dolors Jané, va decidir començar una etapa nova a Premià, fundar un club i amb una piscina que ja feia, crec que feia 2 o 3 estius que funcionava, que era d'un particular, llavors no eren instal·lacions municipals, eren privades d'un particular, i aquest particular decideix fer temporades d'hivern també, no només d'estiu, i li encarrega a la Dolors fer aquest projecte i ella posa com a condició crear un club de natació. Llavors, tot un grup de nedadors que formaven part de l'equip d'entrenament de la Dolors decidim venir a premiar. I això va ser el setembre del 73. I el club es va fundar el novembre del 73.
1: El novembre del 73. I sí. A partir d'aquí, com comença la teva història? És a dir, en quin moment et fa gerent, diguem, ara 37 anys, no? També hi ha un marge de temps, hi ha un lapse de temps, però sempre hi estàs implicat, no?, des del principi.
0: Sí, jo vaig començar la meva etapa esportiva. Nosaltres fèiem natació i waterpolo, llavors les dues seccions no estaven tan separades. Estava el que feia natació feia waterpolo, entre altres coses perquè piscines cobertes no n'hi havia tantes. En el Maresme només n'hi havia una, que era la de Mataró, i quan es cobreix la de Premià, dues. I, per tant, no era un esport majoritari, ni molt menys. Ara tampoc ho és, però llavors encara menys. Llavors, les disciplines estaven barrejades. Tu feies natació i waterpolo, i jo ho vaig combinar durant tota la meva trajectòria esportiva. Jo començo amb la natació i waterpolo al club, i la meva vocació professional era ser entrenador de natació. De fet, jo em vaig formar per ser entrenador de natació, soc entrenador superior de natació, i em vaig formar per fer d'entrenador de natació. I entro a la meva part professional en el club, comença com a entrenador de natació. Es van anar succeint relleus. La Dolors torna a Mataró, jo vaig decidir quedar-me, ve un altre entrenador, aquest altre entrenador se'n va, tornar un altre. Jo hi vaig veient que la meva oportunitat d'entrar dins del món de la natació, l'alternativa a mi no m'arribava. I amb això, juntament amb que jo sóc una persona que jo necessito entorns controlats. I aquesta diàspora dels entrenadors, d'ara estic aquí, estic allà, arriba un moment que a mi em fa pànic. Jo no puc viure amb la maleta, no puc. Jo necessito... Després, dins del meu entorn controlat i que jo entenc estable, corres els riscos naturals que has de córrer amb una feina, perquè ets un professional. Però això d'anar-me canviant de lloc, d'anar a viure, això a mi no em convencia gaire. I entre això i que l'alternativa no arribava, començo a entrar en altres temes de gestió que tenen a veure el que avui seria un cap d'operacions, no? Preocupat més per el funcionament general. Amb aquestes arriba la piscina coberta. Si nosaltres... Hi ha molta gent que li diu la piscina vella. A nosaltres no ens agrada dir piscina vella. Nosaltres tenim separats piscina coberta i el centre esportiu, que seria el nou. Llavors, en el 87 s'inaugura la piscina coberta amb una estructura del club i tal, i jo començo a veure que allò no anava bé, que el sector esportiu estava evolucionant molt, els clubs estaven evolucionant molt i que nosaltres ens havíem de començar a adaptar amb una estructura professional i començar a mirar cap al futur. I llavors, a caps de setmana, amb un IBM que tenia a casa, que tenia 2 disqueteres de 5 i quart, no hi havia disc durs, no hi havia Windows, tot era MS-DOS i WordPerfect i tal, començo a escriure a casa el que jo em vaig dir un pla de funcionament. Vaig estructurar el club per departaments, vaig jeràrquicament tota l'estructura professional, des del gerent, el càrrec més executiu, els comandaments, els oficials i tal, I quan ho vaig acabar, molts caps de setmana, molta tabarra per l'Estel, per la meva dona, que li feia rellegir i escoltar.
1: Però això teu propi, no t'ho demana
0: ningú. Sí, sí, sí, això ho vaig fer per iniciativa pròpia. Mm-hmm. Sí, no m'entrava al càrrec perquè no tenia responsabilitats de gestió executiva. Jo me'n preocupava només de que tot plegat anés funcionant a nivell d'instal·lacions i tal, però no tenia càrrec executiu. I quan el vaig imprimir amb una impressora d'agulles, una tortura de soroll i paper continu, en fi, un drama, el vaig enquadernar i li vaig lliurar al president de llavors, que era el Joan Colomer. I li vaig dir, jo crec que hauríem de fer això. I al cap de 15 dies em va cridar i me'l va tornar i em va dir, doncs vinga, va, fes-ho. I allà comença la meva trajectòria com a gerent del club.
1: Que bo. En quin moment, és a dir, que estàs com a fundador pràcticament del Club Natació Premià. Mm-hmm. En quin moment hi ha la divisió també per fer un centre esportiu municipal, no? Mm-hmm. On també hi passen més coses, no? Ja no només fem natació i waterpolo, sinó que, mm-hmm, que també tenim altres disciplines i que la gent pot anar a fer salut.
0: Sí. La primera... quan nosaltres arribem, aquella instal·lació tenia un propietari, en particular, en el 80, crec que és el primer ajuntament democràtic, als 80 o així, li compra aquesta instal·lació al propietari i es converteix en una instal·lació municipal. En el moment que l'Ajuntament es queda aquesta instal·lació, bueno, es queda, adquireix aquesta instal·lació, la posa a concurs i el club es presenta i guanya la concessió per 25 anys, del 81 fins al 2006. Uh-huh. I en allà nosaltres ens estem desenvolupant amb la piscina d'estiu, l'antiga piscina d'estiu, que queda fora de normativa el 93, perquè estava construïda com es construïa el 70, per tant, allò era impossible de tirar endavant, queda aturada, i amb l'actual piscina coberta. Llavors s'acaba la concessió, es fa un concurs nou, i aquest concurs inclou la construcció d'un nou centre esportiu. I aquí és quan el club necessita ajuda per poder complir amb els requisits de la concessió, que una era construir el centre i pagar el centre, excepte una part que hi havia una concessió del Consell Català d'Esport, l'altra havia d'anar a càrrec del concessionari. El club no té capacitat per demanar el crèdit, busca ajuda i ens associem amb Pool Gestora, que és una empresa que està formada per la Federació Catalana de Natació i llavors Agrupació Mútua, ara AXA. I aquesta UTE, nosaltres en diem la UTE, és la que es presenta al concurs, el guanya, i a partir d'aquell moment, doncs, adquireix el compromís de construir un centre esportiu i dotar-lo de tot el que és un servei públic esportiu que es pot desenvolupar en unes instal·lacions com les que hi ha al SEM, no? Activitats dirigides, les sales de fitness, les zones d'aigües, etc. Podríem dir que en aquell moment és quan realment fem el pas per tenir un servei esportiu competitiu, divers i a l'alçada del que s'estava desenvolupant en la majoria de centres esportius de primer nivell.
1: Clar, és que Joan Antoni m'agrada molt perquè tot el que aneu fent és pas a pas, no? Us aneu trobant primer el repte i llavors ja em plantejo com ho faig. Però normalment, a vegades, és com em plantejo què vull fer i llavors ho faig, no? Aquí és com que t'anaves trobant coses que anaven sortint, no? Heu anat capejant temporals i superant-vos a vosaltres mateixos per aconseguir doncs fer el que tenim avui, no? Que sigui una realitat.
0: Sí, avui és diferent, eh? Avui, amb la responsabilitat de la gestió de les instal·lacions que tenim, estàs obligat a planificar i a veure-les venir. Quan ets un club, amb naturalesa de club, el club sempre té, al meu entendre, jo sempre quan entres al club, la primera funció, la principal, és la supervivència. O sigui, no hi ha res, per mi, ja, tal com ho entenc jo, no hi ha res que sigui més important que la supervivència del club. Llavors, quan tens aquest principi, és perquè realment, durant la història del club, la supervivència ha estat amenaçada moltes vegades. I que quan tu has volgut actuar i mires els mitjans que tens, en tens molt poquets. Llavors, estàs pràcticament de bomber. Poques vegades fas prevenció perquè no tens els mitjans per fer-ho. O sigui, les primeres juntes directives que jo vaig conèixer i amb les que vaig treballar, les mans del directiu eren imprescindibles. O sigui, sense les mans del directiu, el club no sobrevivia. O sigui, el de manteniment feia una jornada de manteniment, arreglant les instal·lacions, el que sabia de no sé quant es feia aquella, i tothom amb el coneixement professional que tenia, li donava una utilitat al club. L'estructura professional del club no donava per res. Això comença quan anem treballant a partir dels 90, perquè avui en dia això no, o sigui, amb les responsabilitats que hi ha a la gestió d'un centre esportiu d'aquesta dimensió, en el que ja passem de molt els 4.000 abonats, les responsabilitats han d'estar a càrrec d'un professional, no poden estar a càrrec d'una junta directiva. La junta directiva el que fa és marcar la línia esportiva del club a nivell de seccions, però el que és el dia a dia ha d'estar en mans d'un professional.
1: Mm-hmm. Fent balanç, i comparat, evidentment, quan vau arribar, i tot el que heu dut a terme, no? Quan mires enrere, Joan Antoni, què et passa pel cap? Què sents? Quin llegat deixes, també? Perquè al final hi ha moltes coses fetes, no?
0: Sí. Això del llegat és difícil de mesurar, eh? Sobretot quan estàs en un club. Si estàs en una multinacional, suposo que no, perquè és molt objectiu. Estaves on eres i has arribat aquí. Quan parles d'un club i tu en el trajecte dels anys has vist com han anat passant directius que han aportat moltíssim, òbviament sempre l'equip professional. Això costa fer un balanç, perquè la meva feina ha estat sempre molt, molt, molt influenciada per la participació de molta gent. I molta gent que ho ha fet de forma altruista. Llavors, les juntes directives, en principi quan gestionàvem el club i ara quan estem a la UTE, tenen un paper transcendental. Jo, a les juntes dels últims anys, que, com he dit, l'estructura està professionalitzada i, per tant, el dia a dia està a càrrec del professional i els directius no tenen aquesta necessitat d'implicar-se tan directament, em diuen és que nosaltres no fem res. I no és cert. És veritat que abans la implicació era molt directa, però ara el suport que et donen, l'acompanyament, les idees, fins i tot, perquè tu estàs completament implicat en el projecte, estàs dins del focus i no tens una visió objectiva que puguis retirar-te i dir, ostres, a veure, ampliem el focus i veiem tota la dimensió. Això, moltes vegades, la focalització que tens del dia a dia no t'ho deixa fer. I aquesta mirada te la aporta el directiu. I, per tant, si jo valoro què era el club i què és ara, el club va començar amb uns riscos molt grans de supervivència i consolidació, que ningú es podia creure que aquell projecte es pogués consolidar, i en canvi ara és un projecte consolidat i que el que cal és estar a l'alçada dels recursos que tenim. O sigui, tenim molts recursos nosaltres en el centre esportiu i hem d'estar a l'alçada d'aquests recursos, hem de ser professionals, hem de mirar de cara al futur i també de cara al present, no? Hem de ser bons fent la nostra feina. Per tant, el canvi és brutal i està consolidat i va endavant i té un molt bon nivell d'èxit. Però no és llegat meu. Això s'ha construït amb l'ajuda de moltíssima gent, des de dins del club i des de fora del club, també en participació, des de l'Ajuntament i tothom que hi ha pogut sumar té una part en el llegat aquest que ha quedat.
1: Els pitjors moments, o dels pitjors moments, és durant la pandèmia?
0: Aquest és el pitjor, sens dubte. Durant la pandèmia vam tenir dubtes de si seríem capaços de sobreviure i sobretot en els moments en el que no hi havia solució. O sigui, que estaves immers en una situació que ningú hi veia la sortida i que, a més, hi havien 30.000 versions diferents que tu t'intentaves agafar sempre la més positiva però gairebé mai es complia i que et sents molt vulnerable i molt dependent. I haig de dir, i és just dir-ho, que la crossa en aquell moment de l'Ajuntament va salvar el servei esportiu tal com el tenim avui en dia. D'una altra manera no hagués estat possible tirar endavant el projecte.
1: Aquest és el pitjor. Quin és el millor moment amb què et quedes?
0: El millor? Mira, el millor és en general. És a dir, quan tu treballes en un club, tens bons moments, però sempre diem els dolents arriben perquè arriben sempre. És a dir, no som mai estalviables quan treballes en un club. Quan jo nedava a Mataró, jo tenia un entorn d'amics i em socialitzava en el meu entorn de la ciutat, i de sobte tot això es va tallar. I jo no ho recomano mai, que això es faci en aquestes edats. Quan un és adult, les decisions són diferents. Però tu ja t'has... Jo sempre recomano, si algú em pregunta, o almenys nosaltres ho hem aplicat a casa, que l'activitat es desenvolupi en el poble on un infant o un adolescent viu, i que genera el seu entorn social, que socialitzi a la piscina, a l'escola, i que tingui el seu entorn. Després, quan un és adult independent, aquestes arrels ja les ha fet, i llavors pot canviar i anar on vulgui, perquè ja les ha fet, no? En el moment en què nosaltres es deslocalitzem, jo perdo tot això. I moltes vegades quan miro enrere, i a vegades ho hem parlat amb la Carme, de dir, ostres, que te tenien al cap els pares per fer-nos això, no? Però després, quan miro el que m'ha portat a mi, jo tinc una família, i tinc una família amb una... La meva dona, l'Estel, és per mi anenca. Jo he conegut a l'Estel gràcies a la vinculació amb el club. Jo m'he desenvolupat professionalment amb una feina que sempre per mi ha sigut molt gratificant, la que m'agrada fer, que em permetia tocar tots els pals del sector esportiu, que és on m'agradava fer, i m'ha realitzat moltíssim gràcies a la meva vinculació al club. Per tant, tots aquests són els bons moments que jo m'enduc, no? La satisfacció aquesta de poder haver construït una família, un entorn i desenvolupar-me professionalment.
1: Que bo. En l'àmbit competitiu, si parlem del Club Natació Premià, el club està en un gran moment. Ja estem acostumats a viure a primera pel que fa al waterpolo, que hem aconseguit la permanència fa poques setmanes, i la natació també està en un bon moment. Quina nota li posaries? Com definiries tu el moment actual?
0: El moment actual és un moment de notable, perquè tenim una situació consolidada. I a la vegada... És allò que et deia, de que també hem de ser exigents, hem d'analitzar objectivament les situacions, i jo crec que tant en natació com en waterpolo estem en un moment que cal reflexionar. I cal reflexionar per veure com ens plantegem el futur, perquè és cert que hem pogut salvar la categoria, cosa que per mi sempre és l'objectiu quan comencem. Si nosaltres ens mesurem amb els clubs, amb la dimensió dels clubs amb els quals estem jugant a primera divisió, possiblement no és el nostre lloc, o algú pot pensar que no és el nostre lloc. A nosaltres, com a la dimensió nostra de club, potser ens correspondria una altra categoria inferior, no? Però nosaltres estem allà i podem dir que estem consolidats. És veritat que les temporades anteriors sempre havíem entrat al meu grup de dalt i fins i tot havíem lluitat en el play-off d'ascens. Aquest any ho hem hagut de fer amb el grup de baix, però també l'hem defensat i l'hem salvat, no? El que passa és que no crec que sigui una etapa que s'acabi el projecte, perquè no és així, però sí que cal, en el cas concret del waterpolo, cal una reflexió, a veure cap a on volem anar nosaltres, no? Quin model d'equip de waterpolo, parlo de l'absolut, volem? Si més participació de la gent de Premià, ara que marxa, ja han anunciat jugadors que deixen l'equip de cara a la temporada que ve, com es substitueix. Hi ha tot un debat que té conseqüències esportives, que la primera cosa que cal fer és definir la línia esportiva i tenir clar què volem que sigui el Club Natació Premià, i una vegada estigui definida, assumir les conseqüències, que potser aquestes conseqüències són que hi pot haver una petita davallada en el rendiment, però és allò que en diuen, no?, de fer un pas enrere per poder-ne fer tres endavant i consolidar la idea, no? Som un club de poble, de comarques, estem en una instal·lació municipal, i això té compromisos, i té compromisos amb la ciutadania del poble. I a l'entorn també, perquè hi ha molts esportistes de waterpolo i natació que venen de l'entorn perquè en els seus pobles no tenen seccions, també són benvinguts. Però hem de fer aquest debat de si realment aquest és el nostre entorn i és on nosaltres ens hem de defensar, que això no vol dir baixar el nivell, perquè ha quedat demostrat que nosaltres som capaços en el club de treure jugadors de molt bon nivell. Doncs potser és aquest moment de la reflexió. En quant a la natació, hem de fer un pas endavant, hem de consolidar el primer equip. És molt difícil, la natació és un esport exigent, ens costa molt captar esportistes, a Premià de Mar és molt difícil agafar esportistes perquè és molt ric en entitats que treballen, que funcionen molt bé, i que estàs competint permanentment per la quantitat de nens que hi ha, que són els que hi ha i que cada cop n'hi ha menys, no? Llavors, vendre la natació... el waterpolo no és fàcil, la natació encara més, no? I, doncs, hem de consolidar la secció a nivell d'efectius i després anar pujant esportistes que, tot i que entren en edat de batxillerats i d'universitat i tal, segueixin vinculats al club amb un rendiment no 100% com podríem fer-ho amb etapes de secundàries o primàries, però sí amb un bon rendiment. I ara estem amb això, estem fent una recapitulació de les seccions.
1: Pel que fa al waterpolo o a la natació, qui ha de prendre aquestes decisions?
0: La junta directiva.
1: I punt.
0: No.
1: Perquè són molt complicades de prendre.
0: Sí, la junta directiva té el seu abast té els professionals, que són els que han d'ajudar a prendre decisions. Però al final, qui ha d'entendre, i ho entenen, i ho tenen clar, quina és la dinàmica que ha de seguir el club... ha de ser la junta directiva ajudada per el professional que en aquell moment estigui al club. O sigui, al final, tu com a professional, en el meu cas, quan jo tenia les funcions de gerent, la meva obligació és fer dos o tres plantejaments i dir, mira, això té aquestes conseqüències, això aquesta i aquesta, i a partir d'aquí prenem una decisió i el tirem endavant amb els professionals del club. I ens equivoquem, No ens corregim.
1: Has d'arriscar, no? Has de prendre una decisió, sí. És evident, no?
0: Sí.
1: I quin futur li espera al centre esportiu municipal?
0: El centre esportiu municipal està en un molt bon moment. O sigui, com a servei esportiu està en un bon moment. La veritat és que històricament ara estem en el millor moment. Per sort, doncs podem donar servei a molts usuaris, tant el que ve a fer ús a l'abonat, que ve a fer ús per lliure de les instal·lacions, com els cursets escolars, els cursets particulars... i les seccions esportives, que per nosaltres formen part del projecte. Està en un bon moment. El futur, hi ha un meló per obrir, que és la instal·lació de Premià de Dalt, que veurem quines repercussions té sobre la gestió del centre esportiu. S'haurà de valorar. Ara per ara, jo crec que és el repte que té el centre esportiu ara.
1: En quin sentit vol dir? A l'hora de...
0: Mira, les instal·lacions en piscina... són instal·lacions que són devoradores de recursos. Recursos naturals, aigua, energètics, electricitat, gas, energia alternativa també, però molta dependència d'energies convencionals i d'humans, i de recursos humans. Llavors, fa molts anys, el Consell Català d'Esport va fer una feina que per mi és magistralment feta, que és el mapa esportiu d'instal·lacions, el mapa d'instal·lacions esportives de Catalunya, en el qual van anar territori per territori, poble per poble, distribuint les necessitats d'instal·lacions esportives a Catalunya. En el PIEC, es diu PIEC, el projecte aquest, es conclou que perquè una piscina sigui viable socialment, esportivament i econòmicament, necessita un àmbit d'influència de 26.000 habitants. I això, per mi, i ja ho puc dir ara perquè no tinc cap vincle ni amb el centre esportiu ni amb el club, és un tema de responsabilitat. Quan un fa una obra com aquesta, amb la demanda de recursos tan gran que té, ha de fer un estudi de veritat i ha de valorar quin impacte tindrà sobre el territori i saber si realment aquesta necessitat existeix o no i si és viable o no. I aquesta és una situació que a mi personalment em preocupa, perquè el que pot passar és que acabin d'haver dos centres, els dos inviables.
1: Que al final es reparteixin...
0: el dolor.
1: Usuaris i usuàries, no?
0: Que al final el que facin és repartir dolor. Sí. Ho dic obertament, perquè és el que penso, i aquí jo sé que hi ha una estratègia política, però jo sóc un professional d'això. Jo porto 40 anys en la gestió, per tant, sé perfectament de què parlo, i sé fer números, i sé la transcendència que té. I, per tant, com que ja no tinc cap vinculació personal, professional en cap entitat de l'entorn, ni amb la Premià de Mar ni amb Premià de Dalt, doncs em permeto el luxe de parlar obertament. I jo, com a professional... aquesta és la meva opinió.
1: parlant de reflexions, ara et faré una pregunta trampa, que els periodistes a vegades també fem trampes. Evidentment, quan mires tot el desenvolupament de la teva etapa professional i com a gerent, Joan Antoni, doncs avui som on som, no? Però si mires enrere també, hi ha alguna cosa que haguessis fet diferent, que amb el pas dels anys dius, mira, doncs si haguessis optat per allò i no per això...
0: Segur. Mira, no sé on vaig llegir o vaig escoltar, o no sé, algú que feia, estava en un procés com ara el meu i deia que era hora de demanar, de donar les gràcies i demanar perdó, no? I això és el que he estat fent des de que vaig anunciar que plegava, no? Jo sóc una persona difícil de tracte, això no en tinc cap dubte. I mira que intento... Ostres, m'he intentat moderar, eh? Però hi ha coses que van amb la bèstia i que difícilment es poden arribar a corregir. I no m'agrada allò no m'agrada allò de dir, mira, sóc com sóc. No. Tu tens l'obligació de socialitzar-te i de conviure amb la gent del teu entorn. Primera cosa que jo crec que he fet malament, a vegades, és... ostres, que a vegades sóc difícil de tractar i jo no hi crec amb això, però m'ho diuen que sóc un tauró de manual, cap quadrat, vaig pel dret i ostres, i moltes vegades em costa no empatitzar, però sí, em costa ser més receptiu amb l'entorn, no? Aquesta jo crec que és el que jo corregiria d'entrada. Després, decisions bones i dolentes? Oh, segur, moltes, segur.
1: També té les seves coses bones, no? Tenir aquest caràcter, imagino. Vull dir que no tots seran retrets, no?
0: Bueno, a veure, suposo que... Jo crec que el caràcter no té res bo, però la persona potser sí, no? I llavors això és el que t'acaben perdonant. Perquè hi haurà altres coses que no són el caràcter que potser a la balança sumen. Però que estic segur que no és el caràcter. El caràcter no ha sumat mai, segurament. Però segurament hi ha altres coses que et fan perdonar.
1: M'ha agradat molt aquesta entrevista, que ho té tot. D'una banda hem conegut la història directament del club i com engega, gràcies a una persona tan vinculada com en Joan Antoni Valera, que s'acomiada del Centre Esportiu Municipal i també, evidentment, del Centre de Natació Premià, després de 37 anys com a gerent del club. Ara tot plegat queda en mans de l'Albert Tubella?
0: Mm-hmm. Sí.
1: Estos són dies de fer traspassos?
0: Fent, sí, estem fent... Amb l'Albert portem fent el traspàs des de gener, i ara ell ja està en plenes funcions, des del mes d'abril està en plenes funcions. Jo seguiré vinculat fins al 31 de juliol sense responsabilitats, només per ajudar en el que calgui, però bueno, la responsabilitat ja està tota a càrrec de l'Albert, sí, ell és el que ocupa el càrrec aquest, sí.
1: Doncs la propera entrevista, parlant del Centre Esportiu Municipal, ja la farem amb ell, a veure quin futur li preveu també. En tot cas, nosaltres només podem agrair-te, Joan Antoni, les facilitats sempre també per poder fer la nostra feina, que ens ha agradat molt poder parlar del Centre Esportiu Municipal i del club, de tot el que hi passava, i a més també sabem que la feina no és fàcil i que la teva feina també s'està reconeixent aquests dies, perquè evidentment hi és, i parla també molt bé de la teva persona d'una banda i també de la feina feta. Gràcies per passar avui per la ràdio i per explicar-nos tot el que ens has explicat, i ja saps que serà casa teva sempre pel que vulguis i necessitis, així que moltíssimes gràcies.
0: Jo estic molt agraït que hàgiu pensat en mi en un moment com aquest. Moltes gràcies.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen. I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
3: Jazzit.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La matinada de dimarts a dimecres moria a l'edat de 62 anys el doctor Ramon Cunillera, actual màxim responsable de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i qui va ser entre els anys 2015 i 2023 gerent del Consorci Sanitari del Maresme. Segons remarcava Televisió de Mataró, però, en la seva trajectòria va assumir moltes altres responsabilitats de l'esfera sanitària, va ser, entre altres coses, director d'atenció primària del Consorci Sanitari de la Selva, gerent de la Fundació Hospital de Mollet, director general de gestió del Consorci Hospitalari de Catalunya i director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, tot plegat després de llicenciar-se en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialitzar-se en Medicina Familiar i Comunitària. Des de totes aquestes institucions i també des del Departament de Salut o l'Institut Català de la Salut se'ls recordava i se'ls reconeixia la feina. El Consorci Sanitari del Maresme li dedica una publicació al web on posen en valor el seu compromís, vocació de servei públic i una ferma voluntat de millora i també diuen d'ell que va contribuir de manera decisiva a una etapa de creixement, consolidació i transformació de l'organització.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A aquesta hora obrim finestra amb radars. Ja sabeu que hi passen també per la ràdio per explicar-nos tot el que fan, tot el que han fet també aquests dies, aquestes últimes setmanes, i sobretot també per explicar-nos què vindrà en el futur. A més, avui posarem en valor també la figura d'aquestes persones que hi col·laboren, que són voluntàries, i en Josep Maria Aragay ens presentarà, a més, una d'aquestes persones que s'ha incorporat recentment. Josep Maria, com estàs? Benvingut a la ràdio.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: Gràcies a vosaltres per venir, només faltaria. Ara feia setmanes que no parlàvem, i això vol dir que ja fa setmanes que ens heu d'explicar coses. No?
2: Sí, aquest 26 s'ha seguit fent totes les activitats habituals, les trucades a la gent, els contactes personals, i a més s'han fet tres actes importants. Al febrer, aprofitant que era el carnaval, doncs es va fer aquí a l'auditori de l'Ajuntament una trobada amb disfressa i fotocall i passar per la catifa vermella, que va triomfar espectacularment. Vam tenir una seixantena de persones que ens vam disfressar tots i va ser molt bonic, a més amb una mica de berenar. Va ser molt, molt, molt, de veritat. En la revista que ahir va sortir, surten tot de fotos d'aquest dia i va ser genial. Al març, el Toni Civit, que és el adjunt d'alcaldia, que a nosaltres ens té meravellats per tot el que sap de Premià, doncs ens va mantenir informats, aprofitant l'ocasió de que s'ha ampliat amb quatre dones més aquells panells informatius de les grans dones premianenques. Doncs aprofitant l'ocasió aquesta, ens va parlar d'aquestes quatre dones, però a més ens va fer una explicació del Premià d'abans i de totes les històries, la qual cosa ens va permetre, a la portada de la revista, doncs treure una foto dels anys 20 del segle passat. I, a més, l'escrit que sobre Premià sortia en una enciclopèdia municipalista que es va fer en aquella època, que són realment espectaculars. Això ja existia fa temps, no és res nou, no és res que s'hagi trobat, però ens va fer molta il·lusió poder-ho posar a la vista de tothom. No?
1: Que bo.
2: I aquest mes d'abril hem repetit una sessió que es va fer fa un parell d'anys sobre mediació. L'Ajuntament té un servei de mediació que el porta una noia encantadora i pensem que la gent gran de radars moltes vegades necessita no el servei, sinó l'orientació que els hi pot donar aquesta persona davant dels seus petits conflictes, perquè moltes vegades et venen ganes de fer una denúncia, però no té sentit fer una denúncia. El que té sentit és poder parlar i trobar la solució mitjançant estris com aquest de la mediació. Va ser també molt interessant i, a més, hi ha un parell de petits conflictes que hi havia entre usuàries de radars i el seu entorn, que ja estan en vies d'encaminar-se
1: de resoldre's,
2: pel bon camí, sí.
1: Molt bé.
2: Mai pots dir si resoldran o no, però com a mínim ja s'ha trobat el camí per desllorigar aquell petit conflicte. Per tant, s'han fet moltes coses.
1: Fantàstic. I avui qui t'acompanya, Josep Maria?
2: Avui m'acompanya la Malena. La Malena és la Manela, perdó. La Manela és una persona, jo penso que excepcional, i que estem encantats de que formi part del grup de voluntàries de radars. Està aquí al costat, millor que expliqui ella.
1: Manela Casanovas, bon dia, benvinguda a la ràdio.
3: Bon dia, gràcies.
1: Com estàs?
3: Estupendament.
1: Que bé, fantàstic. Sí, sí. Per què has decidit unir-te al grup de voluntaris i voluntàries de radars?
3: Bueno, jo no sabia ni que existia, però degut a que, bueno, la Maria, aquesta senyora que jo li donava un cop de mà i aquestes coses, doncs vaig conèixer el Josep Maria i el Josep Maria em va dir, però per què no t'uneixes? I com que estic jubilada vaig pensar, bueno, vaig a provar-ho, a veure si sé fer-ho, perquè clar. I la veritat és que és un tema molt interessant, perquè hi ha molta persona que viu sola, que és molt gran, i que necessita un fil de connexió amb el poble, no? I estic molt contenta perquè en aquest temps que he estat fent les trucades, doncs sí que he detectat persones que necessiten més atenció, que tens que estar al tanto, perquè doncs, no t'agafen el telèfon, parles amb l'assistenta social per veure què... O sigui, estan vigilades. En general, jo el que tinc són solament dones. I la veritat és que trobo que és una tasca molt important que s'ha de fer en un poble. La veritat és que sí.
1: Ens deia el Josep Maria que tu t'havies muntat el teu propi radar, no?
3: Bueno, perquè ell ho diu, això, perquè jo vaig estar ajudant a la Maria. Jo a la Maria me la vaig trobar un dia, una senyora petitona de 99 anys, que estava en un banc així. Jo vaig sortir a fumar-me un cigarro i entro, torno a sortir, me la trobo... Jo dic que aquesta senyora s'ha mort.
2: Té algun defecte, eh? Fuma, eh?
1: Bueno. La perfecció no existeix. No passa res. I el que dèiem, que és important, poder ser un recolzament, una ajuda, sí. Escoltar, no? Sí. Directament, saber sí. Que poden confiar en alguna persona.
3: I tenir un contacte de dir, bueno, si veus que aquesta persona ja no t'agafa el telèfon i aquestes coses, doncs llavors nosaltres, les voluntàries, el que fem és passar aquest tema a l'assistenta social perquè facin un seguiment ja, perquè nosaltres, clar, no podem anar a casa seva a fer coses, vull dir, a més és aquest contacte. I ho fem cada dijous. I la veritat és que estic sorpresa, em va agradar molt i trobo que és molt important que en un poble hi hagi una cosa així, eh?
1: Que bo. Ara mateix, Josep Maria, després de 8 anys de tot el projecte, hi ha 180 persones usuàries actives.
2: Sí, de les quals 160 són dones i una vintena són homes. Vull dir, estem absolutament desproporcionats. Entre els voluntaris també 14 són dones i només hi ha un home.
1: Per què passa això? No és només una qüestió d'esperança de vida, no? Alguna cosa no, més hi deu haver, no?
2: Jo penso que té a veure amb com ens hem acostumat i com ens han educat vitalment. Jo sé que sóc un bitxo raro i, per tant, em trobo bé fent aquestes coses, però tot és fer-ho, perquè l'experiència del voluntariat, no només en el cas de Radar, sinó en general del voluntariat, són activitats que són absolutament gratificants. És a dir, és molt més el que et dona com a retorn el fet de ser voluntari que el que tu aportes en aquest voluntariat. És a dir, la satisfacció quan veus un somriure d'aquella persona que ha vingut a un acte, que s'ha trobat a gust, que ha pogut compartir quan està sempre sola, en aquest cas, Projecte Radars, és que dorms tranquil i et sents, jo diria que a vegades et sents important, et sents allò bé amb tu mateix, no? Llavors, això t'ho donen molt poques coses a la vida. I, no sé, jo, una de les coses que volia... Aprofitant que avui ens veiem, a part d'explicar després les coses que es faran d'aquí a l'estiu, és demanar a tota la bona gent de Premià de Mar, que n'hi ha molta, que té els dijous a la tarda lliures, només es demanar això, els dijous a la tarda lliures, que s'apuntin, perquè en aquests moments, amb el creixement que hem tingut d'usuàries, bàsicament, estem una mica desbordats. És a dir, ens passa que, per dir-ho d'alguna manera, com que ens assignem per establir una relació més propera, com explicava fa un moment la Manela, doncs ens assignem unes persones a cada voluntari i en aquests moments estem sobre les 15 persones per voluntari, la qual cosa és possiblement massa. Perquè, a més, vulguis que no, entre els voluntaris també hi ha altres necessitats i els dijous pues, a vegades falla una persona, a vegades en fallen dos perquè s'han d'anar al metge, perquè la majoria de voluntaris, amb excepcionals excepcions, també som gent jubilada. Ara estem encantats perquè tenim una voluntària de 19 anys, la Bruna.
1: Que bé.
2: És una noia jove que va venir a fer pràctiques de l'institut al Projecte Radars, li va agradar i quan ha entrat a la universitat ha dit, home, com que tinc més temps lliure, doncs m'apunto a aquest projecte. Estem encantats perquè pensem que és una esperança novedosa de veure com s'implica la gent jove. O sigui, que el que demanem no és una edat, demanem que tinguin el dijous a la tarda
1: lliure
2: per poder dedicar a connectar amb aquesta gent que se sent sola, que se sent amb necessitats específiques, com ha dit molt bé la Manela, de que la reintegrem en aquesta societat, perquè clar, és gent molt gran, els seus amics, les seves amigues han anat desapareixent, llavors aquesta solitud no volguda és dura.
1: Manela, ens parlava el Josep Maria d'aquesta sensació de gratitud, no? De gratificació de fer voluntariat, també, no? Quan respons, en aquest cas, amb gestos, no? Quan veus que la persona també reacciona, que estàs fent un bé, no? I estàs d'acord, ho comparteixes? Què t'has trobat tu amb aquest grup de persones, també, que, en aquest cas, forma part de Radars i que no coneixies?
3: Doncs el que he sentit és que jo tinc la sensació que estic sent útil. Sempre he sigut una persona molt activa, que he tingut moltes obligacions, he tingut moltes responsabilitats. En el moment en què et jubiles, no fas falta. I llavors, doncs ara, per mi, a part de que el projecte m'ha agradat molt, perquè veig, sense doncs, no ho sabia, que feia falta una cosa així, doncs penso, bueno, doncs mira, el que estic fent serveix per a algú. I sí, m'omple i m'agrada molt i cada dia vull fer-ho millor.
1: I tant que sí, que bé. D'aquí al futur, què? Què tenim properament? Doncs
2: pues, hi ha dues coses que em semblen molt interessants de dir. Una és que tots els darrers dijous de cada mes, i a demanda de les pròpies usuàries, és a dir, a partir del 20... Es va fer també el 30 del 4, el 30 d'aquest mes d'abril, però es farà el 28 de maig, el 25 de juny, i hem decidit fer-ho l'estiu, perquè l'estiu, Premià, que en general durant tot l'any es fan tantes coses, com que les pròpies entitats que fan aquestes coses també necessiten fer vacances, doncs els mesos de juliol i agost baixa molt tota l'activitat de tipus solidari. Llavors hem decidit, nosaltres aquest any vam estar, justament ahir la tarda, ens vam reunir tot l'equip de voluntàries i vam estar veient si teníem equip suficient per fer-ho, i vam veure que sí. Doncs també el 30 del 7 i el 27 del 8 es faran sessions de meditació, que estan tenint un èxit brutal. Que ja hi ha gent que ens està dient, és que jo ho estic també fent a casa, el que he après, el que m'heu ensenyat, i em relaxo, respiro millor, em puc concentrar millor en les coses. Són objectius tots ells d'aquesta necessitat de la gent donar-li alternatives a aquesta solitud no volguda, no? Perquè si saben aprofitar el temps d'aquesta manera, i llavors a més aprofitem, per això deia que té dos aspectes positius, aprofitem per fer servir Can Roure. Can Roure és un espai magnífic que normalment només s'hi va quan se't casa algun familiar.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
6: Las autoridades sanitarias francesas nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
5: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes, i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
7: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
8: Si nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca prescripció, el que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia.
7: D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartí Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que, a les converses amb el municipi veí, acabaran imperant el seny i la raó, i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
9: Jo espero que en aquest sentit, al final, doncs, imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
10: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també, evidentment, vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar per aparcar els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
7: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
4: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb La Xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
11: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
12: No sabia que t'agradessin els musicals.
13: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
14: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
12: Aquest no ets tu.
15: No, és el Gin Kelly.
13: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, dimarts a les 10 del

0: Que actualment s'està tractant al Parlament de Catalunya amb una llei, que és la llei de sindicatures.
1: Com sentíem, el Parlament treballa ara en una nova llei de sindicatures de greuges locals que busca, justament, omplir el buit legal que es produeix respecte d'aquesta figura. L'alcalde Rafa Navarro s'ha pronunciat a Premià Mèdia sobre la negativa de Premià de Dalt a cedir places per residents a la Floresta i sobre la problemàtica de l'aparcament al Tarter Maresme. D'una banda, s'ha mostrat comprensiu amb la posició de l'alcalde Josep Triadó, perquè, segons Navarro, és normal que no vulgui encetar una guerra amb els veïns de la Floresta. Ara bé, això no treu que Navarro acusi d'insolidaris aquests veïns.
2: Però també entenc que si els veïns de la Floresta de Can Vilà, per insolidaritat, perquè tots tenen aparcaments propis, però són cases unifamiliars la majoria d'elles, i és simplement un no als veïns de Premià de Mar, si ells diuen que no, doncs l'alcalde de Premià de Dalt el que no farà, perquè seria del gènere tonto, és iniciar una guerra contra els seus propis veïns.
1: En referència a la pregunta que es feia al PSC de Premià de Mar sobre si existeixen prou contraprestacions per al poble veí com per esperar sessions d'aparcament, Navarro assegurava que des del primer dia s'ha ofert la contraprestació màxima, una targeta única de residents per als veïns de tots dos municipis. Una idea a la qual Premià de Dalt es continua negant, ens ha dit, però que no s'ha abandonat encara.
3: Permanència al sac pel Premià de Futbol, que seguirà sent equip de primera catalana després de golejar 4-0 al Banyoles i sumar els 39 punts que li donen la permanència. El municipal va ser una festa per celebrar aquesta permanència perquè l'equip de Cristian Carriqui va sortir a la gespa amb les idees molt clares. Malamín obria la llauna a la mitja hora i a la segona meitat Daniel Peinado, Bubacar i Mati van arrodonir la golejada. Gran feina que ara té recompensa. La Lliga acabarà al Camp del Tossa.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bon dia i bon dilluns, 11 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 11 de maig, avui amb la ressaca ja de la primera celebració, que n'hi haurà més d'una, del Barça de la Lliga. El títol de la Lliga a la primera divisió masculina després de guanyar ahir no s'havia fet mai el Real Madrid 2-0 a l'Spotify Camp Nou en el clàssic que ha decidit del tot la Lliga. Aquesta 29è títol de Lliga per al conjunt blaugrana, segon consecutiu per a l'equip de Hansi Flick. Avui en parlarem ja amb alguna celebració i amb detalls de la rua que s'ha de fer aquesta tarda pels carrers de Barcelona. Tot això avui mateix tanca la jornada 35 al partit importantíssim del Girona, que juga a Vallecas, al camp d'un Rayo Vallecano que ja pràcticament ho té fet a la Lliga i que s'ha classificat per una final històrica de la Conference League. També en farem la prèvia. Molt futbol, també amb el repàs de com ha acabat la tercera federació masculina, amb els play-offs ja definits i també el descens a Lliga Elite, però també bàsquet, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça es proclama campió de Lliga a la primera masculina amb 3 jornades de marge.
1: Els blaugranes van superar ahir 2-0 amb gols del Rashford i Ferran Torres al Real Madrid, a l'Spotify Camp Nou, i celebren la seva 29a Lliga, la segona consecutiva. Ara el Barça té 14 punts més que el Real Madrid, quan en queden 9 en joc, i encara té l'opció d'arribar a la xifra històrica de 100 punts si guanya els 3 partits que queden.
0: Ho va fer el Barça de Tito Villanova, recordem, la temporada 2013. Pel que fa als altres dos catalans, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí.
1: L'equip de Mitchell, que abans de jugar avui només té un punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, al Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria, mentre que Brian Hill es baixa per acumulació de targetes al partit a les 9 de la nit.
0: Recordem que el Rayo és equip de la final de la Conference League, una final històrica per al conjunt de Vallecas, que ja pràcticament ho té fet, té 42 punts a la primera divisió per, en aquest cas, aconseguir la permanència. L'Espanyol encara continua sense guanyar aquest 2026 i ja té només un punt més que el Girona, per tant, 2 punts de marge sobre el descens que marca l'Alavés. A tot això, demà mateix ja comença la jornada 36, que és jornada intersemanal, Joan.
1: Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà al Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després, a 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés. El Girona, que avui juga a Vallecas, torna a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: L'Espanyol, per cert, que ha fet oficial aquest mateix migdia que Monchi és el nou director general esportiu de l'entitat. Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, nascut a Cádiz, a San Fernando, recordem, amb molts anys exitosos al Sevilla com a director esportiu, que serà l'encarregat de dirigir esportivament l'Espanyol a partir de la temporada vinent. I a la Lliga F, ahir triomf del Barça a Tenerife.
1: Les blaugranes van guanyar 1-3 en un partit en què van haver de remuntar amb dianes de Brooks, Kika Nazaret i Claudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, a Gran Canària, contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre per la mínima en el derbi contra la Real, contra el Real Madrid 1-0. I la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió, de l'exentrenador blaugrana Jonathan Giraldez.
0: Més futbol. A la primera federació masculina, empat a Gradols de l'Europa, i el Nàstic, en canvi, que cau al descens.
1: Els escapolats van empatar 3-3 davant el Villarreal B, aixecant 2 gols en contra i fallant un penal al minut 94 que li hauria donat 3 punts d'or en la lluita pel playoff. Escoruela i Annane van marcar un gol olímpic cadascun, i Vacas va fer l'altra diana de l'Europa, que continua 5è en zona de playoff. En canvi, el Nàstic va perdre 2-0 a Tarassona en un duel directe i torna a estar en places de descens. El Sabadell manté vives les opcions de descens directe gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt de lideratge quan queden només 2 jornades per acabar la Lliga.
0: Per tant, 6 punts en joc. La setmana vinent tenim un Nàstic a Europa, el nou estadi que pot ser dramàtic, el Sabadell que rebrà la nova Creu Alta a l'Antequera. Tornant a la categoria femenina, l'Ona Sant Adrià és a només 2 partits de la primera federació.
1: El filial del Badalona Woman va golejar el Saragossa per 5-0 i es classifica per la final del playoff de descens a primera federació femenina, segona categoria estatal. El rival serà la Reial Societat B. A la promoció d'ascens a segona federació femenina, el Barça C va guanyar 2-0 el Gijón i aconsegueix l'ascens.
0: I a la tercera federació masculina ja tenim play-offs i descens definits.
1: L'última jornada de Lliga Tercera, que van poder seguir a les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més amb un magnífic carrusel, va acabar definint places de play-off i de descens. El Badalona ha acabat segon amb vens de 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Hospi, que entra en play-off com a 5è. I el Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Grama a l'últim instant amb 2 gols en temps afegit. Les semifinals catalans del playoff seran Hospi, Badalona i Vilanova Cornellà, en eliminatòria d'anada i tornada. A la part baixa, el Cerdanyola aconsegueix la salvació després de l'1-2 amb remuntada inclosa al Molí, al camp d'un canvi de l'ec que torna a Lliga Elit un any després, i acompanya Vic i Lleida.
0: Veurem en aquest cas com acaba la Lliga Elit, en aquest cas qui puja en aquest grup 5 de tercera federació. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off de Lliga Femenina.
1: Després d'un gran partit molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar en mans de Màriam Koulibaly, però no va acabar entrant, i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. L'únic, això sí, abans de jugar ja va saber amb la classificació del Casademont Saragossa per la final que l'any vinent tornarà a jugar Eurolliga després de fer història aquest any arribant a jugar la Final Four.
0: I en categoria masculina hi van jugar 2 dels catalans de la Lliga CB.
1: Amb victòria important del Iopo Lleida, 90-81 al Barris Nord contra Bilbao, encara no ho tenen fet els lleidatans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En tenen 2 de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa.
0: Demà comença la següent jornada, ja, amb un duel català, en aquest cas, entre Girona i Manresa. En hoquei patins, el Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina.
1: Els blaugranes van caure 3-1 davant el Porto a la final disputada a Coimbra, Portugal. rival. El Porto s'havia avançat amb dos gols molt ràpids. Ignacio Alavar va escurçar diferències a la segona meitat, però al tram final els portuguesos van sentenciar amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa des del 2018, per tant, fa 7 anys.
0: Sí, i això sí, no arribava feia temps també en una final i va aconseguir fer-ho després d'eliminar Sporting de Portugal i Benfica. També ahir a Coimbra, per cert, en la categoria femenina, la Champions femenina, el Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va proclamar campió de nou d'Europa després de superar el Benfica a la final.
1: Les fragatines havien superat els penals a semis al Vilassana, que encara se li resisteix a aquest títol europeu.

0: Dilluns 11 de maig, 8 minuts gairebé passen de dos quarts de dues a dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol, amb la consecució del títol de Lliga del Barça, guanyada per primera vegada a la història, superant el Real Madrid al Camp Nou. Des de l'inici, amb un ambient espectacular, en el retorn d'un clàssic a l'Spotify Camp Nou, amb més de 62.000 persones, del màxim d'aforament que es permet, els blaugranes van sortir molt endollats. Va obrir la llauna Rashford, amb un gran llançament de falta per l'escaire, i de seguida Ferran Torres, completant una molt bona jugada col·lectiva iniciada per Fermín i Dani Olmo, va fer el 2-0. El Barça va controlar el partit i va tenir més ocasions que el Madrid per fer-ne algun més, però el marcador ja no es va moure. Suficient per guanyar ja matemàticament la Lliga. El Barça, de fet, li valia l'empat. 14 punts més sumarà el Barça que el Madrid, que quan encara falten 3 jornades per la final de Lliga, tot plegat en un dia especialment emotiu ahir per a l'entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, que al matí havia sabut que el seu pare havia mort. Un Flick molt orgullós del seu equip i de formar part d'aquest club. Ho va repetir, aquesta paraula, orgull, en nombroses ocasions.
1: I'm really happy and really proud about everyone in the...
2: Estic molt content i molt orgullós de tothom de l'equip i del meu staff i del club. Per mi realment són una família. Valoro molt treballar per aquest club increïble, però també viure a Barcelona i la gent és molt amable amb nosaltres. És per això que sento que estic al lloc adequat en el moment precís i crec que tots volem continuar i volem donar més per aquest club, també per fer un salt de qualitat. I sé que tothom aquí vol guanyar la Champions. Ho intentarem la temporada vinent. Ho tornarem a intentar i espero que puguem assolir aquest objectiu.
1: We're trying next season again and hopefully we can achieve this goal.
0: El tècnic blaugrana, que això sí, també es va mostrar molt ambiciós, com sentíem, amb propers objectius, començant per aconseguir la Lliga dels 100 punts, ha de guanyar encara els 3 partits que queden, i citant, com sentíem, també a la Champions de l'any vinent.
1: When you train a club like Barcelona, you always...
2: Quan entrenes en un club com el Barça, sempre has de guanyar títols. Sense títols no és una bona temporada, és normal. Però, esclar, jo somio en això. I això és sempre el que vull, lluitar pels somnis, i crec que tenim més somnis que volem aconseguir per la temporada vinent. Per tant, anem a per totes, i amb la mateixa actitud i la mateixa mentalitat. Així ho farem.
1: So we go on that, and with the same attitude, with the same mentality, I will do that.
0: Un Hansi Flick que també va recordar en roda de premsa les dificultats que ha superat l'equip aquest curs per tornar a ser campió de Lliga.
2: Sí, hem tingut moltes lesions. Hem hagut de gestionar moltes coses aquesta temporada. I com em van dir abans que comences la temporada, el segon any potser és més difícil. Però crec que hem jugat de forma fantàstica, i és genial. La manera com juguem, l'estil com juguem... No hem marcat tants gols com la temporada passada, però crec que hem defensat molt millor, especialment al final d'aquesta temporada. Estic molt content quan veus quants jugadors joves tenim. És impressionant. El Pau Cubarsí, Gerard Martín, l'Eric... És impressionant.
1: From la Liga, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric... It's amazing.
0: En aquest cas, el Barça, que el Hansi Flick destacava tres defenses joves que han estat molt importants per a l'equip. No ho ha estat tant Ronald Araujo, el primer capità. Veurem on acaba aquest estiu, però de moment ahir va fer aquest discurs després del partit davant de l'afició.
3: La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con momentos buenos y también momentos malos. Pero este equipo, con el carácter y la valentía, siempre salió adelante. Muchas gracias por el apoyo de todos. Fueron muy importantes. Esta liga también es de todos ustedes. Gracias a mi compañero, gracias al míster, gracias al cuerpo técnico, gracias al presidente y gracias a todos los que trabajan en este club día a día. Y también no puede faltar el agradecimiento a nuestra familia, que son los que nos bancan todos los días. Tenemos un equipo muy joven, pero con mucho talento, mucha valentía. Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras os merecéis, dit així, visca el Barça y visca Cataluña.
0: El discurs del capità Ronald Araujo davant de l'afició, amb milers d'aficionats també ja va celebrar el Barça, en aquest cas al Camp Nou, però també a la plaça Catalunya, uns metres més enllà de la tradicional Font de Canaletes, ara mateix tancada per obres. Allà s'hi van presentar, de fet, com l'any passat, Marc Casado, a més, d'aquest any ho va fer també Alejandro Valde. I també vam tenir imatges de la passejada en bici, que també ja comença a ser tradicional després d'un títol de matinada de Dani Olmo, Pedri i Eric García. Avui continuarà la celebració amb una rua que arrencarà a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i tindrà un recorregut circular amb un autobús escapotat, evidentment, passant per llocs emblemàtics al centre de la capital catalana i tornant a l'estadi. A tot això, la Lliga ja té campió, però encara falten 3 jornades per disputar-se i moltes coses per decidir. De fet, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí, que abans de jugar només té un punt de marge sobre el descens que marca l'Alavés i 2 sobre el penúltim, que és el Llevant. El tècnic Mitchell deia a la prèvia que s'han de centrar en ells mateixos i deixar estar la resta d'equips implicats.
4: Toca pensar en nosaltres, només. Cadascú té els seus problemes. I no sé on toca arribar, però el que és més important és que demà podem aconseguir 3 punts que ens fan molta falta. I només, només pensar en nosaltres. Som capaços de 4 partits que queden, som capaços de lluitar cada partit per guanyar-lo. Toca pensar així, només. Perquè hi ha molts equips en la mateixa situació i no saps si és millor una cosa o altra, amb la tranquil·litat de que nosaltres no podem fer més que guanyar els nostres partits, només.
0: Un mitjà que també reconeixia un punt de preocupació, però també es mostrava convençut a tirar-ho endavant.
4: Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full, el 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot. Naturalitat, la sensació de necessitat, que la hem tingut en 2/3 de la competició o més, i responsabilitat, per donar sempre el 100% i ja està. Penso que els 4 partits són capaços de lluitar tops i ser capaços de... L'equip està per lluitar i ser capaços de guanyar.
0: Abel Ruiz torna a la convocatòria avui, mentre que Brian Hill es baixa per sanció, per acumulació de targetes. El partit d'aquest Rayo Vallecano-Girona, avui a les 9 de la nit. L'Espanyol, recordem que continua sense guanyar aquest 2026, això són 18 jornades, té només un punt més que el Girona, per tant, 2 de marge sobre el descens. L'Espanyol que ha fet oficial avui la incorporació, el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, en aquest cas com a nou director general esportiu de l'entitat, càrrec del qual liderarà l'àrea esportiva del club, només per sota de Mao Ye, que és el director, el CEO de l'Espanyol, i Alan Pace, que és el president i propietari de Velocity Sports, l'empresa, com dèiem, màxim inversor de l'entitat. Això pel que fa a una primera divisió masculina que demà ja comença la jornada 36, l'antepenúltima intersetmanal. Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà de Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després de 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés, rival directe, com dèiem, d'Espanyol i de Girona a la lluita pel descens. I el Girona, que avui jugava a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I a la Lliga F hi triomfs del Barça 1-3 a Tenerife, en un partit en què les Blanes van haver de remuntar, amb Dianes de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina. Ara ja toca pensar en les dues finals. Dissabte la Copa de la Reina, a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre 1-0 contra el Real Madrid, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, de la de la Champions, contra el Lió. Més futbol. A la primera federació masculina, l'Europa va salvar ahir un empat a 3 a Can Dragó, en un partit que perdia primer 0-2 i després 2-3 contra el filial del Villarreal, però que va poder guanyar amb un penal al temps afegit fallat pel màxim golejador Jordi Cano. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez.
5: Segurament tu també pensaves que la primera part quan et marxa cap a dintre, i aquests no m'aixequen, sí, gol olímpic i tal, però quan has vist dos gols olímpics, això? Si hem fet màgia, avui ha sigut màgia, ho hem fet la segona part. No, agraït als jugadors que surtin amb aquesta calor la segona part i es deixin la vida, que sortim a per ells. També els exposo amb ells, perquè és un per un amb jugadors que són ràpids, són bons, tècnicament, tenen talent, però almenys sé que la meva línia és d'anar cap endavant, de fallar cap endavant. I quantes ocasions hem tingut la segona part? Clares, 4 o 5, però hem tingut 10. Ells han tingut un pal i el gol. Però, clar, el que fa el gol, poder d'aquí 2 anys el venen per 25 milions.
0: L'Europa, que continua en zona de play-off, a un punt de marge sobre el Cartagena, que és 6è, el Sabelló continua segon, a un punt de l'Eldense, el líder, i per tant l'ascens directe a segona divisió. I el Nàstic es complica encara més la vida després de perdre un duel directe per la permanència al camp del Tarazona, 2-0, encara quedaran 2 jornades, i atenció, la setmana vinent tenim al nou estadi un Nàstic a Europa, amb els tarragonins, com dèiem, jugant-s'hi la vida, amb a dos punts de la permanència, ara en descens, i els graciencs jugant-se al play-off, són 5ens amb un punt de marge sobre el Cartagena. El Sabell rebrà la nova Creu Alta a l'Antequera, en una jornada que juga en horari unificat dissabte a les 9 de la nit. També dissabte, per cert, el Reus Redis buscarà accedir a la final del play-off d'ascens d'aquesta primera federació, obligat a guanyar a Okouto, al camp de l'Orense, després de l'empat a 0 de dissabte passat al Municipal de Reus. I ahir ja es va decidir a la tercera federació masculina, amb l'última jornada. A la part alta, el Manresa va aprofitar per celebrar el títol de Lliga i l'ascens, aconseguit ja fer 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Ni la pluja va aturar les ganes de celebració al Congost de Manresa. El conjunt vegenc va aixecar el títol davant la seva afició. Pel que fa al partit, el tècnic manresà Sergi Trullàs va donar minuts als jugadors menys habituals en l'11 inicial aquesta temporada, després d'aconseguir el campionat ara fa 2 jornades. El defensa Roger Monells va obrir la llauna a la mitja hora de joc i Joel Montero va posar la màgia al minut 85 quan des de fora l'àrea va netejar les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava d'una llarga lesió i es mostrava satisfet per poder tornar a gaudir del futbol després d'una dura temporada.
7: Llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco. Al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga, era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está. He tenido suerte, he podido chutar y bueno, ha sido todo un golazo.
6: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa dissabte a la tarda, els vegencs van rebre el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició i van començar una festa que es va allargar fins ben entrada la nit.
0: Gràcies, Jordi. I el play-off d'ascens el jugaran d'una banda Badalona i Gospi, segon contra cinquè, i ahir els adonins que van superar per la mínima el Vic, en aquest cas a l'Hipòlit Planàs, un Vic que necessitava puntuar per mantenir la categoria i, per tant, va acabar baixant a la Lliga Elite. L'Hospi, que en va tenir prou amb un puntet sumat contra el Cornellà, que també jugarà al play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
8: Lliga regular tancada i cinquè lloc per al centre d'Espau l'Hospitalet. No és la posició imaginada a principi de temporada, però l'equip ho valora positivament després de la irregularitat mostrada, sobretot durant els primers dos terços de la competició. L'empat contra el Cornellà, 0-0, va tenir més incertesa que perill real. L'Hospi va ser superior i a aquest fet s'agafen cos tècnic i plantilla. L'altra visió, menys optimista, és que l'Hospi suma dos empats i quatre derrotes contra els equips que disputen el play-off. Cap victòria durant la Lliga. L'entrenador de l'Hospi és Sergio Juste.
9: Jo no estic gens preocupat. Al final penso que competim bé, sí que pues, aquests partits pues, ens ha costat, però estem aprenent. Penso que avui l'equip ha fet una passa endavant amb tot, amb lo defensiu sobretot, i està pues, més sòlid i que l'altre dia a Badalona. Penso que ho hem aconseguit.
8: I com deia Sergio Juste, el primer rival de l'Hospi serà el Badalona. No cal anar gaire lluny per trobar l'últim precedent, de fa dos caps de setmana. Aquell dia, els riberencs no van estar bé a la primera part, i la reacció a la segona només va servir per ajustar el marcador fins al 3-2 final. El davanter de l'Hospi, Ignasi Kerr, repassa les opcions del seu equip en aquesta primera eliminatòria.
10: Jo crec que no hi ha favorits, un partit on qui prengui millor la toma de decisió, sobretot quan arribes a l'àrea, quan a l'hora de defensar, estratègia, pues serà el que s'emportarà. Fer un partit serio i a partir d'allà jo crec que ho farem de superbé segur.
8: El partit entre l'Hospi i el Badalona serà aquest diumenge a l'estadi municipal de l'Hospitalet a 1:15 del migdia.
0: Gràcies, Andrés. A l'altre semi del play-off tindrem un Cornellà-Vilanova. Els vilanovins que van estar a punt de no aprofitar la visita al camp d'esports contra un Lleida ja descendit, però van acabar remuntant el temps afegit amb dos gols per aconseguir aquesta promoció històrica. Finalment, a la part baixa, el Vic, com dèiem, baixa a Lliga Elite, acompanyant el Lleida, que ja feia setmanes que havia confirmat el descens, i el canvi de led, que ahir finalment va caure a la final per la permanència contra el Cerdanyola per 1-2, un resultat que fa que els vallesans es mantinguin en aquesta tercera federació. Escoltem l'entrenador del Cerdanyola, Alberto Aibar, Peque.
11: Sabíem que havíem de patir per poder aconseguir la salvació, ho hem fet, hem lluitat de valent, els jugadors han estat increïbles i crec que sempre dona pena, no?, als equips que acaben baixant, però nosaltres ens mereixíem mantenir la categoria. Aquest any teníem un pressupost molt, molt limitat i això feia que sigui molt difícil competir al nivell d'altres equips, però ho hem fet gairebé tots els partits i l'última victòria doncs, l'hem fet fora de casa, que no havíem fet cap victòria fora de casa contra les adversitats o situacions més difícils, l'equip s'ha crescut i hem aconseguit el que era molt difícil, que és la salvació, i estem superfeliços.
0: Això pel que fa a la permanència, tornant al play-off, expliquem dates. Aquest diumenge anada i a cap de setmana següent la tornada d'aquesta primera eliminatòria, Badalona a l'Hospitalet i Cornellà-Vilanova, els dos que passin jugaran també a doble partit la final catalana, i recordem que el guanyador s'enfrontarà a la final per l'ascens al vencedor del play-off gallec, el grup 1, amb la tornada a Catalunya. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Després d'un gran partit, molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar, en mans de Mariam Koulibaly, l'MVP de la Lliga aquesta temporada, però no va acabar entrant i l'empat 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. Girona FM, Pau Villafañe.
12: Les gironines van competir fins al final i van tenir la classificació a les seves mans. Amb 5 segons per jugar i el marcador empatat, Koulibaly va tenir la cistella per passar a la final, però no va poder anotar. Un final d'allò més agònic que tanca una temporada marcada per les lesions i la falta d'efectius. Ainhoa López lamentava com havia arribat físicament l'equip a final de temporada, però destacava l'orgull que havien mostrat sobre la pista.
13: Que quan jugues aquests partits no estàs cansat, no, mentalment, perquè els vols jugar i vols passar i vols guanyar, però òbviament, si som realistes, es nota. Però tot i això, molt contenta i molt, bueno, amb tot l'equip, amb l'esforç que hem fet, inclús jugadores lesionades jugant aquesta eliminatòria, i això demostra, no, el gran equip que som i com totes ens hem anat adaptant a aquestes circumstàncies i ho hem anat traient endavant i molt bé.
12: Malgrat l'eliminació, les gironines han aconseguit una plaça per disputar la fase prèvia de l'Eurolliga de la temporada vinent.
0: Gràcies, Pau. I en categoria masculina hi vam jugar dos dels catalans de la CB, amb victòria molt important del Jaio Posillà, 90-81 al Barris Nord contra el Bilbao. Encara no ho tenen fet els lletans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En parlava el tècnic Gerard Encuentra.
14: Jo crec que la valoració l'hem de fer a l'acabar la temporada sobre aquest fet, no? Jo crec que en moments hem tingut un punt d'irregularitat que ens hauria agradat tindre més regularitat, però bueno, també és cert que en altres moments hem tret victòries molt importants. Llavors, bueno, jo crec que ara mateix estem també durant la temporada, no hem acabat, no tenim l'objectiu com la temporada passada, no? Encara ens estem jugant coses, llavors prefereixo fer les valoracions a l'acabar.
0: El Lleida, que té dos triomfs de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 el Baxi Manresa. I en hoquei patins, el Barça ho va tenir a tocar, però va acabar perdent ahir la final de la Champions masculina a Coimbra, a Portugal. Feia anys que el conjunt blaugrana, no, que és l'equip amb més títols europeus de la història, no arribava ni tan sols a la final d'una competició que no guanya des del 2018. Després de superar molt de mèrit Sporting de Portugal a quarts i Benfica a semifinals, ahir el Porto va començar millor, es va avançar amb 2-0, que ja va ser molt complicat de remuntar, malgrat el gol de penal d'Ignacio de la Barça. Final 3-1, però orgull per part d'un Barça que ha tornat a Europa, segons explicaven els mateixos protagonistes. Escoltem el mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo.
15: És un orgull el competir fins a l'últim segon, és un orgull el que hem fet el dijous amb l'Sporting, un orgull el que hem fet ahir amb el Benfica, i avui hem arribat en justos de forces i s'ha competit amb l'orgull, amb l'ADN que toca del nostre club. Però s'ha guanyat, lamentablement s'ha guanyat, crec que hem donat un missatge de que hem tornat, el Barça ha tornat a Europa. Hem aconseguit amb aquesta final el competir la Copa Continental l'any que ve i ara a descansar un parell de dies i a preparar la final del play-off, que realment fa molta il·lusió també.
0: Ara, com sentien, toquen els play-offs del títol de l'hoquei Lliga. També ahir Coimbra, per cert, del Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va tornar a proclamar campió d'Europa després de superar el Benfica a la final. Les fragatines ja havien superat els penals de les semis al Vilassana, que encara se li resisteix al títol europeu. I abans d'acabar en tenis taula, aquest cap de setmana ha acabat la temporada de la Superdivisió i en fem balanç a la masculina, en aquest cas, amb el Ser l'Escala, que baixa després de molts anys a la màxima categoria estatal. Ràdio L'Escala, Ivan García.
16: S'acaba definitivament l'etapa a la Superdivisió masculina per al club tenis taula Ser l'Escala. Després d'una temporada exigent, l'equip necessita ara respirar, agafar aire i carregar piles per la pròxima temporada a la Divisió d'Honor. Ho agrairà també l'economia del club. Joan Ferràs, membre de la Junta Directiva.
17: A un primera pala s'ha doblat, pràcticament. Sí. S'ha doblat el cost en aquests anys. Però aquest any haguéssim pogut fet bestieses, però l'actitud, la serietat i el rigor de tota la Junta, i jo crec que ja que reconeixeu, va ser la de no estressar ni el pressupost ni els jugadors. És a dir, perquè, clar, també en una situació com la de l'Iker, com t'explicava ara el David, tampoc el que no podem fer és pressió. I per això nosaltres ara estem fent plantejaments pel futur de fer coses importants, però des de la il·lusió, no des de la pressió.
16: L'últim resultat a la màxima categoria ha estat de 4-2 a la pista de l'Irun Leca Enea. En aquest duel, els dos punts escalencs van anar a càrrec d'Iker González i Xavi Peral, que no van disputar els seus enfrontaments contra Daniel Palacios a causa de la lesió del palista local. Amb aquest resultat, el Ser l'Escala tanca una etapa difícil a l'elit amb la il·lusió intacta de tornar-hi ben aviat.
0: Gràcies, Ivan. Fins aquí l'enjoc. Tornem demà.
18: La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
19: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
20: Si nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca prescripció, el que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia.
19: D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartí Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que, a les converses amb el municipi veí, acabaran imperant el seny i la raó, i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
21: Jo espero que en aquest sentit, al final, doncs, imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
22: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també, evidentment, vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses una vermella i estàs impedint que els veïns de Premià puguin baixar a aparcar els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
19: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista.
23: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
24: Bon dia, són les dues.
25: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
24: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
26: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
27: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
24: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
28: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
29: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
28: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
24: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació del els pressupostos entre Esquerra i el PSC que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
28: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
24: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
28: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
24: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
28: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
24: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
24: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
24: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
3: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua, amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat. Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui, aquest matí, els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
4: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
26: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
27: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ayer. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
5: Però lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
4: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
2: Notícies en xarxa.
24: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òndius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard, a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
6: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades els membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
29: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan y que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
6: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
24: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
6: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
7: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una

0: Home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
1: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
3: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
2: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
1: Per cert, l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
5: La xarxa de comunicació local.

0: assajos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
5: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
4: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
6: Acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
4: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
3: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: USTEC considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
3: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments de

0: Educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-vos i invertir-vos de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
1: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
2: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accés, accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
3: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
1: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
4: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
5: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
6: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
5: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
4: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja, Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
7: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
8: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
7: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
4: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas, demanant que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
9: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
10: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya en mesa y ya está.
9: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
11: Notícies en xarxa.
4: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
12: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
13: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
11: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
5: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
4: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
5: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara, es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
4: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
15: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
14: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
4: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
16: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat i el sexe. els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment, ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
4: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
17: Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
18: No hem entrat bé al partit. És un equip amb molta qualitat que ha culminat 2 gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
17: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
19: Ha tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
17: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
4: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
3: Si nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca preinscripció, el que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia.
2: D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartir Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que a les converses amb el municipi veí acabaran imparant el seny i la raó i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
4: Jo espero que en aquest sentit, al final, doncs, imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
5: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també, evidentment, vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar per aparcar els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
2: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
6: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
8: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
9: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
6: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà Aigües Espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
10: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
11: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
10: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
6: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
10: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
6: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
10: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
6: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
10: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
6: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient, que a hores d'ara ja és suau, acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
6: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
13: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, a Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
6: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
13: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya. Ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
14: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apuntar un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
8: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
9: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
15: Però lo ha seguido, sí, des del principi a teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
14: Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
7: Notícies en xarxa.
6: Tenim novetats respecte del creuer Òndius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet. I tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena a un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
17: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
16: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
6: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
16: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
18: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
16: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
6: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
20: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
19: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
6: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Sumut, Saif Abu-Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
21: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mon Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
3: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
0: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
22: O acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
0: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
6: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
21: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
6: Mentrestant, les Generalitats i els ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
24: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-vos i invertir-vos de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
23: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
25: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
26: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
23: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
6: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
2: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
27: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
2: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
28: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest
1: programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
4: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
6: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja de Noia, Sergi Lladó.
5: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
8: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
5: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
6: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
10: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
11: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
10: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
6: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
21: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
6: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
21: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
6: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
21: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats a es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
6: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
21: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per abús del mercat, per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions, tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
6: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
12: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
9: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
6: Hi ha en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present. Però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
14: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per què Roma és per què el festival, és a dir, per què fem el festival.
13: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts, el primer el següent amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer a l'entorn del Camp de Mart.
6: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
15: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per a l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Mitchell és el tècnic gironí.
16: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls. I no més. Preocupació, sí. Responsabilitat, tota. Treball a full.
15: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Iñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
17: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía
0: mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguafán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
15: El Lima Horta, que estava disputant el play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa als hoquei, a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
3: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
18: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Tot indica que el curs 26-27 s'iniciarà amb una sola línia d'I3 a l'Escola Montserrat. A l'espera que la Generalitat publiqui les xifres oficials, les dades de què disposa l'Ajuntament parlen d'una població de 58 infants menys que el curs passat i també d'una inscripció molt minsa a l'Escola Sant Cristòfol. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, és justament per garantir la pervivència d'aquest centre d'alta complexitat i perquè el fet de tenir una aula mig buida no la converteixi en l'únic destí de la matrícula viva. Per tot això, es prefereix deixar tancada la segona línia del Montserrat. Diu Busquets que, a més, també és per complir amb el pacte per la inclusió i l'equitat educativa.
19: Si nosaltres tenim una escola pública en la qual ha tingut poca prescripció, el que no farem és dir, doncs, que tanqui aquesta línia.
2: D'altra banda, Busquets ha replicat a les veus que consideren que s'està posant en perill l'ensenyament públic i que fins i tot, com ha fet Crida Premianenca aquesta setmana, s'han preguntat per què no es tanquen línies a l'escola La Salle. Busquets ha respost que és un error vincular una cosa amb l'altra perquè en les línies concertades s'apliquen altres criteris i que no tindria cap sentit suprimir línies d'una escola com La Salle que ha mantingut la demanda. Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir places lliures d'aparcament a la Floresta de Premià de Dalt per aixugar la demanda del Tartí Maresme han donat peu aquesta setmana a dos pronunciaments d'Esquerra Republicana de Catalunya i del PSC. El regidor Xavier Gatius es mostrava confiat que, a les converses amb el municipi veí, acabaran imparant el seny i la raó, i recordava que, al final, tots són veïns, però des del PSC la portaveu Luz Cánovas advertia que sense contraprestacions serà difícil aconseguir aquest aparcament. Cánovas assenyala específicament el sector de l'estació i qüestiona el treball conjunt de dos municipis, recorda, on els alcaldes són del mateix color polític.
20: Jo espero que en aquest sentit, al final, doncs, imperi el seny. D'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots són veïns.
22: Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també, evidentment, vol una contraprestació. I si tu a la part de l'estació doncs, poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar per cà els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperava.
2: Val a dir que, segons Gatius, paral·lelament a aquestes negociacions, l'Ajuntament està treballant en la creació de nous espais d'aparcament al sector del barri Banyeres, aprofitant la transformació urbanística que patirà l'indret quan s'hi faci el nou accés a l'autopista.
18: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Notícies en xarxa.
15: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El creuer Ondius marxarà d'Espanya com a tard a les 7 de l'aquesta tarda després d'haver estat durant un dia i mig fondejat a Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos un cop els darrers passatgers siguin evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts. La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu i ha explicat el que passarà.
24: Ara mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan y que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
6: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes ha donat negatiu a la prova a tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Un tren orbital i una societat mercantil apropa la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC que podria aprovar-se abans que acabi el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. I el govern ha canviat d'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Sumen més de 200.000 hectàrees perquè cal que siguin operatius per fer la contenció del foc i caldrà actuar en unes 34.000. I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur els treballs de l'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt entre el Vallès Occidental i el Bages ha permès descobrir una antiga necròpoli del segle X. I darrer apunt amb protagonista el Futbol Club Barcelona que celebrarà el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de la ciutat per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Madrid i que s'ha celebrat fins a altes hores de la matinada a Plaça Catalunya perquè, recordem, hi ha obres a la Rambla. En farem un seguiment de tot plegat. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 11 de maig de 2026. Millorem Bus constata després de 6 mesos de campanya que el suport i reconeixement obtinguts no s'han traduït en millores al servei. Martí Capçada.
8: Balanç agredolç, en paraules seves, el que fa la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar.
1: I els centres d'atenció primària incorporen l'atenció a la salut sexual per a joves a partir dels 12 anys. Melina Morilla.
23: L'estratègia busca eliminar l'estigma d'aquestes malalties i frenar la corba d'ascens de casos, especialment de clamídia i gonorrea, amb l'horitzó posat l'any 2030.
1: Un home ha mort atropellat per un tren a Tordera i la seva parella ha resultat ferida. Mar Tresserres.
25: Un home d'edat avançada va perdre la vida just ahir després de ser atropellat per un comboi de la línia R1 de Rodalies a Tordera. Segons les primeres informacions, l'home anava acompanyat de la seva parella, que també ha resultat ferida, i va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Mataró pels serveis d'emergència.
1: I la situació al comerç de Calella reobre el debat sobre els negocis regentats per nouvinguts. Sergi Ferrer.
26: A Calella, l'últim ple municipal va abordar la necessitat de regular i protegir el comerç local davant la concentració de determinades activitats econòmiques.
1: I la construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels desmaquilladors són els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat de Malgrat. Ona Malgrat.
27: La 22a edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat conclou amb l'entrega total de 6 premis, 4 d'ells alumnes de l'Institut Ramon Torroy d'Arder i 2 a l'Escola Badrona.

0: La plataforma Millorem Bus constata després de 6 mesos de campanya que el suport i el reconeixement obtinguts no s'han traduït en millores al servei. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, així és el balanç de Gradols, en paraules seves, el que fa que la plataforma Millorem Bus Baix Maresme, en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar. Recordem que la iniciativa va prendre forma de manera espontània per part d'un grup d'usuaris de la línia 804 de Moventis, que connecta Premià de Mar amb Barcelona, arran de les deficiències del servei i que, d'aleshores ençà, s'ha assolit fites importants, començant pel suport oficial mostrat pels plenaris de 4 municipis, el de Premià de Mar, el de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils, i també per la seva participació en una trobada amb el Departament de Territori per abordar possibles solucions. Però, per contra, també constaten que moltes de les deficiències que denunciaven continuen sense resoldre's i assenyalen, principalment, la capacitat dels busos a les hores punta que deixa encara molts viatgers a la parada o als retards d'entre 10 i fins a 30 minuts, que continuen sent la tònica habitual, segons asseguren. També posen en valor haver instituït l'elaboració mensual d'un informe d'incidències a les línies d'aquests municipis a partir de tot allò que els traslladen els mateixos usuaris. La setmana passada, de fet, feien públic l'informe del mes d'abril, on, entre altres deficiències, es recullen aquests problemes de saturació i manca de capacitat. Denuncien, concretament, més de 10 casos detectats de cotxes que no van aturar-se en algunes de les parades, perquè ja anaven plens, i, a més, de retards. Però també assenyalen problemes de qualitat, com ara sistemes d'aire condicionat avariats i falta de neteja i situacions de risc pels usuaris per excés d'ocupació dels cotxes i viatgers dempeus en condicions de conducció extremes, també per autopista. El comunicat es tanca amb una nova interpel·lació a les administracions competents perquè la plataforma sigui escoltada quan es negociïn els detalls del pla de xoc anunciat per la Generalitat, fent notar que, com avui informa Premià Mèdia, divendres l'alcalde de Premià, Rafael Navarro, es mostrava reticent a la idea que ara ajuntaments i Consell Comarcal hagin de negociar amb totes les plataformes d'usuaris de la comarca aquests aspectes per la complexitat, deia, de poder donar compliment a cadascuna de les demandes i fer-les compatibles.
0: Els centres d'atenció primària incorporaran l'atenció a la salut sexual per a joves a partir dels 12 anys. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda. Així és. Arran de l'increment de casos registrat en l'última dècada, especialment entre la població més jove, la Generalitat ha decidit renovar el model d'atenció a les ITS. Aquesta mesura tindrà un impacte directe als CAPs del Maresme, on els equips de pediatria d'aquests centres d'atenció primària passaran a integrar l'atenció a la salut sexual i afectiva, així també com a la divulgació, detecció i tractament d'aquestes infeccions en adolescents a partir dels 12 anys. L'actualització del model respon a un canvi en les conductes sexuals que ha provocat que des del 2017 s'hagi detectat un augment real de les infeccions. Segons les dades de salut, la clamídia i la gonorrea suposen actualment gairebé el 90% dels casos a Catalunya, mentre que la sífilis representa el 8,5%. Tot i que les taxes d'infecció solen ser més elevades en entorns

0: L'última destinació és el diumenge a Calella, a la fàbrica Llobet.
1: Molt bé, això pel que fa a les donacions de sang. Més coses, què podem fer aquests dies?
0: Ara sí, que ens anem al plan i tal com hem acabat amb les donacions a Calella, ens hi quedem, ja que demà, dimarts, tindrem dues activitats, les dues a les 6 de la tarda, que cadascú escolleixi la que més li agradi, a Calella. La primera es tracta d'un taller de ioga dins del programa Tardes Liles. Es tractarà d'un espai segur per poder crear, compartir i passar una bona estona amb aquesta disciplina de la ioga, que cada cop et diria que està més de moda i que serveix una mica per tenir un espai d'introspecció i de fer una activitat diferent, molt interessant. Després també a les 6 de la tarda, però en aquest cas una activitat més d'una xerrada per poder-nos culturitzar sobre el títol d'ella mateixa que ho explica, anomenada Xerrada, Alimentació i Càncer, a càrrec de Laura Lorca, que és una dietista i nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, on ens explicarà una mica què hi pot tenir a veure amb la manera en com ens alimentem a l'hora de poder arribar a tenir una malaltia com és el càncer.
1: Mhm. Molt bé, home, un tema important, perquè de fet està molt connectat, així que és una xerrada molt, molt interessant. Martí, tenim més plans?
0: Sí, ens anem també a una, bueno, a un taller, una xerrada, digue-li com vulguis, també d'un tema important, ja que a la nostra agenda, a part d'activitats d'oci, també ens agrada posar aquest granet de sorra a les activitats que també consciencien a la nostra comarca. I ens anem cap a Tordera i parlem d'un taller anomenat Eduquem en Família, que tracta sobre l'acompanyament en l'educació sexual. El podrem trobar a 6:15 de la tarda a la Biblioteca de Tordera i una mica ens explicarà sobre aquests mites sobre la sexualitat, pors i també prevenció. L'edat recomanada per aquesta xerrada és per als fills entre 12 i 16 anys, que et diria que és aquella edat on comences una mica a indagar sobre la sexualitat i que potser, bueno, potser o amb plena certesa, tots tenim molts dubtes, ja que és un món molt nou i que és important que es facin aquest tipus de tallers per poder créixer ja amb certa educació sexual, com és en aquest cas amb aquesta xerrada que us explico.
1: Totalment. Seguim.
0: Vinga, seguim. Ens anem de divendres a Caldetes, a Caldes d'Estrac, on trobarem una cerimònia de cacau i cercle de dones. I es tracta d'una activitat que ens reunirem al voltant de la planta sagrada del cacau per connectar amb el nostre llinatge femení. Bueno, en el meu cas, dic el nostre, que és el que posa aquí. Però les dones, és un taller adreçat a dones, servirà per connectar amb el llinatge femení i compartir-lo des d'un lloc molt autèntic, com han escollit amb aquest taller, que és a través d'aquesta planta del cacau. Bàsicament, Gemma, és un espai on cadascuna podrà explicar les seves vivències, sentir-se escoltades i, a més, es veu que aquesta planta, ja us ho explicaran això al taller, però desprèn com uns tipus de com substàncies que van bé com amb la relaxació i aquests temes. Per, bueno, no ho sé, això és el que he llegit jo.
1: No, està bé.
0: No sé, jo aquests clar, plans que veig
1: quan dius
0: curiosos...
1: substància
0: doncs...
1: que va bé amb la relaxació, sembla que estiguis parlant d'una droga.
0: Ja, bueno, és que, clar, és que aquests tallers que són com així com molt espirituals i això, bueno, suposo que ja juguen una mica amb les coses que desprenen les plantes.
1: Sí.
0: I, bueno, no ho sé,
1: els
0: no
1: aromes.
0: Ho sé, Gemma, la veritat és que, exacte, sí. A tu aquestes coses potser estàs més ficada, que jo ja saps que no tant, però bueno.
1: Sí, però no et pensis, jo tampoc soc molt d'espelmes ni dolors i tot això, Encara no estic gaire posada, o sigui, encara haig de fer més coses, però mira, de moment no he fet res en relació amb això.
0: Bueno, doncs ja, si vols començar-hi, ja hi podràs anar a Caldetes a iniciar-t'hi.
1: I tant.
0: Ens anem a una activitat del dissabte, Gemma, si et sembla.
1: Sí, som-hi, el cap de setmana ja,
0: Som-hi, cap de setmana, i ens anem a Mataró. Hi trobarem la Fira de Dibuix i Pintura. Es tracta d'un gran museu en el que es transformarà el municipi de Mataró a cel obert, on el NEM, el negoci empresa Mataró, impulsarà una nova edició de la seva cita amb l'art, amb la celebració aquest dissabte, amb aquesta Fira de Dibuix i Pintura. Una de les propostes culturals més consolidades de la ciutat, que comptarà amb la participació de prop de 45

0: 5 pintors i artistes. El carrer Sant Josep, que està al centre de la ciutat, es convertirà en una galeria d'art a l'aire lliure, on els artistes exposaran i també posaran a la venda les seves obres al llarg de la jornada. Així que a tothom qui li agradi la pintura i el món de l'art, que s'acosti, perquè la veritat és que, home, 45 artistes són palabras mayores, eh? Segur que d'alguna temàtica els hi agradarà i ho podran gaudir. Així que donem aquesta proposta aquí a l'agenda, a veure si us convenç.
1: I fins i tot es pot comprar, no?, alguna obra, o...
0: Exacte, sí. Bueno, podeu anar o a disfrutar d'aquest museu a cel obert en el que es convertirà Mataró, o si us agraden les obres, doncs les podeu comprar, i tant.
1: Molt bé. Encara tenim més activitats, o no?
0: Les que em diguis.
1: Doncs va, som-hi més, un parell més.
0: Vinga, va, ens anem cap al Masnou, ara, que també li donem cabuda, i hi haurà la gimcama anomenada El Gran Joc del Masnou Terra de Mar. Es tractarà d'una cursa per equips on els participants hauran de superar una sèrie de proves relacionades amb el patrimoni. Les pistes es trobaran escampades per tota la població i amb un telèfon mòbil i un compte d'Instagram s'intentarà reflectir la creativitat dels participants. Tindran un total de 60 minuts per descobrir on han d'anar a fer la missió que es proposa i immortalitzar-la amb la fotografia. És una activitat, Gemma, que és com una gimcama, la que tots hem pogut fer a algun casal o inclús al col·legi o amb amics, però en aquest cas, doncs al Masnou, també per conèixer una mica del municipi i poder passar una estona amb una activitat que crec que pinta que serà molt divertida.
1: Molt bé, i una última activitat, la que més t'agradi.
0: Bueno, en tinc una, però més aviat nombraré, no diré una activitat com a tal, però això ja ens passa a l'agenda, que quan hi ha dies com Carnestoltes, Sant Jordi o dies així, clar, són dies que a tots els municipis hi hauran activitats. I simplement recordar que aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, és el cap de setmana o el Dia Internacional dels Museus. Llavors, jo fent recerca de les activitats per l'agenda, a pràctica o m'atreviria a dir que a tots els museus de la comarca, cada municipi amb el seu respectiu museu, tindrà entrada gratuïta. Per tant, simplement recordar des d'aquí l'agenda que qui s'estigués plantejant anar a algun museu, doncs que aprofiti aquest cap de setmana, que es celebra aquest Dia Internacional, i podrà anar de forma gratuïta.
1: Perfecte, Martí, doncs en prenem nota de tot plegat i bé, et donem les gràcies per explicar-nos també tot el que podem fer aquests dies al Maresme. Fins ara.
0: Fins ara.
1: I ara és moment de parlar de cuina amb la nostra coach alimentària i chef de menjar saludable, la Txell Rubio, i també en Marc Tres Serres. I avui fem una recepta doble amb moltes fruites i verdures. Bona tarda, companys.
2: Hola, bona tarda, Txell, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
2: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
3: Molt bé, fantàstic. Fantàstic per pensar i rumiar noves receptes.
2: Molt bé, doncs no pares ni el cap de setmana per descansar una mica amb el tema cuina?
3: Doncs no, quan és la teva passió i és la teva vida i has de menjar, doncs s'ajunta tot.
2: Molt bé. Escolta'm, Txell, doncs aprofitant que el teu cap no para d'elaborar i idear receptes, avui ens has portat no un plat, sinó dos, per fer el que s'anomena un brunch en anglès, que està molt de moda des de fa uns anys cap aquí, i crec que podem quedar força tips i satisfets amb aquests dos plats que ens has portat, a més, i com sempre, molt sants.
3: Sí, us ha agradat visualment? Si els haguéssiu tastat, haguéssiu al·lucinat, com diu el meu fill. Flipat!
2: Home, jo, sobretot amb el poke bowl, a mi visualment m'ha encantat, eh?
3: Us ha agradat, eh? Fantàstic. Si vols, comencem pel poke bowl. Què et sembla? Què us sembla?
2: Com tu vegis, si creus que hem de començar per aquest plat, endavant. Perquè no sé si s'havia de seguir un ordre, primer un al matí o mig matí, l'altre a l'hora de dinar, o pot ser els dos a qualsevol...
3: No.
2: Pot ser intercanviable.
3: Sí, de fet, en aquest brunch estaria pensat per una jornada saludable, però a l'hora de tastar coses noves, aliments, textures, sabors nous, els contrastos, i a més, com és l'objectiu del brunch, en principi, que seria, doncs, és un procés de socialització, lògicament, el del menjar seria aquest, gaudir, i són dos plats que porten dos elements, en aquest cas dos ingredients que comparteixen. Però a l'ordre no importa, però si vols començarem per aquest primer que hem dit de les maduixes, i això molt important. Això ho teníem per dir després, però direm, comentem el brunch normalment, com tu has dit, a anglès, una terminologia anglesa, de 10 a 3 normalment, eh? Seria que es fa aquest àpat tan interessant. Si et sembla, comencem pel primer.
2: Doncs vinga, sí, i tant. Som-hi, a veure què necessitem per elaborar-lo.
3: Doncs el nom. En primer lloc, això són unes maduixes amb llombarda, amb oli de menta i un crunchy de menta també. Tot amb un coulis de maduixa i sal amb escames. Sona fantàstic i sabia estupendament bé. Què necessitem de llombarda?
2: Perdó, Txell, aquí perdó. Hi ha molts aliments que, ostres, em semblen molt interessants per fer aquesta barreja. Quan dius llombarda et refereixes a la col llombarda, oi? Llavors, oli de menta.
3: Sí, correcte, la col llombarda, que l'hem macerat, perquè moltes vegades vaig a molts restaurants o a molts establiments, sí, i em posen la col llombarda blanca, tallada, blanca, i clar, està crua. Aleshores, això, a part de que té un sabor molt intens, molt fort, està crua, i vol dir que això et senta després fatal a l'estómac. Ara us explico com la podeu macerar sense tenir que cuinar-la directament.
2: Molt bé. I la sal amb escames, per què justament ha de ser sal amb escames?
3: Doncs és molt important que s'hi ligui una sal més gruixuda, com sempre, sal marina, d'acord? I doncs sempre perquè es noti, estem parlant de que la maduixa és dolça, d'acord? I aleshores amb tots aquests ingredients hi haurà aquest contrast dels dolç i el salat. I aquest oli de menta, que ara veurem també com es fa. Tot molt fàcil.
2: Doncs vinga, som-hi.
3: Com ho preparem, això? La llombarda tallada, molt fineta o a trossets. Primer la rentem bé, d'acord? Escorrim i que escorre, i la deixem reposar en un recipient amb vinagre, amb sal, oli i les aromàtiques a escollir. El secret és el vinagre i la sal, que així es condimentarà. Perquè qui no ha anat a un restaurant moltes vegades i s'ha trobat la llombarda blanca. Doncs no, està crua, s'ha de cuinar.
2: Val, però ja això ens ha quedat clar, perquè tu, Txell, veig que t'hi has trobat i és algo que, home, que per tu, evidentment, i jo crec que per molta gent, si ho recomanes, és que no pot estar així.
3: No, perquè a més està com amarga. Ja veureu la diferència, clar. Proveu. Clar, la gent la prova i diu, sí, no, clar, és que està crua. A part de que es pot cuinar, eh? Però en aquest cas ja queda macerada, queda cuinada i queda estupenda. Aleshores, què farem? Molt important, l'oli. Com macerarem i com farem aquest oli de menta? Agafarem sal amb escames, també. Menta, la menta, fulles de menta, fresques, molt important. Una mica la rentem, d'acord? I després s'assequen en paper. Aleshores es posen en un recipient amb oli, la sal, com hem indicat, si voleu pebre, ho tanquem i uns dies, amb un pot de vidre, per exemple, i anem remenant. Amb uns quants dies notarem com aquest oli té un sabor, inclús hi ha una olor a menta.
2: Carai, molt bé.
3: Molt fàcil, molt facilet. Sembla
2: sí,
3: que
2: per ara sí.
3: D'estrella Michelin, però és fàcil. És molt fàcil. I què farem
2: més
3: amb aquestes maduixetes? Sí, estupendes les maduixes. Aquesta vegada farem una paella. Prefereixo una paella. Per què? Perquè una cassola, la diferència d'una paella i una cassola és que la paella, al ser més baixa, tota la cocció és més ràpida, amb una cassola és més alta i la cocció es condensa però és més lenta, d'acord? Aleshores, quan l'oli està ben calent, aquest oli de menta, introduirem les nostres maduixetes amb un xic de sal, amb un xic de vinagre de poma, uns dàtils talladets i saltejarem. Podem afegir o no, si voleu, canyella. Quan tinguem que això agafa color i ja notem l'aroma de la maduixa, de seguida una mica d'aigua i dintre d'uns minuts haurem fet una compota de maduixa que després el líquid residual que té es convertirà en un coulis. Això pot durar entre uns entre 8 i 10 minuts. Sí?
2: Val, i
3: posar una
2: sí, i el foc ha de ser foc lent? O baix?
3: Sí, primer ràpid, sí, quan saltegem el foc ràpid, però després ja baixem el foc uns minuts, si no se'ns cremaria. Entre 8 Clar. Minuts, 10, segons la intensitat, que veieu que es va quedant com un caramel, és normal, és el que volem, el que busquem. Vale. Aleshores anem introduint una miqueta més d'aigua.
2: Molt bé, i el següent pas quin és?
3: Sí, ens falta per fer aquesta menta crunchy. Agafem mm-hmm. unes fulletes de menta que tenim seques i les posem a la nostra fregidora d'aire, que ens agrada tant, 150 graus o 155, uns minutets, i quan l'obrim trobarem la nostra fulleta que està, doncs, crunchy i per emplatar. Després podeu emplatar com vulgueu. Espero que us hagi agradat la presentació del plat.
2: Molt bé, que sigui crunchy és com un detallet, no?, per trobar-li una textura diferent, o per què és en concret?
3: Tu ho has dit. Com sempre busquem textures diferents amb un mateix plat.
2: Perfecte, doncs vinga, ja tenim aquest primer plat, que tampoc cal una gran quantitat, perquè jo crec que amb la combinació que hi ha d'aliments, jo crec que això pot atipar una miqueta, oi?
3: Sí. Però això és per anar variant. Això és per fer quan es fa, realment, quan es fa un brunch, sempre se serveixen tipus bufet, un brunch, que hi ha variats de dolços salats mixtes, el que hem preparat, i a vegades, moltes vegades, hi ha postres, també.
2: Molt bé. I ara anem pel segon plat, que és una poke bowl.
3: Sí, una poke bowl. Per si no ens dona temps, aquesta poke bowl té origen al Hawaii, i són molt interessants. Què porta la nostra? Aquesta col lombarda que hem fet, d'acord? Tot ben separadet. Aquests cogombres tallats petits, aquests amb vinagre, canonges i rúcula també en un altre espai, o també podem posar enciam trocadero o meravella, alls negres, com sempre fem servir, uns tomàquets xerris i aquest oli de menta. I feta macerat per nosaltres. Aleshores, aquesta elaboració que ens falta, només ens faltaria indicar com fem la maceració del feta. Què fem? Fruits secs, d'acord, sempre a la fregidora d'aire, com sempre diem, a 155 graus, podem posar les espècies que volem. En aquest cas, nosaltres avui hi hem posat romaní, fruits secs, vinagre, oli, i aleshores, a què fem? Tot quan està fet, també posem cúrcuma, tot ho posem en un morter, per si ho volen fer amb els petits de la casa o qui li agradi cuinar. Després, quan tenim aquesta barreja feta de fruits secs, afegim un altre cop el formatge feta, una mica més d'oli, una mica més de vinagre, tenim la màgia, reposar nevera. Què passa? A mi no m'agrada posar-li tot ple d'oli, perquè si no és innecessària aquesta despesa d'oli i aquesta despesa calòrica. Per tant, li anem donant les voltes i el nostre formatge es macerarà igualment. Per emplatar el que hem dit, una mica d'aquest oli de menta que hem fet, i tenim un plat sublim.
2: Molt bé, i això, a més, veig que no... A la nevera no s'ha especificat quantes hores, en concret.
3: Jo ho he tingut 2 dies. Fantàstic.
2: 2 dies sencers.
3: Perquè s'acabés de macerar, sí, amb un dia és suficient, i he anat donant la volta, per això, per gastar, com sempre, menys oli, perquè tingui menys, en aquest cas, sigui menys calòric, perquè, clar, podíem macerar, com veieu a les botigues, que estan els formatges plets d'oli. Però què passa? Doncs que el consum, en aquest cas, d'oli és major i, a més, la despesa calòrica és molt més gran. Per tant, és una manera de corregir-ho i de tenir menys calories al cos, però igualment de sabor.
2: Molt bé. I una altra pregunta que et volia fer és, has parlat de tenir fruits secs també en l'elaboració d'aquesta Poke Bowl. Triaries alguns en concrets? Avellanes, ametlles, festucs? O és igual?
3: Tots van bé. Realment, tots van bé i tots són boníssims.
2: Val, perfecte. I ara només ens queda per tancar les receptes, les curiositats que té aquest brunch, que és un àpat, entre les 10, com has dit tu, i les 3 de la tarda. Per tant, hi ha un molt ventall d'hora per fer-lo. Un àpat, a més, festiu, de caire social, que, com hem dit, està molt de moda. En
3: correcte.
2: Podrem trobar a tot arreu, a Girona, per exemple, a Barcelona, per fer-ne brunch. I ara, ja centrant-nos en les propietats dels aliments, què destacaries?
3: Doncs què diríem, molt important, eh? Sobretot quan parlem del Poke Bowl, per exemple, moltes vegades porten soja, d'acord, que porten a l'edamame. Aleshores, quan en aquest cas hi ha problemes o hi ha hagut antecedents de càncer de tipus hormonal, com és el de mama i el de pròstata, és aconsellable menjar-lo o de consum esporàdic, o millor no menjar-ne'n. I, per exemple, quan hi ha algues, que estan tan de moda les algues, també al tanto, perquè les algues, quan hi ha problemes de tiroides, també estan desaconsellables. Per tant, sempre en cuidado. I, correcte, i molt de moda que està el blat de moro. El blat de moro no deixa de ser una conserva que té molt de sucre. Clar, és molt llaminer aquest blat de moro que ens posen sempre en aquests pokeouts bol. Si podem evitar-ho, doncs millor. I si no, que no sigui de consum diari, millor ocasional. Per què? Perquè té molta, molta quantitat de sucres. És una font de sucres molt gran. I per tant, hosti, nosaltres, com sempre, estem... Digues, digues.
2: No, no, que ara estava escoltant això i m'estava venint al cap el meu germà, que ell li encanta el blat de moro i no en menja cada dia, però menja sovint. I, per tant, ja li comentaré això que acabes d'explicar, Txell, perquè no ho sabia, i ell segur que
3: sí,
2: tampoc.
3: Sí, sobretot el que està en conserva, d'acord? Una altra cosa són les que venen naturals, que després s'han de bullir, ja són diferents, però si no, tot el que té conserves, abans, a més de tenir antioxidants, que ja en parlem de tant en tant, i aquests additius tenen més quantitat de sucres. Per tant, també hem de tenir cuidado, perquè ens pensem que estem en una alimentació saludable i hem també de moderar i controlar el consum de sucres.
2: Molt bé, i a sobre aquesta recepta de la Poke Bowl, i la primera que ens has explicat amb les maduixes, és una font, sobretot, què, de proteïnes, vitamines, antioxidants, no, suposo?
3: Sí, tot això que dius, fantàstic. Sí que és veritat que faltarien carbohidrats, que no estan, però com sempre ho podem afegir amb cuscús, amb el que voleu, sempre que sigui una font de carbohidrats bona, d'acord? Sempre interessant. I aquestes receptes que fem, intentem que siguin sense gluten, flexitarianes, i aquesta que no té formatge seria vegana. I, com sempre, fomentant aquest slow food, cuinant a poc per nosaltres i pels nostres.
2: Molt bé, doncs amb això tanquem la secció de cuina d'aquesta setmana, amb aquesta recepta, aquest brunch tan saludable. Txell Rubio, la nostra xef de confiança, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a nosaltres i als nostres oients, i ens tornem a escoltar el dilluns que ve.
3: Gràcies, fins dilluns, bona setmana.
2: Igualment.
1: Seguim a l'Ona Maresma, encara en la recta final del programa. Ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Martí, què preguntàvem?
0: Doncs, Gemma, avui més que una pregunta, demanàvem als nostres oients quina nota posaven a la temporada futbolística del Barça, de Hansi Flick. I la veritat és que el 100% de la gent, pocs cops ha passat, ha coincidit amb que vota entre un 8 i un 10. No s'ha pogut especificar més entre si un 8, un 9 o un 10, perquè no ens deixa de donar més opcions, però sí que entre un 8 i un 10 tothom hi ha coincidit. Així que, bueno, sembla que la gent ha quedat satisfeta amb aquesta lliga i esperem a veure si la temporada que ve podem posar la cirereta amb la Champions.
1: Molt bé, per tant, la gent podríem dir que està contenta, no? Creus que aquests resultats estan condicionats sobretot pel partit d'ahir? És a dir, que com que venim d'un moment molt eufòric, clar, valorem la temporada sencera, però una mica amb la mirada, doncs, com no objectivament del tot.
0: Per una part et dono la raó, però per altra també és veritat que dir menys d'un 8, home, seria ficar-nos molt exigents. És veritat que tot el barcelonisme somiem amb aquesta Champions i tampoc et diria una temporada de 10, perquè una temporada de 10 és el triplet, inclús de 9 tampoc, perquè ja seria aquesta Champions. Però mira, jo coincidiria amb el que ha dit el nostre company, el Marc de Tordera, amb un 8,5, perquè trobo que s'ha guanyat la Lliga molt fermament i s'ha fet una gran temporada.
1: Molt bé, Martí, doncs bé, aquesta és la pregunta del dia, que podeu seguir responent fins a les 5. Fins ara.
0: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Doncs va, encarem els últims 20 minuts al programa i els dediquem íntegrament a la tertúlia esportiva perquè tenim molta teca a nivell esportiu, moltes coses a comentar, no només el Barça-Madrid, també parlarem de bàsquet i també doncs, d'altres qüestions. Martres Serres, avui, doncs, de què parlem?
3: Doncs bé, sobretot d'aquest Barça-Madrid que es va veure ahir, Gemma, i que estàveu comentant ara abans de marxar a la publicitat amb en Martí, amb la nota. Martí, me n'alegro moltíssim. Bona tarda de nou.
4: Bona tarda, Marc. Com estem?
3: Que coincidim amb la nota. Coincidim amb moltes coses. Això m'agrada, com a bons companys.
4: Sí, cert, cert. Això és cert, eh?
3: Escolta, Sergi, et saludem a tu també. Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal?
3: I Gemma i evidentment a Melina, si voleu fer algun comentari. Primer, la pregunta que us llenço a tots i així em contesteu. Valoració, alguns més seguiment del Barça que d'altres, no passa res. En Martí i jo hem posat un 8.5 a la temporada de l'equip de Hansi Flick. Sergi, nota.
5: Quin compromís, eh? Mira,
3: va,
5: jo
3: no tant, no tant.
5: Jo soc bastant exigent. Però no el baixaré d'un 8. Jo crec que un 8 se'l mereix, sobretot per tots aquests anys que hem tingut del Barça amb el tema dels diners, que sempre ha costat, no?, arrencar.
3: Hosti, sí.
5: Però jo crec que hem fet una bona temporada amb joves, cosa que té molt de valor, la majoria de jugadors joves i de la Masia, però un 8, sobretot, per la Champions i per la Copa del Rei, que, saps? Que no acaben de tenir aquell sabor de boca, no? Però l'any que ve segur que en guanyarem una d'aquestes dues i la Lliga.
3: Caram, estàs convençut, eh?
5: Això sí.
2: Jo,
3: molt bé.
2: Digues, per desmarcar-me una mica de la resta, seré més generosa, li poso un 8,1.
3: 8,1, eh? Què és aquesta dècima,
2: mira,
3: de més?
2: No, perquè és així una petita pinzellada extra que li afegeixo a la puntuació.
3: Molt bé. I a tu, Melina?
6: Doncs, tot i que no he seguit tots els partits de la temporada, sí que tinc un nòvio que és superfan del Barça i llavors parlaré, diria, que per ell, perquè al principi veia tota la temporada perduda. Era molt negatiu, sobretot també tenint en compte, no?, totes les lesions que s'han anat acumulant partit rere partit en diferents jugadors, però tot i això, doncs, al final s'ha demostrat que el Barça continua sent un equip molt cohesionat, cosa que altres equips, dels quals que, si voleu, després ho parlem, sembla que últimament no estan molt cohesionats, i això fa molt també, doncs, el fet, com comentava en Sergi, no?, que apostin tant per la gent jove i el paper, sobretot de l'entrenador, de Hansi Flick, de confiar en els joves i de confiar en tot allò que poden donar. Per tant, crec que valoració general també estaria allà, entre un 8, 8 i algo.
3: Molt bé, doncs notable altíssim per al Barça, per als companys la majoria dels companys de l'Ona Maresma. I ara ho estàveu valorant, alguns de vosaltres, amb el tema de gent de la casa, per exemple, o joves, en aquest cas, ja no només de la casa, perquè, per exemple, Joan Garcia és la primera temporada amb l'equip, però per mi considero, i que per tots els culers ja és un mes, a més és català, amb 25 anys, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo, vaja, és que, i així podríem estar amb més jugadors a la banqueta, com Marc Bernal o Valde, que van jugar ahir també. Impressionant. Jo crec que és molt simbòlic aquest Barça que, companys, no sé si creieu o esteu sentint més de prop, clar, anem a fer una conversió forta, eh? Aquestes dues lligues amb Hansi Flick, amb tanta gent jove i de la casa, que ho senten tant, els colors, i connecten tant amb el públic que a l'Spotify Camp Nou i els qui ho veuen per la tele, o us quedaríeu, encara a dia d'avui, amb el Barça de Guardiola?
5: No, home, el Barça, és que el Barça de Guardiola és incomparable. Per mi és el millor equip de futbol. O sigui, jo és l'equip que millor juga a futbol o ha jugat a futbol de tota la història, sigui d'on sigui, de l'any que sigui i de l'equip que sigui. O sigui, no hi ha comparació amb aquell mig camp, amb en Messi, amb l'Eto'o, amb l'Henry, amb la defensa, amb Valdés, no, res. Per mi seguirà sent aquell equip el millor de la història.
3: Martí.
4: Sí, no, jo també penso que no estem, o sigui, no estem ni en un punt de poder-nos arribar a inclús plantejar aquesta comparativa. Estem parlant.
3: Carai, que taxatiu.
4: Sí, no ho sé, o sigui, no, em costa poder que s'hi pugui acostar, però bueno, és veritat que és una altra època i veurem si amb els anys i si aquests jugadors van agafant més maduresa, perquè clar, estem parlant que les estrelles tenen tot just 18 anys o 19. A veure, però a dia d'avui no. Vull dir, el Barça Guardiola no es podrà repetir, i, bueno, o sigui, jo crec que mai més, però bueno, siguem optimistes.
3: Mm-hmm. Gemma, Melina, què opineu?
2: Jo crec que la perfecció que es va assolir fa temps enrere, encara, com ha comentat en Martí, li falta una mica més de maduresa a aquest equip, però sí que pel tema d'ànims i de motivació crec que estem molt bé i que no tenim res a doncs, envejar el passat. A mi m'agrada molt que hi hagi gent jove, perquè els ànims són completament diferents. Jo crec que els joves ho viuen molt més. I no sé, a mi em donen molt bones sensacions a l'equip que tenim ara mateix com el tenim. Així que però clar, sí que el tema del nivell de joc i d'equip, estic d'acord amb en Sergi i amb en Martí.
3: Molt bé, Melina.
6: Jo per part meva coincideixo amb la Gemma, és a dir, sí que els jugadors fan moltíssim, al cap i a la fi són els que tiren cap endavant, no?, els partits, a la vegada que també l'entrenador i tot l'equip tècnic, però la motivació que tenen els joves de tirar endavant, per exemple, suposo que també ho comentarem després, però alguns dels jugadors, diria que Valde i no sé qui més, si era Bernal o exactament qui, van anar-se'n a Plaça Catalunya amb tots els aficionats.
3: Ara en parlem d'això.
6: A celebrar el triomf i crec que això ajuda moltíssim també a noves generacions a seguir apostant pel Barça, a tenir moltíssimes ganes a omplir l'Spotify Camp Nou i crec que a nivell tècnic potser no arriben a ser el que va ser aquella època daurada del Barça, però que sí que es podria parlar, no?, d'una nova generació 2.0 del Barça i que sí es continua treballant en el mateix... O sigui, es continua cap endavant així... Mm-hmm. Podrien no aconseguir el que es va aconseguir perquè tots són èpoques, no?, i tots són diferents moments, però es podrien arribar a costar una mica tot allò que va ser.
3: Temps al temps, veurem si amb el que comenteu, companys, arriba aquest Barça 2.0 tan gloriós i que tan bon nivell està mostrant a dia d'avui, també amb molta gent jove i de la casa. I relacionat amb el que deia la Melina, companys, què us sembla que els jugadors del Barça, molts, però molts de la plantilla, celebressin a Plaça Catalunya? Ahir, per exemple, Valde, Marc Casado van anar a donar una volta en bici també altra vegada com l'any passat, Pedri, Dani Olmo, Eric García. Què us sembla que siguin tan propers a l'afició, a l'aficionat blaugrana, en un món en què el futbol, amb el pas del temps, s'ha separat una miqueta i, en canvi, aquests jugadors s'hi apropen tant a l'afició? Companys.
5: Meravellós. O sigui, precisament per això... i ho vaig pensar, jo vaig parlar amb el meu pare, precisament per això fa que el Barça sigui més que un club.
4: Sí, estic amb en Sergi, crec que és la millor de les notícies, o sigui, més enllà, jo sempre li he donat quasi bé més importància a l'actitud dels propis jugadors, amb si són més bons o més dolents, o sigui, òbviament, si sempre complint uns mínims, però jo veure uns jugadors tan involucrats amb l'afició, amb la ciutat, amb animar la gent, amb formar part de l'afició, amb aquests actes que acabes de dir tu, Marc, trobo que és tan, però tan important, que no puc estar més content que aquest Barça ho tingui. Així que segueixi, a veure si segueix així.
3: Gemma.
2: Breument, igual, o sigui, també penso que és fantàstic, així que per no reiterar-me més en el que ja han dit en Sergi i en Martí, o sigui, a mi em sembla que està molt bé, no?, que siguin un mes, no?, que no estiguin... A vegades tendim a idealitzar certes figures al món del futbol i que són
3: I
2: com
3: tant.
2: Que no es poden arribar a assolir mai, que són
3: sí,
2: intocables. I clar, doncs ells ens ensenyen, no?, que són gent normal, al final, siguin no tenen superpoders, encara que a vegades ho semblin. I bé, a mi em sembla molt bé.
3: I, Melina, ja estàs d'acord amb el que diuen els companys? A tu et fan patir una miqueta que s'acostin tant a l'aficionat, tan eufòrics o no?
6: Home, no, al cap i a la fi, l'afició és qui va als partits i qui t'anima. Un camp de futbol sense gent o una final de Lliga sense que hi hagués ningú no seria el mateix. Llavors, crec que és com... retornar als aficionats això que ells els han estat donant durant tot el partit, els han estat animant tant en partits bons, en partits dolents, doncs què més que estar amb ells i celebrar amb ells perquè formen part del club. Com deia en Sergi, això demostra que el Barça és més que un club i també és un club, diria que és l'únic que està subvencionat sobretot pels seus aficionats, no? I per la gent que... pels seus socis. Llavors és com retornar-los-hi allò que els socis estan donant cada dia, i no només els socis, sinó la gent que els veu, la gent que els anima i la gent que paga les entrades per poder-los anar a veure.
3: Jo crec que és una bona reflexió el que dius tu, que això fa que el Barça sigui més que un club en aquest cas, en concret, que hi ha altres coses que són qüestionables del Barça, ja n'hem parlat, però aquí, per als jugadors del primer equip masculí, res a dir. Una de les males notícies, però, d'aquesta 29a Lliga que ahir el Barça va aconseguir contra el Real Madrid, va ser que el partit es va jugar unes hores més tard de la mort del pare de Hansi Flick, de l'entrenador del Barça. Impactant veure aquesta situació. Crec que si era la primera vegada a la història que es vivia que el Barça podia guanyar la Lliga matemàticament contra el Madrid, ostres, no podia ser del tot perfecte. Sempre ha d'haver-hi una petita taca negra, en aquest cas ens sap molt greu, companys, però Hansi Flick va ser amb els seus jugadors. Què us sembla l'acte de l'entrenador Labany?
5: No, i a més en Laporta, que també doncs, se'l va veure molt emocionat abans del partit, però jo crec que s'havia de guanyar aquell partit. O sigui, no només empatar valia per guanyar la Lliga, però s'havia de guanyar no només per guanyar la Lliga i ser campió, sinó també per fer-li aquest detall en el gran entrenador que ha sigut i que serà, espero que fins a 2040 o més, en Hansi Flick.
3: I tu ja el renovaries per molt més temps, el tècnic?
5: Sí, 2100, poder.
3: Opa, aquí, vinga. Martí, Gemma, Melina.
2: També, bueno, Martí, si vols tu, com que has intervingut abans...
4: No, és que vull dir, clar, òbviament em sumo a les paraules, o sigui, al final una desgràcia així i que l'entrenador pobre estigui allà al peu del canó i tot, és una mostra més d'això que comentàvem abans, de lo compromesa que està aquesta plantilla tant amb la seva afició com amb tothom. Vull dir, és que no és per fer comparatives, per exemple, estem parlant que això ja obre un altre meló, no hi vull entrar, però a l'Mbappé, per exemple, amb el tema aquest de la lesió, no va ni anar al clàssic, no està ni amb la plantilla, està amb la nòvia allà que el pillen menjant a un restaurant hores abans del partit i tal, i estem parlant de la figura del Real Madrid, i ostres, l'entrenador del Barça, que fa hores se li mor el pare, està allà el primer en sortir a la premsa i em donar la cara. No sé, jo estic molt orgullós també, i també com en Sergi, no sé fins al 2100, però fins al 2040 també t'ho firmo jo.
3: Fins que es pugui, no?, amb Hansi Flick.
4: Exacte, sí, exacte.
3: La Rua, avui... Digues, Gemma.
2: No, simplement que jo també allargaria el màxim possible que en Hansi sigui entrenador del Barça, perquè, de fet, aquesta manera de fer, tant a Alemanya, jo crec que els hi va molt bé, sobretot perquè, com és un equip jove, a vegades... és com que es desvien, no?, o que es distreuen. I crec que els hi va una mica bé aquesta mà dura, entre cometes.
3: I tant, sens dubte, perquè els hi marca molt, és molt estricte amb el tema d'horaris, ja s'ha sabut més d'una vegada que hi ha hagut multes per jugadors del primer equip, per arribar tard, però tot i així té aquesta mà de ferro, però alhora és també amb esquerra, perquè molts jugadors parlen i han parlat durant tots aquests mesos molt bé de la part humana de Hansi Flick, i jo crec que, bé, jo crec que és una de les claus perquè la cosa funcioni. Melina, tu per casualitat o la teva parella aniran avui a la tarda a la Rua, que comença ara d'aquí 10 minuts a Barcelona?
6: Doncs diria que no, perquè està a la feina i ja no sé si faci el salto i se'n vagi de la feina abans de temps, diria que no arriba. Però sí que l'any passat sí que hi va anar.
3: Molt bé,
6: no sé quina celebració, però sí que hi va anar.
3: Molt bé. La de la Lliga també queda fet a la Lliga, companys, i els oients que ens escolten, si el Barça guanya els 3 partits que li queden, tornarà a arribar a la fita dels 100 punts, que això diria que només s'ha aconseguit una vegada, i va ser amb el malaurat i Tito Vilanova, que ja ens va deixar fa uns 10 o 12 anys, i per tant això, una altra cosa, celebrar aquest tram final de temporada. Canviant de tema, companys, que ens queda res per acabar la tertúlia esportiva, una acció, anem a categories un pèl més baixes, i és que el Nàstic de Tarragona, els seus jugadors estan a punt de perdre la categoria, estem parlant de Primera Federació, dues categories menys que el Barça, i aficionats estan parlant, no, d'aquesta comunió de jugadors i aficionats, i justament, com que l'equip no rutlla i va tornar a perdre el Nàstic i està en zona de descens, seguidors van punxar les rodes dels cotxes dels jugadors que havien deixat el seu cotxe particular a l'estadi. Com ho veieu, això?
5: Home, aquí és arribar a extrems, perquè ara penses en la segona, en la Hypermotion i els del Zaragoza, és que haurien de fer el mateix, no? Perquè estan en descens també i poden baixar a primera ref, cosa que el Zaragoza ha sigut un equip mític, no?, de segona i de primera, i que baixin ara a primera ref. Aquestes coses són les que... És com el que parlàvem l'altre dia d'aquella picabaralla, no? Aquella tertúlia, no?, que vam parlar...
3: Sí, amb el Saragossa i l'Osca, sí.
5: Amb el Saragossa, justament, no? Que això embruta el futbol, no?, i l'esport en general.
3: Som-hi, comentaris més breus, però també relacions amb aquest tema. Martí, Gemma...
4: Fatal. Res, condemnar-ho simplement. Està clar que és passar uns límits que són vergonyosos tant pels aficionats com pel club.
2: Todo mal.
6: És que per tenir una afició així directament, no tenir-ne.
2: Todo mal. Mm-hmm. Sí, no, fatal. O sigui, vergonyós, patètic i lamentable.
6: Perquè sí. Això no tenim en cap moment, és a dir... Els aficionats estan per això, no?, per ajudar-te. Si punxes en un partit, doncs per estar allà. I diria que això, els aficionats del Barça, els culers, ho feu moltíssim. El fet de, bueno, ha anat malament, però encara tenim esperances de que puguem millorar. En canvi, doncs, els del Nàstic ja es veu que no van pel mateix camí.
3: Sí, i aquesta és una situació, a veure si la poden revertir. A més, encara queden 3 jornades, vull dir que esperem que la cosa no vagi a pitjor. L'Uni Girona de bàsquet, i amb
2: ui,
3: això...
2: Ui.
3: Quan ens queda?
2: Res, 30 segons.
3: 30 segons. Doncs res, l'Uni Girona no va poder, ja ho comentem simplement de passada, va quedar eliminat només per 2 puntets i no s'ha pogut classificar per la final de la Lliga. Des d'aquí, però, donem l'enhorabona a les jugadores gironines perquè han fet una supertemporada, tot i les lesions, arribant també a la fita històrica de la final a 4 a la Champions del bàsquet femení, l'Eurolliga femenina, i bé, per elles acaba la temporada i les pròximes jornades, Gemma i companys, parlarem també de bàsquet perquè arribarà la traca final amb els play-offs de la Lliga.
2: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots per la tertúlia esportiva. Nosaltres anem a acabar el programa. Fins ara. I bé, marxem amb música. Que tingueu un bon dilluns, el que queda. Fins demà. Adéu.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Un nou programa a l'Inspira't. Els micròfons, Coca Fernández, Carmen Moreno, aquí a la 99.7 de la FM. Aquest cap de setmana ha estat el Dia de la Mare, com no rememorar-ho. I si tots hem pensat en la nostra, però ens adonem que moltes vegades hi ha trucades que potser arriben tard, missatges que no envien i també abraçades que queden pendents, no? Alguna cosa hem de fer.
1: I malgrat tot, elles sempre estan i passi el que passi, ens estimen. Avui obrim l'Inspira't amb aquesta idea. Encara hi som a temps, o sigui que no ho dubteu, sempre hi som a temps per dir gràcies, per dir perdó o per dir, mira, avui m'ha sortit bé. Però sobretot per cuidar aquest fil invisible que ens lliga a qui ens estimen de veritat. Anem a inspirar-nos.

0: Doncs un dels nostres convidats d'avui ha decidit posar llum allà on molta gent no mira. El seu projecte dona veu, escenari i dignitat al talent drag, però sobretot dona espai a persones que tenen molt per explicar. Roger Font és el creador de Delta Drag. Benvingut a l'Inspirat.
1: Què tal? Molt bones. Un plaer estar aquí.
0: Doncs ets un inspirat més.
1: Un inspirat més, absolutament.
0: Benvingut aquí a Ràdio Rubí. Com definiries el Delta Drag?
1: Delta Drag és... De fet, se defineix amb el propi nom. Delta de l'Ebre i talent drag fusionat en un únic projecte que posa en valor un territori molt oblidat i una cultura que viu molt als marges i que vol posar com al centre les dues coses a la vegada a través d'un programa de tele.
0: Quan va ser el moment o en quin punt vas dir això ho tinc que crear jo?
1: Fa molt de temps, molt més del que portem treballant el projecte. El projecte fa un... La producció de tot el projecte s'ha fet durant pràcticament tot un any, fins que hem arribat a la final, i ara encara estem en balanç del projecte i recollint totes les dades de l'èxit i de tota la repercussió que ha tingut. Però jo diria fa uns 2 anys aproximadament, ja m'anava pel cap desenvolupar un format que posés la cultura drag en català al centre i que fos audiovisual, perquè sempre he estat involucrat en projectes audiovisuals i porto molts anys treballant a mitjans de comunicació. I va ser el moment de dir, no ho ha fet ningú, tothom n'està parlant, escoltava un munt de podcasts, un munt d'entrevistes a mitjans públics i a mitjans privats en els que es posava al damunt de la taula la possibilitat de fer un programa drag en català, però ningú mai ho havia fet. I va ser, i per què no nosaltres? I així neix el primer programa drag en català.
2: Quin és el repte més gran de donar espai a una escena que encara lluita per ser entesa?
1: Tots els entrebancs que trobem que molesten a moltes persones i que ha molestat a moltes persones quan han ficat Delta Drag al centre. Ha tingut... de Delta Drag jo crec que sempre m'ha explicat la cara bonica, perquè ha tingut una repercussió espectacular en audiències i el públic l'ha abraçat moltíssim, però també hi ha hagut persones que han ficat difícil l'execució del projecte. Parlem de persones, evidentment, que no estan a l'equip del programa, però que sí que tenien a veure en que el programa s'acabés materialitzant i fent, no? I, bueno, ha sigut quan ens hem adonat de que realment encara hi ha molta feina a fer, que hi ha moltes mentalitats que canviar i que el programa és absolutament necessari, que quan molesta és quan és més necessari que mai.
2: I quan i on se celebra actualment Delta Drag?
1: Actualment Delta Drag se celebra al Delta de l'Ebre, en concret a Amposta, que per nosaltres és com el cor del Delta de l'Ebre. A part, és una ciutat que té capacitat per acollir un projecte d'aquestes dimensions, tant com Amposta com el Delta i les Terres de l'Ebre, perquè hem de pensar en un format que, més enllà dels programes que es graven prèviament en els que es presenten a totes les concursants, la gran final té públic en directe, per tant, ha de poder tenir capacitat d'acollir tot este públic, ha de tindre equipaments municipals, capacitats que l'auditori on es va fer aquesta final d'enguany se va quedar molt, molt petit ràpidament, perquè es van exaurir les entrades a un mes de la gala, vam haver d'obrir més l'aforament i fer entrar més gent perquè hi havia molta gent que estava en llista d'espera del públic i volia assistir a la final. Per tant, Amposta era com aquest espai que, a més, com a tal, hi havia sigut de les primeres ciutats de Catalunya que havia impulsat campanyes de visibilitat LGTBI, que s'havia posicionat com, de fet, tenen un lema que és Amposta Ciutat Diversa. L'Ajuntament tenia moltes ganes que l'associació que hem desenvolupat este format féssim alguna cosa allí. Nosaltres també teníem moltes ganes. De fet, l'any passat ja es va fer un taller de maquillatge drag que... I ara com una mica el precedent que després establiria Delta Drag allà a Amposta, i això ens va obrir les portes a que Amposta acollís aquest concurs.
0: Perquè com feu la selecció de les artistes?
1: Això és molt difícil.
0: Feu càstings?
1: Fem càsting.
0: Perquè jo això ho estic visualitzant ja a nivell nacional, eh? Això és un programa... Ojo, eh?
1: Podria arribar a nivell estatal. El difícil va ser el càsting de la primera temporada. Pensàvem que, de fet, ara revisant-lo una mica, no va ser fàcil. De fet, aquí avui m'acompanya el Jordi, que és el productor executiu del programa. Hem treballat de manera conjunta amb un equip, de fet, molt petit, d'una associació sense ànim de lucre, que al final és qui hem acabat desenvolupant este projecte. Un càsting que es va fer no només amb agents de l'entitat, sinó amb agents externs, perquè, evidentment, volíem que fos un càsting molt plural. Es va fer una convocatòria, vam rebre desenes de centenes de propostes. És veritat que la convocatòria de Delta Drag anava conjuntament amb una altra convocatòria artística del Festival de la Unicorns Pride Ebre. Vam rebre moltíssimes propostes i en el càsting hi va haver persones expertes en el món de la televisió, va haver una persona vinculada a Jazz Music, va haver una tècnica d'igualtat del SAI, un dels organitzadors responsables del Carnaval de Vinaròs, un drag king i després tres persones de l'organització de l'associació, de la junta directiva que estàvem allí mirant el càsting. De totes les propostes que ens van arribar, vam estar... Havíem calculat, va, això en 2 hores ens ho traiem del damunt. Quan vam veure la quantitat de propostes que teníem i tot el que ens havíem de revisar, vam estar allí matí, tarde, amb totes les persones que estaven al càsting per poder avaluar bé les propostes i seleccionar aquelles 8 que nosaltres pensàvem que representaven l'essència del drac i el drac en català i que podien defensar bé un programa com era Delta Drac.
0: O sigui que els dracs esteu més vius que mai.
1: Absolutament.
0: Esteu totes, reivindicant aquesta força.

0: Los, de fet, el primer, era el segon, evidentment, també, però sobretot el primer programa de Delta Drac, el primer capítol on es presenten les 8 propostes, ajuda molt bé a entendre el concepte del drac en tota la seva dimensió per entendre la persona i el personatge. I què és el drac com una professió artística professional que sempre ha hagut de viure als marges perquè la major part de les persones que es dediquen a aquesta disciplina són persones LGTBI que sempre han estat desplaçades i no es tenen en compte a l'hora de programar cultura en general, o són molt poques aquelles icones que han triomfat dins el món del transformisme. Si ens basem, per exemple, en vedets del Molino, com són doncs, persones que han passat per allí, la Sharon, la Brigitte Lamour, les Xanclets en el seu moment, la Manya, i molts altres noms que segurament a la gent els hi ressonen a casa. Són persones que s'han dedicat al món del transformisme i de l'espectacle, que han portat la cultura drag també en un punt molt àlgid, però que són poques, que les podem comptar amb els dits d'una mà i que és necessari que hi haguem moltes més persones referents que es dediquen a aquesta disciplina.
1: Han sigut les que han trencat les barreres.
0: Exacte, i han obert moltes portes per totes aquelles persones que venen al darrere. Llavors, Delta Drac sobretot ha volgut cuidar aquesta imatge del transformisme i del drac i de la cultura des d'esta posició política, però també explicant què hi ha al darrere. Mm-hmm. Quines són les persones que encarnen els personatges i quines històries reals són les que les han portat a fer drac, i això ho expliquem dins de Delta Drac.
2: I qui hi ha al darrere de Delta Drac? Perquè ens has explicat qui hi havia darrere del càsting, que no, hi ha molta gent, però avui mateix doncs, heu d'acompanyar el Jordi, el productor executiu. Qui més hi ha darrere de tot això?
0: Doncs també es pot comptar amb els dins d'una mà, jo crec. Sí? Sí. Som una associació cultural i LGTBI sense ànim de lucre de les Terres de l'Ebre, que tenim moltes inquietuds. De fet, nosaltres neixem com una associació que vol impulsar la igualtat i la diversitat a través de la cultura audiovisual i dels espectacles. I el que ens ha fet, o el que ens ha motivat a fer Delta Drac, entre de molts altres projectes, és doncs aquesta necessitat de crear referents, de visibilitzar-los, de generar espais audiovisuals i espectacles on el món LGTBI tingui cabuda. Vam produir amb la xarxa de televisions locals de Catalunya el Colors on Tour ara fa 3 anys, que va ser premi de periodisme del Col·legi de Periodistes de Catalunya fa 7-8 mesos aproximadament. Estem treballant en un segon documental, i vam fer un primer també de memòria queer, memòria LGTBI, per preservar-la i perquè no existeix un lloc o un arxiu, igual que sí que la hi ha en memòria històrica, no n'hi ha en matèria LGTBI, i creiem necessari visibilitzar referents drag, sobretot perquè veiem també que estem en un moment en el que es consumeix molt de drag, però es fa en castellà. Perdem cultura en català i perdem la nostra llengua i la nostra identitat que ens representa. Llavors pensàvem que era com molt important que poguéssim fer un programa que fiqués en valor que aquesta cultura també es pot defensar en català, que té la seva essència, que té el seu públic. La mostra està en que el programa l'han vist 180.000 espectadors de manera regular i que 300.000 en algun moment van connectar a la gala, van passar per davant de la 4 de Telecinco, que això és com per nosaltres, no estaven les nostres previsions que passés això amb este projecte, i estem molt contentes d'això.
2: I amb dits a la mà has dit que es comptaven les persones, sí, que estan darrere d'això?
0: Bueno, m'has dit de les dues mans, que són l'equip de l'associació, que són les persones que estem a l'oficina de l'associació, i les persones voluntaris que també han tingut molt a veure, perquè evidentment Delta Drac, si fos un projecte en el que haguéssim de pagar per tot allò que s'ha fet i que ha vist la gent, estaríem parlant d'un pressupost de 500.000 euros i no arribem ni als 100.000, ni mucho menos. O, tant de bo poguéssim arribar a un pressupost.
1: Heu fet la feina com si fos el pressupost de 500.000.
0: No, o sigui que... Exacte, però gràcies a les persones voluntàries de l'entitat, que són persones adherides a l'associació, persones sòcies, persones que de manera altruista col·laboren amb l'entitat, i persones treballadores de l'associació que estan involucrades en mil altres projectes i que han ficat tot l'amor i tot l'esforç perquè Delta Drac acabés sortint, i persones externes que s'han anat connectant al projecte i que s'han anat unint en aquesta família, i que la veritat que ha sigut molt bonic perquè hem vist com persones que probablement en un projecte plantejat de manera professional i que hagués vingut d'una productora o d'una empresa haguessin exigit unes condicions econòmiques molt més altes que les que hem pogut ofertar Delta Drac, però que han contribuït a fer-lo gran, i que evidentment, si el projecte continua creixent, doncs anirà de la mà d'aquestes persones que han estat aquesta primera temporada amb nosaltres.
1: Clar, la unió fa la força, eh?
0: Tal sempre, qual, i és l'eslògan. I nosaltres, hi ha una frase que és l'eslògan de l'associació, que és on tot comença, però mai diem ni com...

0: quan acaba. I Delta Drac és una mica el, on tot comença i esperem que encara tinguem molta vida per endavant.
1: Home, i tant, jo crec que estan fent una feinada. M'ha encantat una paraula que ha dit, que el que volen fer és visibilitzar perquè la gent entengui. Llavors això és que la gent empatitzi i al final acabem normalitzant, sisplau. No passa res, tots som diferents.
0: És l'objectiu, jo crec, d'una lluita constant que és l'activisme LGTBI, en el que jo penso que entenem l'activisme moltes vegades genera rebuig per part de la societat, veure'ns als carrers alçant la veu, però per falta d'empatia, per falta d'entendre que estem reivindicant i perquè hi ha moltes persones, sobretot les que no empatitzen, que no viuen en primera persona i que no són conscients de tots aquells entrebancs que ens trobem les persones que sí estem en alguna de les sigles LGTBI, que ens atravessen moltes realitats diferents i que ens trobem molts problemes diferents i que, per tant, és necessari que alcem la veu. I entenem també que hem de poder normalitzar perquè entenguem aquestes lluites de manera compartida amb les persones cis hetero. De fet, Delta Drac i la Unicorn Sprite, que són dos projectes molt grans que fem, hem pogut aconseguir això. Hem pogut atravessar a tota la societat i fer arribar el missatge de la diversitat a tothom. Per tant, que les persones cis hetero puguin estar també integrades a la nostra lluita i l'entenguin com a seva i entenguin que una societat diversa ens fa més riques com a societat cultural i mentalment, és un èxit que de moment s'ha aconseguit a les Terres de l'Ebre i que esperem que això transcendeixi també a
1: part,
0: tot el
1: Carmen,
0: país.
1: Jo haig de dir que tinc la sort de treballar i col·laborar amb la Maria Espatec, que és una drag queen de Tarragona,
0: sí,
1: de la part d'allà, també, que sí, està molt oblidada de Tarragona.
0: I que també està involucrada en molts dels projectes que fem perquè forma part d'aquesta associació.
1: És un amor.
0: És
1: però
0: un amor.
1: Però vull comentar que he tingut la sort de veure com s'arregla. Tu saps la feinada que hi ha darrere d'una drag queen? Que això també, o sigui, jo crec que ho tindreu que ensenyar perquè la gent entengués el que sentiu vosaltres a l'hora del procés, no?
0: De fet, Jordi, hi ha una frase que m'encanta quan estem en producció de les drags, que per cert, una cosa, vull trencar una llança a favor de les drag queens, però també dels drag kings.
2: Sí, que ho deies abans, eh?
0: Sí, perquè en el programa també hem segut no només el primer programa de drag en català, sinó el primer programa de drag en televisió a tot l'estat, a tota Espanya, que ha ficat al centre també en valor la cultura drag king. Perquè la cultura drag, els drag kings, habitualment, no sempre, perquè hi ha dones que fan drag queen, hi ha homes que fan drag king, però habitualment el drag king solen ser dones que diguem-ne, giren el seu gènere en la seva disciplina artística per posar el seu drac i el seu activisme en este focus. I penso que és molt important que també haguem pogut propiciar que també tinguem referents que es dediquen al drag king, que el visibilitzem i que existeixi i que formi part també d'esta cultura, perquè no és fàcil. I el que tarden en produir-se, en muntar-se, que diem nosaltres, una drac en muntar-se o un drac, tarda moltes hores, hi ha moltíssima feina, ja no només del maquillatge i del vestuari, que evidentment pressuposa també, sinó de tot l'espectacle. Les propostes que han portat a la final portaven mesos treballant-les.
1: I quina professionalitat, n'hi ha?
0: És absolutament
1: espectacular.
2: Jo em pregunto què passa dins d'un drac, no? Quan es posa davant del mirall i s'ha de posar davant d'aquesta nova identitat, no? Que la portava a dintre i necessita treure-la. Què passa?
0: Hi ha una reflexió que ens van compartir tots i totes les concursants que jo me la vaig quedar en el segon dia de rodatge que vam fer, que és que el drac és la seva forma de ficar-se una corassa per sortir a dir el que no dirien com a persones que han patit algun tipus de violència. Per això penso que el drac és política i que el drac serveix per a reivindicar moltes coses a través del que et permet poder fer un personatge des de la cultura que probablement tu en la posició de persona fora del personatge i probablement amb el poc impacte que pugui tindre a nivell mediàtic el que tu puguis dir com a persona que el que tu puguis dir com a personatge en un escenari, canvia molt, no? I penso que el que senten, almenys pel que ens han compartit en aquesta primera temporada tot el càsting, però també nosaltres treballem dins de l'associació, tenim una agència de representació artística que no busca, és a dir, no és una agència a l'ús com qualsevol empresa, és una entitat que vol, una eina de l'entitat que vol acompanyar els dracs i a les dracs per a professionalitzar i ordenar una mica la seva carrera professional. I una mica el que veiem en totes les persones amb les que treballem i hem compartit espais és que utilitzen el drag com una capa per a transformar la societat.
1: Una capa de Superman o de Supergirl.
0: Sí, exacte, tal qual. Sí, sí, vindria a ser una cosa així.
1: M'encanta la metàfora.
2: Sí. Total, és que ho he visualitzat, Això és titular, Estem al bolígraf perquè estàs dient unes coses que
1: Roger, que jo estic emocionadíssima avui de que estiguis aquí perquè realment he sentit molt parlar de tu i sé que estàs involucrant perquè realment les persones que fan coses fan que les coses canviïn.
0: Intentem que les coses canviïn i anem fent aquestes petites passes. L'altre dia compartia una reflexió a una taula rodona a Vilafranca del Penedès perquè un comentari del públic en una taula rodona que estàvem fent amb diverses persones en les quals hi havia una drag queen deien, considereu que és realment necessari tot el que s'està fent perquè en realitat la percepció general és que no s'està avançant? No ens equivoquem. Mirem 10 anys enrere, en experiències pròpies de qualsevol persona del col·lectiu o abordant feminismes i ficant-los al centre de la taula, que aquest cap de setmana hem tingut el Dia de la Mare i hem pogut tindre les dones de nou al centre del món, hem canviat moltes coses. Són petits passos, però que hem de saber valorar i apreciar per entendre que la història no es canvia d'un dia per l'altre. La història es canvia al cap de centenars d'anys i probablement tot això que estem fent ara ajudarà que d'aquí 100 anys algunes persones tinguin la porta oberta a poder tindre una societat més diversa.
1: A part jo, mira, ara tirant una pedra al meu taulat, perquè aquesta nit, al meu programa, Espai Obert, Televisió Sabadell, tenim un reportatge de la Maria Espatec. O sigui que a partir de les 11 de la nit la Maria Espatec és drag queen, però arrela artesans, poble i les drags. O sigui, la barreja perfecta. O sigui que ara m'has donat el peu a que faci una mica de promo del meu programa.
0: De fet, jo celebro moltíssim i vaig a dir una cosa. Maria. Penso que Maria Espatec estigui ocupant un espai com el que està ocupant com a reportera i com a drag des de la normalitat de tindre una reportera drag diu tant de que hem avançat com a societat. Per mi és com esta expressió perfecta d'entendre que sí que realment hem avançat, que tenim una drag fent de reportera i que no la tenim com fent de reportatges de LGTBI, està tractant totes les històries possibles i, per tant, això és fantàstic.
1: Mira, estic emocionada perquè això és la diversitat.
0: Això és la diversitat, exacte.
2: I això és la creació de referents que es necessiten per poder avançar més ràpid, jo crec.
0: Absolutament, sí? Sí. Necessitem... Hem tingut durant molts anys... malauradament, per com se'ns ha abordat als mitjans de comunicació, a les persones del col·lectiu, sobretot televisions molt grans, molt generalistes, que han volgut posar al centre històries negatives o històries que potser portaven a l'extrem, que són necessàries visibilitzar-les, també, però que portaven a l'extrem al col·lectiu i que molt probablement això no ajudava, no feia un favor a persones que estaven a casa, que se sentien emmirallades amb algunes identitats, però que les històries que anaven al voltant d'aquestes persones no ajudaven a poder sortir de l'armari, per exemple, a casa o a poder tindre una vida més normalitzada de LGTBI al poble o a la ciutat, no? I tindre la capacitat de poder tindre estos espais en els que podem visibilitzar de forma normal referents positius ajuda a que moltes persones a casa tinguin més fàcil el discurs de poder sortir de l'armari, de poder mirallar-se amb alguna referent en el sentit positiu, de poder seguir el recorregut i el camí d'aquelles persones que estan ara doncs, obrint camí i que estan fent que sigui una mica més planer tot plegat.
1: I que tot canviï, Carmen.
2: I que tot canviï.
1: Ens quedaríem amb el Roger molta estona, però tenim un altre superconvidat després.
2: Sí, però això vindrà després. Jo em quedo amb aquesta capa,
0: Aquesta
2: de
0: capa de superherois i heroïnes, exacte.
2: I moltíssimes gràcies per portar Cuca l'Inspira't a aquest convidat.
0: I
2: aquest
0: plaer,
2: projecte tan bonic.
1: Inspirats i pirades. Tots units fem força. Roger, quan vulguis, moltes estàs
0: gràcies.
1: A casa teva.
0: Moltíssimes gràcies per la invitació.
1: I ara marxem, com o no? Alaska.
2: Clar, és que havies de triar aquest tema.
1: Home, perquè a qui li importa?
2: A qui li importa?

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El grup municipal socialista demanarà amb una moció al pròxim ple municipal que Premià de Mar es doti d'un defensor del ciutadà. Els regidors Luz Cánovas i Kilian Santiago anunciaven la proposta per mitjà d'un vídeo on feien notar que a Catalunya són gairebé 50 els municipis que ja en tenen i que n'hi ha uns quants al Maresme, entre ells Mataró. També explicaven que la seva elecció correspon al ple i ens indicaven les seves funcions principals.
2: És una mena de síndic de greuges. Actualment està a uns 47 pobles de tota Catalunya. I aquí al Maresme n'hi ha uns quants. Hi ha Argentona, Mataró, Alella, Arenys de Mar. És una persona que es tria per consens entre tot el plenari. I el que fa queixes dels veïns i veïnes de mal funcionament de l'administració, de manca de transparència. I llavors fa aquesta mena de mediació entre el que és l'Ajuntament i els veïns i veïnes. És, a més, una figura que actualment s'està tractant al Parlament de Catalunya amb una llei, que és la llei de sindicatures.
1: Com sentíem, el Parlament treballa ara en una nova llei de sindicatures de greu locals que busca, justament, omplir el buit legal que es produeix respecte d'aquesta figura. L'alcalde Rafa Navarro s'ha pronunciat a Premià Mèdia sobre la negativa de Premià de Dalt a cedir places per residents a la Floresta i sobre la problemàtica de l'aparcament al Tarter Maresme. D'una banda, s'ha mostrat comprensiu amb la posició de l'alcalde Josep Triadó, perquè, segons Navarro, és normal que no vulgui encetar una guerra amb els veïns de la Floresta. Ara bé, això no treu que Navarro acusi d'insolidaris aquests veïns.
3: Però també entenc que si els veïns de la Floresta i de Can Vilà, per insolidaritat, perquè tots tenen aparcaments propis, però són cases unifamiliars, la majoria d'elles, i és simplement un no als veïns de Premià de Mar, si ells diuen que no, doncs l'alcalde de Premià de Dalt el que no farà, perquè seria del gènere tonto, és iniciar una guerra contra els seus propis veïns.
1: En referència a la pregunta que es feia al PSC de Premià de Mar sobre si existeixen prou contraprestacions per al poble veí com per esperar sessions d'aparcament, Navarro assegurava que des del primer dia s'ha ofert la contraprestació màxima, una targeta única de residents per als veïns de tots dos municipis. Una idea a la qual Premià de Dalt es continua negant, ens ha dit, però que no s'ha abandonat encara. Ja es treballa en la reforma del pas soterrat de l'estació, que serà el segon pas soterrat on s'adopti el nou model antivandàlic que va començar el pas del carrer Joan Prim. Com es va fer allà? S'hi enrajolen les parets i es canvia la instal·lació de llum per fer-la menys vulnerable, mentre que al terra s'hi col·loca un paviment antilliscant. El pas de Joan Prim es va reobrir després de les obres a finals de gener i, segons ens deia divendres el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, la idea ha funcionat.
4: Sí, ens està funcionant. Com que és un vidriat, és una rajola vidriada, a l'esprai no s'aguanta tant, es pot treure fàcilment, i al grafitero ja no li va bé. És una superfície que ja no funciona per fer això. Llavors, a veure si així aconseguim tenir-ho una mica net, perquè hi ha grafitis i grafitis. Hi ha grafitis que poden ser curiosos, però hi ha grafitis que no ho són, que és una marranada.
1: La idea del govern és reformar dos passos al llarg d'aquest any amb un pressupost total de 100.000 euros, el de l'estació i després el de la Masia Ribes. Escepticisme i crítiques de l'alcalde Rafa Navarro, també com a president del Consell Comarcal, davant l'anunci del pla de xoc per les línies de bus interurbà que feia fa uns dies la Generalitat. Navarro deia a Premià Mèdia que el govern ens ha acostumat als anuncis grandiloquents quan encara no té els pressupostos aprovats, cosa que faria dubtar molt, segons ens deia, que les millores anunciades es puguin fer efectives en els terminis que aventurava el Departament d'Interior, que eren entre 4 i 6 mesos.
3: Ens estem acostumant, desgraciadament, a anuncis grandiloquents d'aquest govern. Cada setmana hi ha un anunci d'inversions milionàries amb un govern que no té pressupost. Nosaltres, que gestionem pressupostos i nosaltres sí que els aprovem, sabem que depèn de quines inversions no es poden fer si no hi ha pressupostos. I, de fet, el senyor Nadal, en aquella reunió amb la plataforma, ens va dir que si s'aprovaven els pressupostos aquesta inversió es faria. S'ha anunciat la inversió abans de tenir el pressupost aprovat.
1: Aquest escepticisme s'acompanyava també de crítiques pel que considera que ha estat passar el mort a Ajuntaments i Consell Comarcal a l'hora de proposar les millores a fer. I també de anunciava Navarro que ni com a alcalde ni com a president del Consell Comarcal se li ha comunicat res respecte d'aquest procés de definició de mesures. Preguntat per últim sobre la participació que reclamava la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en aquest procés, l'alcalde afirmava que serà molt complicat atendre les demandes de totes les plataformes ciutadanes que han aparegut. Concert solidari aquesta setmana per la lluita contra el càncer. Manel Ferrer.
5: La música popular, la poesia i la dansa es fusionaran aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Espai L'Amistat amb cançons d'un poble, un espectacle solidari dirigit per Anna Puigcer, que enguany també vol sumar-se a la commemoració de l'any Manuel de Falla. La proposta retrà homenatge al compositor andalús i a Federico García Lorca i destinarà tota la recaptació a l'Associació contra el Càncer. L'obra comptarà amb la participació del Cor de l'Amistat i del Cos de Ball de l'Escola de Baile Loli. Puigcer ens explica els detalls del muntatge.
6: Llavors se'm va ocórrer, aquesta vegada, no cantar òpera, sinó coincidint que aquest any és l'any de Manuel de Falla i s'està fent molta de la seva obra, se'm va ocórrer de poder fer les cançons de Manuel de Falla, les cançons populars i les cançons populars de García Lorca, també.
5: Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir cada tarda de 6 a 8 del vespre al Centre Cívic o bé al mateix dia de la funció a la taquilla de l'Espai L'Amistat.
1: Ara esports, Marc Rodríguez.
7: Permanència al sac pel Premià de Futbol, que seguirà sent equip de primera catalana després de golejar 4-0 al Banyoles i sumar els 39 punts que li donen la permanència. El municipal va ser una festa per celebrar aquesta permanència perquè l'equip de Cristian Carriqui va sortir a la gespa amb les idees molt clares. Malamín obria la llauna a la mitja hora i a la segona meitat Daniel Peinado, Bubacar i Mati van arrodonir la golejada. Els premiarencs han fet una segona part de temporada fantàstica, 13 punts a la primera volta i 26 a la segona, justament el doble i amb un partit encara pendent. Gran feina que ara té recompensa. La Lliga acabarà al camp del Tossa.
1: Pel que fa al temps, continuem amb ambient assolellat fins demà al migdia, que podem tornar a tenir ruixats. Avui, temperatures prou altes, màximes de 22 graus i mínimes de 16, però demà reculen un parell o tres de graus.
8: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
10: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
11: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
10: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
11: Home, testimonis.
10: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
11: A la teva ràdio local.
12: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
13: Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
14: ¿Qué vas a hacer?
15: ¡Recargar!
13: ¡Torpedo!
15: Es genial tenerte de vuelta.
16: Me la sudan.
15: Están tirados.
17: Funky Radio Show.
18: ¿Qué coño es eso?
19: Funky Tracks Radio.

Ben retrobats, estimats amics. Aquí, amb vosaltres, la Maria Antònia Grau i Abadal i la seva mà dreta esquerra, que és en Carles Soler Piqué, com a tècnic de so. Aquí ens trobem en aquesta sèrie d'episodis que es titula És quan llegeixo què hi veig clar. I, com ja sabeu, estem estudiant l'obra d'aquest curiós escriptor i personatge de la nostra edat mitjana, que és Anselm Turmeda. I estàvem estudiant l'obra interessantíssima Cobles per la divisió del Regne de Mallorques. I continuarem, doncs, amb aquest estudi i acabarem amb una síntesi, amb un resum de tot el que hem anat dient sobre aquesta obra. I ens acompanyarà avui amb aquesta obra la esplèndida adaptació de la Maria del Mar Bonet, que es titula de la mateixa manera i que es basa en l'obra d'Anselm Turmeda. Escoltem-la uns moments.

seus compatriotes, els vassalls mallorquins, on ha de recomanar amor entre ells. I Fra Anselm accedeix i ho fa, i a més aconsella a la reina que sempre miri de mantenir la pau, la unió i la concòrdia entre els seus conciutadans. I això ho fa el nostre autor amb al·lusions bíbliques, amb comparacions cristianes, amb citacions d'Aristòtil, amb exemples de Roma i de Cartago. També parla de les desavinences entre francesos i genovesos que van començar el 1396, i també parla dels bàndols de Sardenya i de Nàpols, és a dir, efemèrides que eren contemporànies a l'autor. Us llegiré un fragment d'això que acabo d'explicar i seguim escoltant la Maria del Mar Bonet.

De Roma, la gran ciutat tenia en senyoria tot el món, per unitat que en son poble havia, però per la gran divisió, com lo noble Escipió, la Cartaina, la Cartago destruïa. De Gènova la ciutat, llur fet està en balança, car no hi ha humanitat. Els presa lo rei de França, bé és torbada llur dansa, i dic-vos que llur estat mai no el veuran adobat, sinó per punta de llança. I Sardenya, pel divís, per la divisió, a son rei la porta tanca, això fa lo circumcís, Òria la mala branca. Per divís, per divisió, lo món s'estanca de güelfos i gibelins, en Nàpols, fora i dins, rosa, vermella i blanca. Ja sabeu que el bon Jesús, en la nit que ell naixia, feia els àngels allà sus cridar pau, pau i cortesia. El món venir no volia, mentre hi hagués divisió, amor i dilecció, el bon senyor li plasia. Aristòtil diu molt clar, estament que regit sia per lo menut popular vindrà a gran vilania, i per això ell reprenia dels comuns lo regiment, dient que molt excel·lent és aquell qui pels grans sabia.

Heu vist, doncs, a tots els fets a què ell fa referència. Heu vist que parla de Crist, que predica la pau, que predica també el missatge dels apòstols i fins i tot que prega a la Mare de Déu. Però quan Fra Anselm escriu les coples, resulta que feia més de 10 anys que havia apostatat, és a dir, que havia canviat de religió i havia renegat de la seva condició de franciscà. I això és curiós, ho sabien els mallorquins. Llavors, per què a l'obra Anselm Turmeda es presenta com a mestre i la reina de Mallorca l'anomena frare Anselm? Jo diria que a les coples el nostre autor manifesta pietat, és a dir, un fort sentit cristià, devoció a Jesús, devoció a la Mare de Déu i a Sant Francesc d'Assís. Però això, repeteixo, és contradictori amb la vida real que portava l'autor en aquelles dates i ens sorprèn molt l'elogi que fa als teòlegs mallorquins, i no només als teòlegs, sinó a bisbes d'allà, arquebisbes, confessors de reis i de reines catalanes, parla de catedràtics de teologia i d'autors de llibres.

llibres pietosos, sempre tots de gran prestigi. I això ho fa quan Turmeda viu a Tunis, i és que resulta que Anselm Turmeda va escriure les cobles per la divisió del Regne de Mallorca a Tunísia, i fa referència a aquests personatges catalans que o bé vivien, eren contemporanis a ell, o bé feia molt poc que havien mort. Continuem escoltant la Maria del Mar.

Bé, i ara, com us he avançat en la presentació d'aquest programa, us faré un petit resum, una petita síntesi d'aquesta interessant obra i del que ens diu i ens vol dir el nostre autor. D'entrada, jo remarcaria molt la contradicció. La contradicció que veiem, per una banda, perquè ell mostra una actitud cristiana i fa, com heu vist, l'elogi de tots aquests personatges prestigiosos catalans, i per una altra banda tenim unes dades biogràfiques d'Ansel Turmeda. I la contradicció on rau, doncs, és molt forta, perquè fins i tot arribaríem a pensar que aquesta obra va ser escrita per una altra persona. Però això és impossible. I és impossible perquè en aquesta obra, Les cobles per la divisió del Regne de Mallorca, hi ha una referència personal importantíssima. La negativa real, històrica, d'Ansel Turmeda de tornar a Mallorca, perquè ens diu clarament que té por que no li passi com a companys seus. Set que va veure cremar a Mallorca, i ens ho diu en aquesta obra, i dos més companyons, diu ell, que els veu cremar a Eivissa. Aquests companyons que eren germans d'hàbit, eren framenors com ell, i van ser condemnats amb aquella terrible etiqueta d'heretgia que, evidentment, com ja sabeu, doncs tanca una època molt fosca, molt negra, d'intolerància per part de la Inquisició. I aquesta intolerància era contra qualsevol divergència, qualsevol dissidència que s'atrevís a sortir a la llum. I Ansel Turmeda, evidentment, tal com ens ho explica a Les cobles, devia haver presenciat aquesta horrible mort dels seus companys, aquest terrible suplici, aquest terrible assassinat. I, evidentment, va quedar totalment marcat, totalment traumat, perquè quan ell contempla això i és testimoni d'aquests terribles fets, era cristià i era frare. Per tant, sense cap mena de dubte, crec que això devia haver influït moltíssim en la seva apostasia, en el seu canvi de religió i també canvi de terra. I tant jo com qualsevol de vosaltres segur que afegiríeu a darrere. I no m'estranya, no? I no m'estranya. I això ens explica moltes coses. Aquesta obra i fins i tot aquesta terrible mort, aquest terrible suplici dels seus companys, és introduït amb una alegoria molt bonica, que és que, com sabeu, l'alegoria és un símbol que es va repetint diverses vegades. I aquí tenim un símbol que, quan es parla de la reina, aquí trobem una personificació. La reina és l'illa de Mallorca. La seva reina és la terra, l'illa, amb aquesta alegoria repetida. I també tot això que acabo d'explicar serà introduït per aquell apòleg del falcó i del gall del qual us parlava abans. Aquest apòleg, aquest conte breu amb una finalitat didàctica, el trobem en el llibre de la vida dels animals d'un autor egipci molt famós, Damiri. Damiri va viure a la segona meitat del segle XIV, del 1344 al 1405. I segur per l'època, que Ansel Turmeda coneixia aquest llibre i coneixia aquest apòleg. I és d'aquest llibre de Damiri d'on el devia treure Turmeda. A l'obra se'ns parla de discòrdies internes entre ciutadans i foranis, però
més aviat, davant de tot el que estem explicant, això sembla un pretext per poder escriure aquest llibre. I en aquest llibre ell, en el fons del fons, pretenia dues coses. Per una banda, fer ostentació de la seva fe cristiana i de respecte cap a grans teòlegs que hi van ser mallorquins. I per una altra banda, per dir-nos, per manifestar-se, que si ell no s'atreveix a tornar a la seva pàtria és senzillament per una pràctica molt, molt comprensible, i és perquè té por, perquè tem que li passi el mateix que aquells pobres companys framenors que van ser socarrats. Bé, si continuem sentint la nostra autora, cantautora, i us llegiré uns fragments d'aquest apòleg perquè tot el que acabo de dir us quedi ben clar.

La reina de Mallorca està parlant amb el nostre Anselm Turmeda i li diu: molt estic meravellada com vos, que sou tan valent, vos mateu espaordiment en lo cor esta vegada. I Anselm Turmeda li respon: senyora, antigament lo falcó feu companyia en lo gall estretament, i anant per la llur via, lo falcó fort reprenia lo gall de deslleialtat. Clarament li ha parlat que ell poca fe havia, i diu el falcó al gall: certes, jo no en so nodrit amb l'home, ans era salvatge. Fui pres per un home ardit, caçador, en lo buscatge, i mon senyor, qui és de paratge, busca son pa i menjat. Tenc-li bona lleialtat sense fer son homenatge. Això és clar a la gent, que com jo sóc clar. En l'aire puc fugir molt francament i tornar a mon rapaire. E can oig cridar ebraire al meu senyor, de mantinent en el seu puny torno lleialment. Traïció no li vull faire. I vos, que en l'home ensems vos sou nodrit totavia, menjant i bevent tots temps, haveu fins en aquest dia, si ara prendre us volia, fugiríeu de present. Forma part gran traïment d'haver retre vilania. I respon el gall al falcó: falcó, vos me fets contrast de la deslleialtat mia. Si vos veieu avui en l'as dos falcons en aquest dia, jo crec per Santa Maria que aniríeu a caçar, lleixaríeu l'home a cridar i faríeu la vostra via. D'on que es ve deig jo fugir, que set companyons havia davant los me viu rostir, d'on aquí melanconia. Dins mon cor, i avui en dia, desplaer i gran dolor, més amo morir confessor que màrtir, a vos Cèrcia. I Anselm Turmeda respon a l'illa de Mallorca, és a dir, a la reina de Mallorca: senyora, lo dit falcó de l'home pot haver fiança, més lo gall a gran raó que d'ell hagi gran dubtança, perquè a redona dansa veu ballar els seus companyons a l'as, tot esquiu a regirons, per cert, mai no s'amansa. Així me pren a mi com el gall, qui per por de l'home s'estriga, després que ha pres lo ball, a la porta plegadissa, al costat d'una bardissa, vaig veure el meu companyó cremar. Un altre em veig socarrar dins d'aquell any a Eivissa. Si jo he por de morir, no m'ho tingueu en follia.

Així, doncs, jo crec que podem entendre molt bé amb aquesta Pola que de fet ell explica experiències seves, podem entendre allò que diem, la contradicció, que potser no és tanta, que potser no és tanta del nostre autor. Era un home llest, era un home pràctic i que volia viure, que volia viure. I així he de dir que va ser llest, perquè tant en terres cristianes com en terres tunisenques, orientals, doncs ell sempre va quedar bé. Sempre va quedar bé i sempre va ser respectat, perquè era intel·ligent i ho sabia fer. És a dir, en terres cristianes es va creure que Turmeda estava totalment penedit de la seva apostasia, estava penedit d'haver canviat de religió i que, de fet, ell volia sempre tornar a l'església cristiana, però que segurament era Tunísia que l'amenaçava, que no el deixava i que per Tunísia corria perill. I això també explicaria que Ansel Turmeda no es va fiar mai de tornar pel que va veure, pel que li va impactar, per aquesta, com he dit, època fosca d'intolerància de la Inquisició. I això explicaria que 4 anys més tard de les coples, el virrei de Mallorca li fa arribar a les seves mans un salco induït firmat per ell que li permetia tornar a Mallorca i, a més, li dissipava totes les seves pors que ell manifestava a les coples. Però això sembla que no va funcionar. Ell no se'n va fiar, no se'n va fiar i es va quedar, encara que tenia part del seu cor amb la seva terra, es va quedar a Tunísia. Ja sabeu que a Tunísia el tenien com un santor, com un sant baró, i que es va casar, que va tenir molts fills, perquè a més era un home sensual, i que, com he dit abans, volia viure i va ser cap de duanes i va viure força bé dintre del canvi terrible que va haver de fer. Com dic, era un home pràctic i era un home intel·ligent, i aquesta postura d'Ansel Turmeda a mi em diu que estem tancant les portes a l'edat mitjana i estem entrant en una altra època que és l'edat moderna, i que això es veu contínuament en moltes de les seves obres. Per acabar amb les coples per la divisió del Regne de Mallorca, diré que Ansel Turmeda també fa ostentació de la seva ciència astrològica. Ell era molt bo en aquesta sabidoria i també fa ostentació, mostra les seves fortíssimes facultats profètiques que el van fer tan famós fins i tot entre la noblesa i entre els reis. L'obra, Les coples per la divisió del Regne de Mallorca, és una ficció al·legòrica on Ansel Turmeda aprofita per elogiar la ciència i la virtut de moltíssims frares dels diferents ordes que llavors vivien tant a Catalunya com a l'illa. I també l'obra li serveix per dedicar lloances al que serà l'últim rei català, Martí I l'Humà. I acabem, doncs, aquest apartat amb la veu que estimem de Maria del Mar.

Bé, i ara, abans de passar a la penúltima obra que veurem, que és l'extraordinària Disputa de l'Ase, que us animo molt que les llegiu, qualsevol obra de les que explico, doncs faré una molt breu introducció al terreny de les profecies perquè serveixi d'entrada al que farem en el següent capítol, que és entrar en aquesta obra capdalt, La disputa de l'ase. A veure, Ansel Turmeda va conrear sempre les profecies i les feia rimades, és a dir, explicava el que havia de passar, però en vers. I en aquestes profecies tocava sempre temes de gran actualitat que preocupaven a la gent del seu temps, que preocupaven els països catalans en contemporanis, no? Per exemple, tocava el tema del sisme d'Avinyó, que va ser molt tractat, i també, evidentment, va tocar i va fer referència, perquè era contemporani, als fets històrics del compromís de Casp. Se n'han perdut moltes d'aquestes profecies rimades, però us diré que la primera que us puc esmentar es titula De les coses esdevenidores segons els profetes. Aquesta obra la va escriure a Tunis el 1405. La segona que us vull esmentar es titula Altra ordenació o profecia, també escrita a Tunis un any després, el 1406. I avui acabaré amb una profecia que, a més, la va fer servir a la disputa de l'ase. És a dir, la disputa de l'ase, part d'un proemi, doncs comença amb una profecia rimada que es titula Veient el món, i que després ja, quan entri a la disputa de l'ase, ho entendreu. La primera versió que tenim d'aquesta profecia és traduïda al francès. Tenim la traducció francesa i no l'original català. Però és important que us digui que aquesta que comença Voyant le monde, veient el món, està inclosa dintre de la disputa de l'ase, que es creu que l'obra, el manuscrit de l'obra catalana, el primer manuscrit, devia ser vers el 1418. I llegim-vos aquest breu encapçalament d'aquesta profecia, doncs m'acomiado de vosaltres, també amb música catalana, fins al següent episodi. D'acord? Us llegeixo Voyant le monde, traduït al català.

Aquest fragment d'aquesta profecia rimada diu: veient el món a tots mals incitat i que cadascú viu en lascívia, em va semblar bé narrar-vos l'aventura que un dia m'esdevingué estant a la verdura. I coneixereu, per la meva disputa, que l'home ja és menys que la bèstia bruta, sinó en tant que la divinitat ha pres el vestit de la nostra feblesa.

Bé, i estimats oients, amb aquest encapçalament d'aquesta profecia rimada, us deixo fins al proper episodi en què estudiarem aquesta fantàstica obra, La disputa de l'ase. Que tingueu bona setmana.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
2: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a pels Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid.
3: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
4: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament ens farem tota.
5: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga, també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
6: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
0: L'Ondius ha d'amarrar el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
2: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
0: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar positiu molt confús.
2: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes, i que el possible desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
7: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. E independientemente de los síntomas, hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego, en destino, hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: En cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva.
2: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: També es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
9: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història? És a dir, si la història serveix per alguna cosa? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem el festival?
0: I en esports, al marge del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
10: Els gironins disputen un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara es van succeint els núvols i els ruixats a l'extrem nord del país, bàsicament a tocar de França, cap a l'Alt Pirineu, també en el cas del Ripollès, l'Alta Garrotxa, l'Empordà. Aquí tenim núvols més gruixuts i es van produint algunes pluges locals. En canvi, a la resta del país, la tranquil·litat impera, però fa més vent, sobretot a les comarques de Barcelona, un vent de ponent força tossut. Ha fet pujar la temperatura d'una forma evident. Aquesta nit i demà al matí, de moment tranquil·litat, no ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però, en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals. No és una tarda, afortunadament, excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Repassem àrea metropolitana de Barcelona, extrem sud, l'autovia A2, sí que presenta uns 3 quilòmetres de lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, sobre l'autovia A2 sortint de Barcelona. I l'autopista B23, en aquest cas d'entrada a Barcelona, un parell de quilòmetres també de lentitud i retencions entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. Extrem nord, les dues autopistes que baixen del Vallès cap a Barcelona, C58, C33, carregades, com és habitual a aquesta hora, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I l'AP7, com us dèiem, en principi tira prou bé. Si hi ha retencions, també són puntuals, un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès i en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. La meva filla que està allà asseguda.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: Seguirem la rua amb la meva filla que està...
4: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
5: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça Catalunya per les obres de la Rambla.
4: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats, però ara, a aquesta hora, Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
6: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua, tenim a la nostra companya, l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
7: Bona tarda, doncs com dèieu, ha començat un pèl tard aquesta rua, estava previst que comencés a les 5 de la tarda, finalment s'han endarrerit uns 20 minuts, però avança força ara mateix. De fet, aquesta rua que ha passat primer per Travessera de les Corts ha baixat per Normància cap al carrer Berlín, doncs en aquest moment ja ha girat doncs al carrer Balmes avall. Recordem que hi ha alguns punts d'animació al llarg d'aquest recorregut. El primer a l'avinguda Josep Tarradellas en Berlín, el segon és precisament aquí al carrer Balmes, a baix de tot, amb Gran Via. Escoltem què dèiem als aficionats que han vingut a celebrar aquests títols amb el Barça. Escoltem què dèiem.
2: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins a que ens cansem i tornem a casa.
8: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornarem cap a casa. Segurament farem tota.
9: Visca el Barça i visca Catalunya.
10: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga, també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
11: Venir a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
7: Doncs aquestes són algunes de les persones que s'han apropat avui a Barcelona a celebrar aquests dos títols del Barça, la Lliga aconseguida ahir davant del Real Madrid i també la Supercopa fa uns dies precisament també davant el Real Madrid.
4: Gràcies, Anna, i gràcies, Jordi, també. De seguida tornarem amb tu amb la resta de l'actualitat esportiva.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: L'altre titular de la tarda, l'Ondius amarra finalment al port de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
5: Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat afirma que la nau s'estarà al port canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació, però l'empitjorament de les condicions ho han fet impossible. Pel que fa als passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
4: I paral·lelament, l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
5: L'OMS afegeix que hi ha, a més, dos casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
4: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i a la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que en el moment de l'avaluació dins el vaixell cap passatger va mostrar símptomes.
5: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no com contactes, i el ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
0: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. Quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
5: Tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat

0: diagnosticada malalta amb PCR negatiu.
1: En el capítol internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. Jordi Casino.
2: A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
3: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
2: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
1: Doncs per cert que l'activista i membre de la flotilla, Saif Abukeshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abukeshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
1: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
4: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que fan Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
1: Encara en plan educativa, la Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell.
6: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera, un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
6: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
8: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
9: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
6: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
1: I encara un darrer apunt. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. Carina Bellbé.
10: La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals, una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila.

0: conseller de Política Lingüística.
1: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
2: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
0: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
3: El PSC i Esquerra asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aconseguir-ho abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament de Trapero a la negociació pressupostària. Mont Carvajal.
4: Per als republicans, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha de dimitir o ser cessat per les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents, però això no condicionarà la negociació per als pressupostos. El portaveu Isaac Albert situa el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès com a clau per l'èxit dels comptes.
5: Que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
4: Aquesta línia de tren s'afegeix a la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures. I tot plegat podria segellar-se en una reunió bilateral Estat-Generalitat, segons el portaveu del PSC, Lluís Amoret.
6: Que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
4: Moret ha dit que el PSC no té opinió sobre la infiltració de Mossos i ha evitat defensar explícitament Trapero, com sí que ha fet amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: I en clau judicial, Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes pels acusats del cas Pujol.
7: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració a l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la fiscalia reclamava 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
3: I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009.
7: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comercial i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos a presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies a presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Nissan planteja 211 acomiadaments als 3 centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats d'un total de 122.
7: La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball, i en l'àrea funcionals al Prat, amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total de treballadors.
3: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Terradellas.
7: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
3: En cultura, en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals...
10: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present. Però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tarracoviva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
11: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem un festival?
10: Aquest dilluns, l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tarracoviva, que proposa dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el moll de costa com a epicentre, i el darrer, a l'entorn del Camp de Mar.
8: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar la resta d'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
12: Bona tarda, Lali. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al Camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els espera un únic punt de la zona de descens que marca l'Alavés i necessiten el triomf per apropar-se a l'objectiu de la permanència. Mitchell és el tècnic gironí.
13: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls. I no més, preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
12: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanquiblau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
14: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
12: A Monchi l'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. El cap de setmana ens deixa la disputa de la Lliga de Campions, tant masculina com femenina, a Coimbra, a Portugal, però sense cap títol català. A la masculina, feia 8 anys que el Barça no disputava una final d'aquesta Champions, i ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
15: No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols, i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip, i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
12: En aquesta final a 8, el Reus havia caigut als quarts de final. I en la final a 4 femenina, el Vilassana va perdre semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, parla d'aquesta final a 4.
16: He tingut unes semis molt difícils contra el Vilassana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra, doncs, els gols han anat entrant, i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
12: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit en l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. I un últim apunt també de bàsquet, el Lima Horta, que estava disputant el playoff d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas.
3: Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
17: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: la xarxa de comú.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
5: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
4: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
6: Tinc una ampolla de moscatell dins del vàter.
4: I què fas amb aquesta?
5: Una ampolla de moscatell?
4: Una ampolla de moscatell.
6: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
4: Ah!
6: L'ampolla és buida, eh?
4: Val, sí, clar, clar. I jo pensava, aquest descobriment amb el moscatell...
5: I no pot ser de llet o de whisky?
6: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
4: Ah, d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
6: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
4: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
6: Bueno, sí, però no la veig.
4: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si et dutxes en parella.
5: Ah, sí?
4: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
2: Ha sortit a l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid.
3: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
4: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
5: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè en guanyar la Lliga també. Però crec que la rua és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
6: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
0: L'Ondius amarra el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
2: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
0: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França.
2: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes i que el possible desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
7: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. E independientemente de los síntomas, hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego, en destino, hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: En cultura, en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva.
2: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: També es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
9: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història? És a dir, si la història serveix per alguna cosa? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa a Roma és per què el festival? És a dir, per què fem el festival?
0: I en esports, al més enllà del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
10: Els gironins disputen un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara es van succeint els núvols i els ruixats a l'extrem nord del país, bàsicament a tocar de França, cap a l'Alt Pirineu, també en el cas del Ripollès, l'Alta Garrotxa, l'Empordà. Aquí tenim núvols més gruixuts i es van produint algunes pluges locals. En canvi, a la resta del país, la tranquil·litat impera, però fa més vent, sobretot a les comarques de Barcelona, un vent de ponent força tossut. Ha fet pujar la temperatura d'una forma evident. Aquesta nit i demà al matí, de moment tranquil·litat. No ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però, en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda, entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem gairebé d'absoluta calma ja en aquesta xarxa viària, en una tarda força tranquil·la, la veritat. Quedarien aturades puntuals, bàsicament zona carregada aquesta de l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud, o la B30, també amb una mica més de volum de trànsit, res a l'altre món, tram de Barberà en direcció nord. Les rondes de Barcelona també estan millorant molt ràpidament, queden alguns punts de lentitud, però vaja, aquesta hora, com et deia, en general, parlem ja de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
4: Ha de sortir de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya per les obres a la Rambla.
0: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats. Però ara, a aquestes hores, Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua tenim a la nostra companya, l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
6: Bona tarda, doncs ja ha fet part del recorregut, podríem dir que aproximadament ja està cap a la meitat d'aquest recorregut. Recordem, ha sortit del Camp Nou, ha passat per Travessera dels Corts, Numància. El primer punt d'animació de tres que n'hi ha al llarg d'aquest recorregut era Avinguda de Tarradellas, en Berlín, i aquí, en aquest punt d'animació, com en la resta, en els altres dos que hi ha, doncs es repartien tot de banderetes perquè els aficionats doncs poguessin rebre els jugadors quan arribessin amb l'autobús de la millor manera i de la millor manera més colorida, podríem dir, perquè moltíssimes banderes rebien els jugadors en la seva arribada amb l'autobús. Hi ha moltíssima gent arribada d'arreu de Catalunya que està acompanyant aquest autobús del Barça amb els jugadors, amb les dues copes, i ara l'autobús ja està arribant al tram final del carrer Balmes, on hi haurà el segon punt d'animació. Després pujarà per Passeig de Gràcia, on a la Pedrera s'espera que sigui un dels punts importants d'aquest recorregut. Això deia la gent que ens hem anat trobant al llarg d'aquest recorregut.
7: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
8: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
9: Visca el Barça i visca Catalunya.
10: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè han guanyat la Lliga, també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
11: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
6: Doncs aquesta rua, com dèiem, està aproximadament a la meitat. S'espera que aproximadament duri unes 5 hores i arribi finalment al Camp Nou per allà a les 10 de la nit.
5: Gràcies, Anna. També hem vist en aquest autocar dels jugadors com, per exemple, Robert Lewandowski o Chesney es menjaven un gelat, però gairebé tota la comitiva estava agafant forces perquè resta de rua, l'Ali, gairebé 2 hores i mitja per endavant fins a les 10, on l'equip espera tornar al Camp Nou pels vols de les 10 de la nit.
0: Gràcies, Jordi. Deu fer calor, que amb el gelat està bé que se'l mengin. De seguida tornem amb tu, però amb la resta de l'actualitat esportiva. Gràcies, Jordi.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, el MV Ondius ha hagut d'amarrar el port finalment de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
4: Ha estat una recomanació de Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat afirma que la nau s'estarà al Port Canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació, però l'empitjorament de les condicions ho han fet impossible. Pel que fa als passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
0: I l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
4: L'OMS afegeix que hi ha, a més, 2 casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
0: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, que en breus moments tornarà a compareixer, ha assegurat abans que en el moment de l'avaluació dins el vaixell cap passatger va mostrar símptomes.
4: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no contactes, i el ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
13: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas la fiebre. Quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: Sentíem a la ministra Mònica García insistint que estem a l'espera que torni a compareixer d'aquí breus moments per explicar aquesta decisió d'última hora, precisament d'amarrar el vaixell a port, finalment, per les condicions meteorològiques. Pel que fa, mentrestant, a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers i que han donat negatiu en la primera PCR, continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí 7 dies.
4: Ho ha confirmat José Muñoz, cap de Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic.
14: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol. La situació actualment és molt bones notícies en el sentit de que asimptomàtica, malalta, amb PCR negativa.
0: En el capítol internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors, Jordi Casino.
15: A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
16: És necessari que les negociacions de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo tomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
15: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Doncs per cert que l'activista i membre de la flotilla, Saif Abukashek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abukashek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, José Luis Trapero.
0: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
4: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que han fet Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
0: I encara en plan educativa, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català a causa de l'envelliment progressiu de les plantilles i de l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
17: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
18: Davant d'aquesta insuficiència extrema, d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
17: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
19: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
17: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nissan planteja 211 acomiadaments als 3 centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats d'un total de 122.
4: La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball, i el d'àrees funcionals al Prat, amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total dels treballadors.
0: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb, de l'Etxe Pascual, s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas.
4: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
0: El nou FM, Guillem Rico.
20: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de l'Etxe Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de l'Etxe Pascual.
21: Lo importante es manifestarnos. Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. El viernes, jueves, perdón, estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos. Queremos es negociar ya el mesa y ya está.
20: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: En territori, el govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Noia, Sergi Lladó.
1: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc, caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals i tenim 5 trams de prioritaris que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre el Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa.
22: La Diputació de Barcelona ha confirmat aquest matí la troballa de restes de 14 persones a l'antiga necròpolis. De només dues o tres hi ha les restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any. Maica Carmona és arqueòloga i directora tècnica de la intervenció.
23: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir. A nivell científic és molt interessant.
22: Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpolis i en les properes setmanes farà una quinzena de cales en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin.
0: I en cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, ha encetat avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
25: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història? És a dir, si la història serveix per alguna cosa? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem un festival?
24: Aquest dilluns, l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer, a l'entorn del Camp de Mar.
0: I l'Auditori acull demà el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat.
4: Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. El concert començarà a les 8 del vespre de demà dimarts i el cost de l'entrada és de 35 euros. L'esdeveniment compta amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert. El director artístic de la Fundació, Marc Busquets, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor que altres anys.
26: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori demà a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
12: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Més enllà de la rua de campions del Barça, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al Camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca l'Alavés i necessiten el triomf per apropar-se a l'objectiu de la salvació. Mitchell és el tècnic dels gironins. L'escoltem.
3: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls. I no més, preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
5: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanquiblau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
6: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
5: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar ahir a 73 amb el València en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. Roberto Íñiguez, tècnic de les gironines, ho valorava així.
7: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que a Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievic y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
5: El Lima Horta, que estava disputant el playoff d'ascens de Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del playoff. I el cap de setmana també ens deixava les finals a 8 i a 4 de les lligues de campions masculina i femenina, respectivament. A la masculina, el Barça disputava la final i la perdia davant el Porto per 3-1, mentre que a la final a 4 femenina, el Vilassana va caure a les semifinals davant un Fraga que es va acabar proclamant campió amb 5 jugadores catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
8: Notícies en Xarxa, edició vespre.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
11: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
27: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
28: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
29: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
27: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El grup municipal socialista demanarà amb una moció al pròxim ple municipal que Premià de Mar es doti d'un defensor del ciutadà. Els regidors Luz Cánovas i Kilian Santiago anunciaven la proposta per mitjà d'un vídeo on feien notar que a Catalunya són gairebé 50 els municipis que ja en tenen i que n'hi ha uns quants al Maresme, entre ells Mataró. També explicaven que la seva elecció correspon al ple i ens indicaven les seves funcions principals.
2: És una mena de síndic de greuges. Actualment està a uns 47 pobles de tota Catalunya. I aquí al Maresme n'hi ha uns quants. Hi ha Argentona, Mataró, Alella, Arenys de Mar. És una persona que es tria per consens entre tot el plenari. I el que fa queixes dels veïns i veïnes de mal funcionament de l'administració, de manca de transparència. I llavors fa aquesta mena de mediació entre el que és l'Ajuntament i els veïns i veïnes. És, a més, una figura que actualment s'està tractant al Parlament de Catalunya amb una llei, que és la llei de sindicatures.
1: Com sentíem, el Parlament treballa ara en una nova llei de sindicatures de greuges locals que busca, justament, omplir el buit legal que es produeix respecte d'aquesta figura. L'alcalde Rafa Navarro s'ha pronunciat a Premià Mèdia sobre la negativa de Premià de Dalt a cedir places per residents a la Floresta i sobre la problemàtica de l'aparcament al Tarter Maresme. D'una banda, s'ha mostrat comprensiu amb la posició de l'alcalde Josep Triadó, perquè, segons Navarro, és normal que no vulgui encetar una guerra amb els veïns de la Floresta. Ara bé, això no treu que Navarro acusi d'insolidaris aquests veïns.
3: Però també entenc que si els veïns de la Floresta de Can Vilà, per insolidaritat, perquè tots tenen aparcaments propis, però són cases unifamiliars, la majoria d'elles, i és simplement un no als veïns de Premià de Mar, si ells diuen que no, doncs l'alcalde de Premià de Dalt el que no farà, perquè seria del gènere tonto, és iniciar una guerra contra els seus propis veïns.
1: En referència a la pregunta que es feia al PSC de Premià de Mar sobre si existeixen prou contraprestacions per al poble veí, com per esperar sessions d'aparcament, Navarro assegurava que des del primer dia s'ha ofert la contraprestació màxima, una targeta única de residents per als veïns de tots dos municipis, una idea a la qual Premià de Dalt es continua negant, ens ha dit, però que no s'ha abandonat encara. Ja es treballa en la reforma del pas soterrat de l'estació, que serà el segon pas soterrat on s'adopti el nou model antivandàlic que va començar el pas del carrer Joan Prim. Com es va fer allà? S'hi enrajolen les parets i es canvia la instal·lació de llum per fer-la menys vulnerable, mentre que al terra s'hi col·loca un paviment antilliscant. El pas de Joan Prim es va reobrir després de les obres a finals de gener i, segons ens deia divendres el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, la idea ha funcionat.
4: Sí, doncs està funcionant. Com que és un vidriat, és una rajola vidriada, a l'esprai no s'aguanta tant, es pot treure fàcilment, i al grafitero ja no li va bé. És una superfície que ja no funciona per fer això. Llavors, a veure si així aconseguim tenir una mica net, perquè hi ha grafitis i grafitis. Hi ha grafitis que poden ser curiosos, però hi ha grafitis que no ho són, que és una marranada.
1: La idea del govern és reformar dos passos al llarg d'aquest any amb un pressupost total de 100.000 euros, el de l'estació i després el de la Masia Ribes. Escepticisme i crítiques de l'alcalde Rafa Navarro, també com a president del Consell Comarcal, davant l'anunci del pla de xoc per les línies de bus interurbà que feia fa uns dies la Generalitat. Navarro deia a Premià Mèdia que el govern ens ha acostumat als anuncis grandiloquents quan encara no té els pressupostos aprovats, cosa que faria dubtar molt, segons ens deia, que les millores anunciades es puguin fer efectives en els terminis que aventurava el Departament d'Interior, que eren entre 4 i 6 mesos.
3: Ens estem acostumant, desgraciadament, a anuncis grandiloquents d'aquest govern. Cada setmana hi ha un anunci d'inversions milionàries amb un govern que no té pressupost. Nosaltres, que gestionem pressupostos i nosaltres sí que els aprovem, sabem que depèn de quines inversions no es poden fer si no hi ha pressupostos. I, de fet, el senyor Nadal, en aquella reunió amb la plataforma, ens va dir que si s'aprovaven els pressupostos aquesta inversió es faria. S'ha anunciat la inversió abans de tenir el pressupost aprovat.
1: Aquest escepticisme s'acompanyava també de crítiques pel que considera que ha estat passar el mort a Ajuntaments i Consell Comarcal a l'hora de proposar les millores a fer. I també de anunciava Navarro que ni com a alcalde ni com a president del Consell Comarcal se li ha comunicat res respecte d'aquest procés de definició de mesures. Preguntat per últim sobre la participació que reclamava la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en aquest procés, l'alcalde afirmava que serà molt complicat atendre les demandes de totes les plataformes ciutadanes que han aparegut. Concert solidari aquesta setmana per la lluita contra el càncer. Manel Ferrer.
5: La música popular, la poesia i la dansa es fusionaran aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Espai l'Amistat amb cançons d'un poble, un espectacle solidari dirigit per Anna Puigcer, que enguany també vol sumar-se a la commemoració de l'any Manuel de Falla. La proposta retrà homenatge al compositor andalús i a Federico García Lorca i destinarà tota la recaptació a l'Associació contra el Càncer. L'obra comptarà amb la participació del Cor de l'Amistat i del cos de ball de l'Escola de Baile Loli. Puigcer ens explica els detalls del muntatge.
6: Llavors se'm va ocórrer, aquesta vegada, no cantar òpera, sinó coincidint que aquest any és l'any de Manuel de Falla i s'està fent molta de la seva obra, se'm va ocórrer de poder fer les cançons de Manuel de Falla, les cançons populars i les cançons populars de García Lorca, també.
5: Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir cada tarda de 6 a 8 del vespre al Centre Cívic o bé al mateix dia de la funció a la taquilla de l'Espai l'Amistat.
1: Ara esports, Marc Rodríguez.
7: Permanència al sac pel Premià de Futbol, que seguirà sent equip de primera catalana després de golejar 4-0 al Banyoles i sumar els 39 punts que li donen la permanència. El municipal va ser una festa per celebrar aquesta permanència perquè l'equip de Cristian Carriqui va sortir a la gespa amb les idees molt clares. Malamín obria la llauna a la mitja hora i a la segona meitat Daniel Peinado, Bubacar i Mati van arrodonir la golejada. Els premiarencs han fet una segona part de temporada fantàstica, 13 punts a la primera volta i 26 a la segona, justament el doble i amb un partit encara pendent. Gran feina que ara té recompensa. La Lliga acabarà al camp del Tossa.
1: Pel que fa al temps, continuem amb ambient assolellat fins demà al migdia, que podem tornar a tenir ruixats. Avui, temperatures prou altes, màximes de 22 graus i mínimes de 16, però demà reculen un parell o tres de graus.

Bona nit, Premià. A Premià Mèdia, a La Granja, un programa dedicat al rock i al blues. Parla Xavi Sanclar i a la gran peixera d'en Charlie Darroa. L'anestèsia sap tot. Tota... L'anestèsia sap tota la meva infantesa. Ho sé perquè fa unes hores van amputar la llum de la finestra. Aquí no hi ha sala de part. Aquí Letícia sagna aigues negres, aigres negres dels tímpans, perquè venen els dies ennuvolats. Si encara hi ha un quiròfan, on s'incendin llums del reste i del recte? Letícia respon, entre sèrum i silenci, per què et sucat bé, Letícia? Per quin et sucat bé, Letícia? La suor de l'esbarjo se segueix escrivint tot. Tot el que Letícia li sua d'aquest esbarjo. Pare, no t'enfadis. Escup, fogueres, pare. Quan vas creure en el somni sec de la salvació, vas creure dormir amb imatges que conformen els ocells de la salvació. Tu vas creure dormir amb aquesta imatge quan formen els ocells de sofre. He llegit a la teva orella part de la meva infantesa, però no recordo res. Un dels grans bluesmen actuals, en Kingstoney Kingsfields Ingram, fill natural de Crasdale, Mississippi, una de les ciutats que està immersa sempre en la història del blues. Ell canalitza l'esperit del delta del blues. L'últim àlbum, Hard Rock, és el seu últim àlbum, molt introspectiu i ambiciós. Agafa gèneres com el Hard Rock, el títol de l'àlbum. Kingston porta la torxa global de la nova era del blues. És un rei, és un peix, té 4 àlbums i molts premis. Hard Rock és l'últim àlbum, és un àlbum de blues i de rock and roll. Ha tocat, per exemple, en Kingston Kingsfields, té un disco amb gran Buddy Guy. Escoltem Crosses.

Li vaig dir que no em cridés amb navalles, que no resés sense l'olor dels àngels, que no truqués. Avui sóc la pluja que edifica els eclipsis. Vaig venir per la teva camisa que veig dins del mirall. Els mesos vomiten pólvora. No vull enverinar ningú. No vull enverinar els teus vocals. No vull enverinar el teu pensament. Ho entens? Qualsevol cosa no és una imatge. La distància empina els dimonis cap a la navalla del meu temps. El viatge del fal·lus, de la ciutat de sorra, ciutat rupestre, en el dol fins al tall dels freds. A la pobresa canta el gall. Tom J.J. Van és un guitarrista de blues britànic. Es diu Tom Julian Jones, Tom J.J. Van. La Van és la seva banda. És un talent prometedor, un gran artista ja de blues. Fa blues del sud, de London. És dir, una barreja entre blues de Chicago i blues texà. Durant els darrers 6 anys ha tocat a l'escena del blues londinenc amb molta gent. Ha fet blues tradicional de Chicago i blues texà. Ha tocat amb James Harman, per exemple, amb Usher, també amb Ian Siegel, amb Billy Branch, tots els grans de la zona britànica. També ha tocat amb la banda Sinners Brothers, però actualment van solitari. Tom J.J. Van, guitarra, cantant, harmonicista. El seu àlbum, el primer, Simple Trouts, el tema Good As

L'influencer parla clar. Parla clar i molt ràpid. Segurament pel poc espai que té. Ningú sap què hi ha de fer. Tots ignoren el veritable rol pel qual han estat convidats o convocats. Per això que s'han inventat. Bé, s'han inventat un aprofitar-se de la massa. Una aprofitar-se de la situació. Un lloc on tot queda esprimit com una espuma. La localització és orgànica. S'exhibeix la retorçada i, podríem dir, idiosincràsia amorosa de la tècnica de la banalitat del cinisme. Ai, guachaferos, em sembla que es diu això. Són uns guachaferos. Són uns desnaturalitzats. Són com els pollastres morts, camaleònics, multicolors. Protagonitzen i proclamen coses imposades. Són actors de tercera. Són manipulables i manipuladors. Continua la seva absurda missió. La seva absurda missió sumint el públic en una lletania, en una impotència. L'influencer descriu la situació de manera teatral. O és una farsa d'institucionalitat? És una confusió, un descrèdit, una il·legalitat i una corrupció. Gràcies, influencers, sigueu d'una banda o de l'altra. Portem Alison August. És una excel·lent cantautora de blues, de country, de soul. Porta un ADN musical. La seva àvia va ser directora d'orquestra i violinista. L'avi va ser un violoncinista. La seva mare paterna tocava i cantava cançons texanes. El seu pare ensenyava teoria del jazz. Als 9 anys composa les primeres cançons. La primera banda va ser els Barebones. Bon èxit, ja va tindre amb aquesta banda el 1996, un àlbum de gran èxit, en Holy Water. Després va començar a tocar amb els grans del blues, amb de la guitarra, Coco Montoya, Craig Ledge, John Smith i el gran Lance López. El seu disc del 2025, que és aquest, August Mon, ha sigut un gran èxit als Estats Units. Ella toca amb músics també molt importants. És una veu de blues, de soul, de country, de rhythm and blues. És un vintage de la música americana. Una de les grans veus actuals. Alison August, Born Yesterday.

Bé el fort cop de la falda antropològica. Feble sóc, feble seny de bicèfal. De bicèfal que eructa la ràbia, l'aliment de les ungles, l'erosió sexual i la forniga que porta el bosc a l'esquena, crisantems cremats de gel, elixir de faisans que ploren, la tos que alguna vegada va existir. Vull o no vull, sóc la llengua que recorre les teves venes per calentar-se i per callar-se. Des de la finestra, escup la metàfora. Avança sense cap dubte. Explica'ls a tots del nostre silenci del parc congelat per les nostres rialles. O és tot un esborany? O és tot un mosaic de dits? Voldria una mica de manya sota les dents, un ofici de fusta, o també voldria una feina per molts anys. Un dels grans per mi, del blues de tots els temps, del funky de tots els temps, del soul de tots els temps, del rock and roll, el Sabre Brown, un grup britànic amb molt d'èxit als Estats Units. És el blues rock. És una banda que es va formar el 1965 al sud-oest de London, de gran èxit als Estats Units, com han dit abans. Moltes gires, presentacions d'àlbums. El seu gran líder, el primer, va ser el Kim Simmons, un home de Gales. Han tocat amb aquesta banda 62 músics, han passat per aquesta banda. Molts famosos, com Bill Bradford, bateria de bandes com Yes, com King Crimson, com Genesis, per posar un exemple, d'Anthony Stevens, també bassista de Foghat, en David Walker, guitarrista de Fleetwood Mac, en Paul Raymond, guitarrista i teclista de UFO, dels grans UFOs. El 1969 ja tenien un gran èxit. En 4 anys es van fer els senyors dels Estats Units. Blues Matter va ser una de les seves obres d'art. La banda també convidava de tant en tant a altres músics, com en Jeff Lynne. Jeff Lynne va ser el cantant i guitarrista dels Electric Light Orchestra, per exemple, per recordar algú. Sabre Brown sempre ha sigut un terratrèmol del blues, del blues rock i del rock and roll. Són els reis del boogie-boogie, també. Sempre s'han mantingut aguantant el blues de totes les èpoques. Sabre Brown, amb el tema 247.

Un claustre. Un claustre amb tarongers. És síntesis dels cossos. Allà tancat en allò obert. La volta i la idea. El perfum del símbol. L'eternitat fugaç. Els peixos que a l'estany es miren compassius uns i els altres. Ho sabem tot, diuen. Sabem que no sabem res. Prossegueixen la seva ufana comitiva de birres i de polígroms i l'eclíptica del compàs. L'edifici vibra. Les columnes de la paraula ho apunten tot. Homer, es diu Homero, Homer i Dante, fan passejades per un temps teixits de visions que ofeguen la realitat. Un altre bluesman que portem, el Cian Chambers. Cian Chambers és de Florida, també Yankee. Va començar la seva carrera el 1998, quan va estar de gira amb el legendari, perquè va tocar amb ell, eh? Uf, un dels grans. Humbers Lusumlin, un dels grans guitarristes de color negre, com ell mateix. La banda del Hoover, fins al 2003, que allí va començar ja. També va tocar aquest senyor Sam, aquest gran guitarrista Sam Chambers, també va tocar amb la banda que hem escoltat ara, en Sour Brown. Va formar part d'aquesta banda. És ara actualment forma un trio de blues rock, un esperit legendari. Ha publicat ja 9 àlbums, ja comença a ser un dels grans. Cada nota de Chambers és blues. És un tema del seu àlbum That's Great in Talking About, un tema que es diu Chunkin'.

A Primer Mèdia, La Granja, Blues i Rock. Ens trobeu per la FM 95.2, per streaming i pel postcat i Vox. Tu ets un peregrí exhaust. A la teva motxilla, la branca de farigola que vas tallar a la teva infantesa, que et vas posar, que et va portar, millor dit, que et va portar fins aquí. Les copes dels faigs i l'aroma de la murta d'un mausoleu. Correix, correix el teu cap en entrar-hi. Es diu aquí, va estar sepultat aquell home que a punt de morir va cremar la seva obra. La història que explica en aquest llibre és la història de tots, la dels herois, que mai no haurien volgut ser herois. Els que fugen d'un estrall, dels que carreguen amb els fets de la seva nissaga a les espatlles. Quina culpa! Els que dubten, els que tenen por, els que també s'aixequen de vegades i que ignoren per què, que finalment s'equivoquen i porten més de 2.000 anys traient i traint l'última voluntat, 2.000 anys errants. Un gran músic, estem parlant del Albert Kunings, un home nascut a Massachusetts, un altre americà, guitarrista, veu, compositor, ha tocat amb B.B. King, ha tocat amb Buddy Guy, amb Johnny Winter, ha tocat també amb la gran banda de Double Trouble, la mítica banda del Steve Ray Vaughan. Ell ha fet front a totes les vicissituds de la música blues. El 2003 va començar ja en solitari fent música espectacular, expansiva. El seu blues rock és expansiu, el seu blues és també expansiu. La primera banda va ser el 2000, un camí llarg fins ara. La seva banda primera va ser Albert Kunings i els Sham Yankees. Va treure 8 àlbums amb aquesta banda i molta carretera. Després va començar en solitari. En solitari d'Albert Kunings amb el seu tema que es diu Get Out of Here.

es posa en pausa el temps. En creuar-nos les mirades aconsegueix encendre la flama, aquella que vaig creure apagada. El riu del desig es besa, batega fort el cor, clama, crea la meva món, el meu món per encendre's, a on em fregues la boca, els meus somnis solitaris. Deixo que els teus dits dibuixin el paradís i que et concentris i que et concedeixis el permís que les mans m'estripin. Records, records que pretenen solament crear una manera atemporal. Un músic molt interessant, també, Bernd Deisel i la seva banda de Burnick Brise. Bernd Deisel i els Burnick Brise ofereixen rock and roll, ofereixen blues rock, a la seva forma més pura, més primitiva. No hi ha pensaments, no hi ha trucs. Bernd Deisel, cantant i guitarrista i compositor, no va néixer als Estats Units, però està vivint, i la seva banda també és als Estats Units. Ell va néixer a Sud-àfrica, va fer carrera ja a Sud-àfrica amb 3 àlbums, però el 2019 va decidir anar-se'n als Estats Units. Bernd Deisel, veu i guitarra, és com un, podríem dir, una selecció de rock and roll, un paisatge de rock and roll. Tenen els Bernd Deisel i la banda The Burnick Brise, tenen 3 àlbums en solitari, ell, Bernd Deisel, i tenen també 4 àlbums amb la banda. Són sang de llop. Bernd Deisel, Will Gale.

pare vell i trist, rei de les cançons, sonen en el meu camí aquestes cançons. Són un focus d'una llum enigmàtica. Les teves pupil·les musicals, vagues, penetren, abstraint el tedi del meu afany entre dos files. Una ànima i una carn, una brega amb doble corrent simpàtica per trobar una ubicació de baldat amb nefastes ironies i després espiar i gemegar amb una lira eràtica. Danny Bryan, també un dels grans guitarrista i cantautor de blues anglès, neix a Anglaterra. És un home que ha tocat hasta amb Carlos Santana, amb Buddy Guy, amb Joe Cocker, amb Mike Tyler, sí, sí. Va començar als 14 anys, imagineu, sentiu la veu i la guitarra d'un gran professional del blues anglès, del blues rock anglès, Danny Bryan, Not Like the Others. Bona nit, manada, bona nit, rockers, bona nit, bluesmans, visca la terra catalana, visca el rock and roll.

0: Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
1: El grup municipal socialista demanarà amb una moció al pròxim ple municipal que Premià de Mar es doti d'un defensor del ciutadà. Els regidors Luz Cánovas i Kilian Santiago anunciaven la proposta per mitjà d'un vídeo on feien notar que a Catalunya són gairebé 50 els municipis que ja en tenen i que n'hi ha uns quants al Maresme, entre ells Mataró. També explicaven que la seva elecció correspon al ple i ens indicaven les seves funcions principals.
2: És una mena de síndic de greuges. Actualment està a uns 47 pobles de tota Catalunya. I aquí al Maresme n'hi ha uns quants. Hi ha Argentona, Mataró, Alella, Arenys de Mar. És una persona que es tria per consens entre tot el plenari. I el que fa queixes dels veïns i veïnes de mal funcionament de l'administració, de manca de transparència. I llavors doncs, fa aquesta mena de mediació entre el que és l'Ajuntament i els veïns i veïnes. És, a més, una figura que actualment s'està tractant al Parlament de Catalunya amb una llei, que és la llei de sindicatures.
1: Com sentíem, el Parlament treballa ara en una nova llei de sindicatures de greuges locals que busca, justament, omplir el buit legal que es produeix respecte d'aquesta figura. L'alcalde Rafa Navarro s'ha pronunciat a Premià Mèdia sobre la negativa de Premià de Dalt a cedir places per residents a la Floresta i sobre la problemàtica de l'aparcament al Tarter Maresme. D'una banda, s'ha mostrat comprensiu amb la posició de l'alcalde Josep Triadó, perquè, segons Navarro, és normal que no vulgui encetar una guerra amb els veïns de la Floresta. Ara bé, això no treu que Navarro acusi d'insolidaris aquests veïns.
3: Però també entenc que si els veïns de la Floresta he de canviar per insolidaritat, perquè tots tenen aparcaments propis, però són cases unifamiliars la majoria d'elles, i és simplement un no als veïns de Premià de Mar, si ells diuen que no, doncs l'alcalde de Premià de Dalt el que no farà, perquè seria del gènere tonto, és iniciar una guerra contra els seus propis veïns.
1: En referència a la pregunta que es feia al PSC de Premià de Mar sobre si existeixen prou contraprestacions per al poble veí com per esperar sessions d'aparcament, Navarro assegurava que des del primer dia s'ha ofert la contraprestació màxima, una targeta única de residents per als veïns de tots dos municipis, una idea a la qual Premià de Dalt es continua negant, ens ha dit, però que no s'ha abandonat encara. Ja es treballa en la reforma del pas soterrat de l'estació, que serà el segon pas soterrat on s'adopti el nou model antivandàlic que va començar el pas del carrer Joan Prim. Com es va fer allà? S'hi enrajolen les parets i es canvia la instal·lació de llum per fer-la menys vulnerable, mentre que al terra s'hi col·loca un paviment antilliscant. El pas de Joan Prim es va reobrir després de les obres a finals de gener i, segons ens deia divendres el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, la idea ha funcionat.
4: Sí, ens està funcionant. Com que és un vidriat, és una rajola vidriada, a l'esprai no s'aguanta tant, es pot treure fàcilment, i el grafitero ja no li va bé. És una superfície que ja no funciona per fer això. Llavors, a veure si així aconseguim tenir-ho una mica net, perquè hi ha grafitis i grafitis. Hi ha grafitis que poden ser curiosos, però hi ha grafitis que no ho són, que és una marranada.
1: La idea del govern és reformar dos passos al llarg d'aquest any amb un pressupost total de 100.000 euros, el de l'estació i després el de la Masia Ribes. Escepticisme i crítiques de l'alcalde Rafa Navarro, també com a president del Consell Comarcal, davant l'anunci del pla de xoc per les línies de bus interurbà que feia fa uns dies la Generalitat. Navarro deia a Premià Mèdia que el govern ens ha acostumat als anuncis grandiloquents quan encara no té els pressupostos aprovats, cosa que faria dubtar molt, segons ens deia, que les millores anunciades es puguin fer efectives en els terminis que aventurava el Departament d'Interior, que eren entre 4 i 6 mesos.
3: Ens estem acostumant, desgraciadament, a anuncis grandiloquents d'aquest govern. Cada setmana hi ha un anunci d'inversions milionàries amb un govern que no té pressupost. Nosaltres, que gestionem pressupostos i nosaltres sí que els aprovem, sabem que depèn de quines inversions no es poden fer si no hi ha pressupost. I, de fet, el senyor Nadal, en aquella reunió amb la plataforma, ens va dir que si s'aprovaven els pressupostos, aquesta inversió es faria. S'ha anunciat la inversió abans de tenir el pressupost aprovat.
1: Aquest escepticisme s'acompanyava també de crítiques pel que considera que ha estat passar el mort a Ajuntaments i Consell Comarcal a l'hora de proposar les millores a fer. I també denunciar anunciava Navarro que ni com a alcalde ni com a president del Consell Comarcal se li ha comunicat res respecte d'aquest procés de definició de mesures. Preguntat per últim sobre la participació que reclamava la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en aquest procés, l'alcalde afirmava que serà molt complicat atendre les demandes de totes les plataformes ciutadanes que han aparegut. Concert solidari aquesta setmana per la lluita contra el càncer. Manel Ferrer.
5: La música popular, la poesia i la dansa es fusionaran aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Espai L'Amistat amb cançons d'un poble, un espectacle solidari dirigit per Anna Puigcer, que enguany també vol sumar-se a la commemoració de l'any Manuel de Falla. La proposta retrau homenatge al compositor andalús i a Federico García Lorca i destinarà tota la recaptació a l'Associació contra el Càncer. L'obra comptarà amb la participació del Cor de l'Amistat i del cos de ball de l'Escola de Baile Loli. Puigcer ens explica els detalls del muntatge.
6: Llavors se'm va ocórrer, aquesta vegada, no cantar òpera, sinó coincidint que aquest any és l'any de Manuel de Falla i s'està fent molta de la seva obra, se'm va ocórrer de poder fer les cançons de Manuel de Falla, les cançons populars i les cançons populars de García Lorca, també.
5: Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir cada tarda de 6 a 8 del vespre al Centre Cívic o bé al mateix dia de la funció a la taquilla de l'Espai L'Amistat.
1: Ara esports, Marc Rodríguez.
7: Permanència al sac pel Premià de Futbol, que seguirà sent equip de primera catalana després de golejar 4-0 al Banyoles i sumar els 39 punts que li donen la permanència. El municipal va ser una festa per celebrar aquesta permanència perquè l'equip de Cristian Carriqui va sortir a la gespa amb les idees molt clares. Malamín obria la llauna a la mitja hora i a la segona meitat Daniel Peinado, Bubacar i Mati van arrodonir la golejada. Els premiarencs han fet una segona part de temporada fantàstica, 13 punts a la primera volta i 26 a la segona, justament el doble i amb un partit encara pendent. Gran feina que ara té recompensa. La Lliga acabarà al camp del Tossa.
1: Pel que fa al temps, continuem amb ambient assolellat fins demà al migdia, que podem tornar a tenir ruixats. Avui, temperatures prou altes, màximes de 22 graus i mínimes de 16, però demà reculen un parell o tres de graus.
8: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia. 1,
10: 2, 3, ah! Hello, Jazz It audience.
11: Welcome to Jazz It.
12: Jazz It.
13: Jazz It. Jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
14: Darrerament hem començat Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb celebracions. Primer va ser Sant Jordi, després el Dia Internacional del Jazz. Com que el primer dia del mes de maig també és una celebració, és la Festa del Treball, avui comencem el programa amb una cançó que va compondre el trompetista Nat Adderley i que va gravar per primera vegada el mes de gener de 1960, Work Song, la cançó del treball, sens dubte la seva melodia més famosa a nivell mundial. Tot just dos mesos més tard, tot just dos mesos després d'aquesta primera gravació, el mes de març d'aquell 1960, Nat Adderley la va tornar a gravar, però aquesta vegada era amb el quintet que liderava el seu germà, Julian Cannonball. I aquesta és segurament la versió més coneguda d'aquesta cançó. Aquí la teniu, Work Song, la cançó del treball.

Work Song dels germans Adderley i el seu quintet. Diuen que Nat la va compondre recordant un grup de presos que complien condemna a treballs forçats a prop de casa seva quan era petit. Inicialment era una peça instrumental, però pocs mesos després de la seva edició, el cantant de música soul Oscar Brown Jr. li va escriure una lletra amb un fort aire reivindicatiu, de manera que actualment en podem trobar moltes versions, tant instrumentals com cantades. Una altra cançó famosa que té la paraula work, feina, en el títol. És una cançó que té un aire i un estil ben diferents. Nice Work If You Can Get It, composta als anys 30, és a dir, fa gairebé 100 anys, pels germans Gershwin per a la pel·lícula musical Senyoreta en desgràcia, que protagonitzava Fred Astaire. Nosaltres avui escoltarem aquesta cançó en la versió de la divina Sarah Vaughan. És una gravació de maig de 1950, amb Miles Davis a la trompeta.

Sarah Vaughan ens ha cantat Nice Work If You Can Get It amb Miles Davis a la trompeta, i us hem de dir que l'aparició d'aquest trompetista ens ve molt bé, perquè si no ho sabíeu, us anunciem que el dia 26 d'aquest mes de maig es compleixen 100 anys del naixement de Miles Davis, una efemèride que s'ha de celebrar. Avui escoltarem a Miles des d'una gravació del dia 11 de maig de 1956, fa pràcticament 70 anys. D'aquesta sessió en van sortir 4 discos que es van editar els anys següents, discos titulats Relaxing, Steaming, Cooking i el darrer Working, o sigui, treballant. La cançó que obre aquest darrer disc és It Never Entered My Mind, una balada molt, molt bonica.

0: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: Seguim a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam dir a principis d'any que aquest 2026 es complien molts centenaris de músics de jazz. I aquest mes de maig no és només el centenari de Miles Davis que us hem anunciat fa uns minuts. També tenim a un saxofonista tenor que es va fer famós com a membre de la secció de saxos de l'orquestra de Woody Herman de finals dels anys 40. Aquella secció que es coneixia com els Four Brothers, els quatre germans. Estem parlant de Herbie Stewart, que va néixer el dia 7 de maig de 1926. I creiem que el millor que podem fer ara mateix és escoltar la cançó Four Brothers que el clarinetista Jimmy Jufre els hi va dedicar i que els va immortalitzar. Aquí la teniu, quatre germans, l'orquestra de Woody Herman, el desembre de 1947.

Four Brothers, l'orquestra de Woody Herman. Aquells quatre germans eren Herbie Stewart, a qui avui estem recordant en el centenari del seu naixement, Zoot Sims i Al Conn, tots tres en els saxos tenors, i Serge Chaloff en el saxo baríton. 10 anys després de la gravació que acabem d'escoltar, els mateixos músics es van tornar a reunir en un estudi de gravació per recordar la sonoritat que els va fer famosos. El disc resultant es va titular The Four Brothers Together Again, és a dir, els quatre germans junts una altra vegada. I una de les cançons que van gravar es titula precisament 10 Years Later, és a dir, 10 anys més tard.

Ten Years Later, els Four Brothers, els quatre germans, en una aventura un cop fora de la disciplina de l'orquestra en la que s'havien fet famosos, l'orquestra de Woody Herman. I per dir adéu a Herbie Stewart, en aquesta petita celebració del centenari del seu naixement, us el portem en una gravació com a líder. Una gravació que es va editar en un disc recopilatori de saxofonistes tenors més o menys seguidors de l'estil de Lester Young. La cançó que escoltarem és Passport to Pimlico.

0: Hello, this is Daryl Green, and you listen to Jazz It Radio.
1: Continuem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ho fem amb quatre discos gravats, parcial o totalment, un dia 5 de maig. A més, us els hem programat per ordre cronològic i us hem de dir que aquest ordre no seria el més adequat perquè resulta que el més recent és també el d'estil més clàssic. Però aquest fet tampoc ens amoïna gens, francament. No creiem que sigui gaire important. Comencem amb dos temps lents, amb dues balades. La primera es titula Self-Portrait in Three Colors, autorretrat en tres colors. Una composició del mític contrabaixista Charles Mingus, que forma part d'una de les seves obres mestres, el disc Mingus A. Um.

Charles Mingus, Self-Portrait in Three Colors. Hem parlat del centenari de Herbie Stewart i del centenari de Miles Davis, però us recordem també que el proper 23 de setembre és el centenari del naixement de John Coltrane, saxofonista tenor clau en l'evolució del jazz modern i company de Miles Davis en obres tan transcendentals com Milestones o com el mític i irrepetible Kind of Blue. Coltrane és el nostre proper protagonista perquè també va gravar un disc, en part, un dia 5 de maig, concretament el 5 de maig de 1959. El disc es titula Giant Steps i significa, això que us acabem de dir, que Coltrane el va gravar pràcticament dues setmanes després d'acabar les sessions de gravació de Kind of Blue. Fins i tot va utilitzar el mateix baixista que en aquell cas, Paul Chambers. Per escoltar avui aquest un fragment d'aquest Giant Steps, hem seleccionat una de les balades més boniques que Coltrane va gravar mai. Aquí la teniu, es titula Naima.

0: Hello, hello out there. This is Ronald Baker, jazz trumpet player and vocalist, and you are listening to Jazz It Radio. So keep listening, stay tuned in, and especially keep swinging. See you soon.
1: Esteu en territori jazz, a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Després d'aquestes dues balades precioses que hem escoltat, accelerarem una mica el tempo amb un altre dels grans saxofonistes tenors de la segona meitat del segle XX, Dexter Gordon, que sempre el recordarem perquè en algunes de les seves estades en el nostre continent va escollir a Tete Montoliu com a pianista. Els podem trobar junts en diverses gravacions fetes en directe i que va editar la discogràfica danesa Steeplechase. I si sou persones aficionades al cinema, segur que també recordareu a Dexter Gordon protagonitzant la pel·lícula Autour de minuit, al voltant de mitjanit, del director francès Bertrand Tavernier, una pel·lícula de 1986 i una pel·lícula simplement inoblidable. Dexter va gravar el seu disc Doing All Right el 5 de maig de 1961 amb Freddie Hubbard a la trompeta, i el resultat és típica sonoritat Blue Note d'aquell moment. Aquí teniu I Want More, una composició pròpia.

I Want More, Dexter Gordon Quintet, any 1961. I ja us ho hem dit, el darrer disc, que es va gravar un 5 de maig, el de 1976, resulta que és el més clàssic de tots. El signa el trompetista Harry Sweets Edison i compta amb Eddie Lockjaw Davis en el saxo tenor i amb Count Basie en el piano. I ens preguntem d'on surten totes aquestes figures en aquell moment ja veteranes, gravant l'any 78. Molt fàcil, surten de la organització del productor Norman Granz, l'home que va saber reinventar el jazz i tornar a les figures del període clàssic, als grans escenaris internacionals, i el lloc que, sens dubte, s'havien guanyat abans de quedar, podem dir-ho així, passades de moda, quan es va acabar l'època daurada de les big bands i del swing. Aquí teniu la cançó que dona títol a aquest disc, Edison's Light. Són Harry Sweets Edison i Count Basie.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: I així arribem al final de Jazz Hit avui. I us direm adéu amb el músic que protagonitzarà, com us hem dit, tot el mes de maig, Miles Davis. Des del seu disc Relaxing, gravat fa 70 anys, aquí teniu It Could Happen to You. Amb ella us diem adéu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, el creuer que es va infectar amb el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger que està aïllat ha donat positiu a la PCR que li han fet quan ha arribat al centre sanitari. El Ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. A les properes hores se sabran els resultats definitius en d'altres 13 passagers que sí han donat negatiu. I poc abans de les 8 del vespre s'ha donat per finalitzat l'evacuació del vaixell on es va iniciar aquest brot d'antivirus. El desembarcament de l'Òmnius ha deixat el port de la Granadilla després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps a la zona. Un cop ha baixat la quarantena de persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb als Països Baixos amb 26 tripulants. Després han pujat autobusos i els han dut cap a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarrat per garantir la seguretat. La ministra Mònica García ha qualificat l'operació d'èxit.
2: Capitanía Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Les properes hores es farà la desinfecció de les zones del port de la Granadilla per on han passat els passatgers i les embarcacions que han participat. I demà serà el primer dia dels 3 de vaga de mestres a tot Catalunya, convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que fan una crida a sumar-se a la manifestació unitària. Parlen de recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios en les aules i reivindicació de currículums. I l'Auditori acull demà el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport a projectes de construcció de pau de Creu Roja. Darrer punt, milers de persones han sortit avui als carrers a Barcelona des de les 5 de la tarda per seguir la rua dels jugadors del Barça, que han celebrat el títol de Lliga, la 29a, a bord d'un autobús.
3: Estàs escoltant?
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
6: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
5: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
7: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
8: A la ludoteca,
7: no?
8: Exacte.
7: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna.
1: I cantar fins a l'albada serà el teu remei, compadre.
0: Escolteu-lo cada diumenge a Mataró Ràdio, els dilluns a Ràdio Premià de Mar i els dimarts a Ona Mediterrània, Mallorca.
1: Cantant havaneres, cançons marineres...
0: La Xefla, un programa de Lluís Armengol.
1: Boleros, balades i aquelles tonades dels avantpassats...
0: Comencem. I avui començarem amb el grup Port Vell, que ens farà una versió d'una cançó de Lluís Llach amb una adaptació feta per al Joan Cepero. La cançó és Mar a Mar. I com diu Isabel Martínez Rossi en el seu blog, aquesta cançó em sona, em sap i em fa olor de Mediterrani. Escoltem Port Vell i Mar a Mar.

El grup d'Havaneres de Sabadell. El seu repertori és un repertori ampli, amb una gran varietat de cançons de diferents estils i també de diferents regions. Ells tenen una gran sensibilitat per interpretar les cançons. Amb algunes d'elles, d'aquestes interpretacions, volgueren revolucionar el món de l'Havanera. No és, però, el cas amb l'Havanera de Carles Casanovas que ens interpretaran ara tot seguit. Escoltarem per a aquest grup Aires del Vallès el pirata Joan Torrell.

Ramon Calabuc, àlies Moncho, ha arranjat infinitat de cançons de cantautors catalans i els ha convertit en boleros. Joan Manuel Serrat és un d'aquests cantautors que no s'ha escapat dels arranjaments de Moncho, i avui, aquí a la Xefla, en tenim una prova. Això que en diuen Estar enamorats és la cançó de Serrat interpretada a ritme de bolero per Moncho.

Maria Isabel Jacle té una interessant producció d'havaneres per a cor de veus mixtes, acompanyades per guitarres. És la directora de la coral Via Cantorum i la podrem escoltar amb una havanera composada per la Isabel, Al pasar el tiempo.

Escoltarem Allà en La Habana, de Alejo León Montoro i en partitura de José María Martín Domingo. El grup encarregat de fer-ho és de Ses Illes. Arpellots, Havaneres Band, un grup creat l'any 1996 a la localitat de Sant Jordi, a Palma de Mallorca, amb la intenció de cantar les havaneres de sempre i també composicions d'autors en llengua catalana. Avui els escoltarem en una d'aquestes havaneres de sempre, Allà en La Habana.

a un vaixell moribund, habanera que varen publicar en el seu àlbum de l'any 1985 sota el nom de Cançons de Mar i de Terra. De Torroella de Montgrí, el grup que varen agafar el nom d'aquesta població de l'extrem nord del Baix Empordà, escoltarem aquesta habanera, A un vaixell moribund, i Cantaires del Montgrí.

Teniu a la vostra disposició la Fundació Ernest Morató, dedicada a investigar i documentar el món de l'havanera i cant de taverna, on trobareu tot tipus d'informació, per als professionals i també per a tots els amants de l'havanera. No dubteu en visitar-la si necessiteu partitures, fons documental, etc. Fundació Ernest Morató. www.fundacioem.com. Seguim ara amb un cantautor empordanès, concretament de Figueres, a l'Alt Empordà. Allà comença a tocar l'harmònica amb 11 anys i de seguit va tenir clar que fos aquest o qualsevol altre instrument, ell es volia dedicar a la música, per la qual cosa va ingressar al Conservatori de Música de Figueres per estudiar solfeig i piano. Avui escoltarem d'aquest cantautor empordanès una peça del seu treball anomenat Canta'm una havanera, treball que vàrem tenir l'oportunitat de presentar aquí a la Xefla. Escoltarem l'havanera que porta per títol Manuel, havanera en la que el Lluís Lozano va participar al concurs d'havaneres de Sant Pol de Mar l'any 2019 i va guanyar el premi del públic.

Amb una formació d'origen cubà establerta a Barcelona, presenten un viatge que surt d'una Cuba plena d'enyorança i arriba amb tot el sabor de l'illa del Carib per a omplir els escenaris d'aquest sabor que només els músics cubans saben oferir. Així són Habaname, un trio de veus femenines acompanyades de guitarra i percussió. L'any 2015 varen editar un senzill amb el títol de De la Habana a l'Empordà. En ell trobem Habanera Tu, Malalt d'Amor, Lola la Tavernera i La Xalana. Avui escoltarem una d'aquestes peces i la que hem triat és Malalt d'Amor, de Carles Casanovas i Emili Joanals.

El Maresme, Vilassar de Mar, grup Barcarola. Els escoltarem en una havanera dels mataronins Cinto Amat, que hi posa la lletra, i Pere González, autor de la partitura. Ells, amb aquesta havanera, Mar de Sant Pol, varen aconseguir en el Firamar i dins del Festival d'Havaneres, que es celebra cada any el mes d'agost a Sant Pol de Mar, el premi otorgat pel jurat amb la modalitat d'accèssit. Escoltem el grup Barcarola i aquest Mar de Sant Pol.

Prop del mar és un quadre de Paul Gauguin, el que va pintar l'any 1892, durant la seva primera estada a Tahití. Es pot contemplar a la Galeria Nacional d'Art de Washington. Nosaltres no anirem tan lluny per a veure'l, o millor dit, per escoltar-lo. Doncs ara, el grup Alba ens interpretarà l'havanera Prop del mar.

Kim Chena va enregistrar 15 havaneres a la guitarra, intentant recordar i reviure l'especial manera i esperit de ser cantades a les tavernes de Can Batlle i de Calella de Palafrugell. Avui escoltarem una d'aquestes 15 havaneres que podem trobar enregistrades i interpretades per el Kim a l'àlbum editat el 2010 sota el títol de 15 havaneres a la guitarra. Kim Chena i a ma mare.

Escoltarem ara a la xefla un fado, i l'escoltarem per una cantant de fados, una de les més populars de Portugal i una de les cantants portugueses amb més projecció internacional. Estem parlant de Marisa dos Reis Nunes, de nom artístic Marisa. El fado que escoltarem porta per títol Loucura, i els seus autors són el Julio Campos Sousa i Frederico de Brito. Amics, amigues, oients de la xefla, amb aquest fado i la Marisa, nosaltres us diem sigueu feliços i fins a la propera. Adeu-siau.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
5: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí a uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
2: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer. I d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també a la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
1: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
2: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
1: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls, i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
2: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar. i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de la tracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
1: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges, en dos torns, a 2:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 2:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'Hora Daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
2: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grup d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
1: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
2: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
1: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adernats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
2: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el perquè és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
1: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
2: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens frena les boires i el fred de l'hivern, i està tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar. Tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
1: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles. De nom suggeridor, Casafort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
2: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina, anys 60-70, el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc i s'ha recuperat.
1: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
2: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot. Un pa d'un verd bastant radioactiu, com a gent que diu, que fa impressió al veure'l i que quan te'l poses a la boca doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb revoltes, que en diem aquí a Valls, el que serien els serments, nosaltres aquí en diem revoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
1: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
2: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tenis.

0: allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs, puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, com anem?
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar el Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR 150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir, 600 metres més amunt, els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al Coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors un 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una

0: petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al coll de Jovell on ens espera el cotxe.
1: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
0: No, hem d'anar amb cura.
1: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
0: Claríssim. I no anar amb presses.
1: I tant que no. Distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
1: Grau de dificultat?
0: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
1: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
0: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Gerca.
1: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
0: Exigents.
1: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
3: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gane és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment, doncs, s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà. Que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt, doncs, són una passada. Okay. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent, doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena, doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant, doncs, val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats, doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. És aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonada, que diuen és la carbonada de flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I, bueno, quan està ple, pues, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però, bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dolegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja en el sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbonada de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlen flamenc, a Gant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors, i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
1: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Well, friends, thank you so much for the very warm welcome you gave us when we came on to the stage. I deeply appreciate that. And thank you, friends, for climbing to those high places. Please take care of yourselves up there and don't lean too far forward and crack your skull falling down. I don't want that to happen. But if for any moment you feel neglected up there, just call out my name.
1: That's it.
0: And these are hard times, friends, so I thank you for threatening your family budgets with these tickets down here.
2: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
6: Fantàstic.
5: Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... Bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
8: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
7: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
8: Anem al teatre.
9: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
3: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sans. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

Hasta luego.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
4: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
3: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
4: La salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Singing in the rain.
1: No sabia que t'agradessin els musicals.
2: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
1: Aquest no ets tu.
4: No, és el Gene Kelly.
2: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.